0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
4: Don't try to hide, it's black, black and white. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes. Aquí comença la connexió amb Beautiful Blues.

damn right, it's a beautiful day. Uh-huh, god damn right, it's a beautiful day. Uh-huh, god damn right, it's a beautiful day. Uh-huh. Mr. E's Beautiful Blues, futurament bonic. Des de l'àlbum Daisies of the Galaxy, Eels, al 2000. It's a beautiful day. Aquesta és la connexió bonica, radiant amb els U2, un hit emocional del All You Can't Leave Behind, tot el que no podem deixar enrere, al 2000 i U2.

We Were Beautiful, érem meravellosos, preciosos, els Pelan Sebastian, en moment incombustible del disc How to Solve Our Human Problems, com solucionar els nostres problemes humans. En directe us presentem els meus amics de Charlatans des de l'àlbum As and As Only, nosaltres i només nosaltres, el 1999, de Charlatans.

Right, Lloyd Cole, Beautiful City, una ciutat bonica, amb els Commotions a 1984, des de l'àlbum Rattlesnakes. I aquí ens arriben des de Liverpool, Chuck. Beautiful, bonic tema, inspirat a la banda de Liverpool. En 1999 ens presentaven el seu fabulós tercer àlbum, Chuck.

Beautiful. Beautiful James, el tema dedicat al James, els Placebo, al 2022, el tema extret de l'àlbum Never Let Me Go, No Ho Deixem Anar. Continuem amb aquesta connexió Beautiful, how beautiful, how beautiful you are. No tot és tan maco i bonic com sembla. A vegades l'odi s'amaga darrere d'un somriure. Aquest és el tema de Cure, des de l'àlbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, 1987, The Cure.

The Cure, You're Still Beautiful, malgrat tot, la bellesa psicodèlica no passa. Aquest és un moment incombustible del disc Afternoon, Good Gold Afternoon Fix, una tarda daurada a Austràlia a 1990 amb The Church. Continuem amb la psicodèlia, aquesta psicodèlia bonica des de Califòrnia amb White Fence, la tanca blanca, formada amb Tim Presley. Al capdavant ens presenten Orange, aquest 2026, White Fence.

Another Beautiful Day, en companyia de l'australiana Courtney Barnett. Un altre dia meravellós, aquest 2026 ens presenta el seu quart àlbum, Creature of Habit. Continuem amb aquesta connexió bonica, maca, preciosa amb John Lennon des de l'àlbum Imagine 1980. Aquest és el tema dedicat al seu fill Sean, un noi preciós, beautiful boy.

Yeah, I feel beautiful. Ens sentim meravellosament bé, bonic, aquest tema, aquesta joia extreta del Jewels for Sophia amb Robin Hitchcock a 1999. I abans d'arribar al final, aquí tenim el bonic món del Nick Cave and the Bad Seeds al 2004 des del seu àlbum Avatar Blues.

There she goes, my beautiful world. Allà va el meu món meravellós, preciós, més enllà d'una vida ordinària, amb Nick Cave i les llavors, les males llavors. Fins aquí podem arribar amb aquesta connexió bonica, preciosa, meravellosa. Tanquem amb un tema al final dur, ràpid i vell amb ve alta, com aquest tema del Cinerama. Ens acomiadem amb el David Gage amb This is Cinerama. Baba boom, tot un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good. When you walked out, it says that I won't miss you.

think about you. Of course it's not blind.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festivitats i, diguem, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
2: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica l'abast amb vosaltres, en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia en decorar.
3: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de...
4: L'estanteria d'en Jordi.
5: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
6: Que avui hi havia molt bon rotllo a la redacció.
7: Que guai.
6: Especialment.
8: Epa.
6: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte. No sé.
8: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
6: Poca broma, eh? Home. El Black Friday.
8: Epa.
9: L'he escoltat ja uns quants cops, eh?
6: Black Home. Friday.
9: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
6: És aquest divendres,
9: no? Anunci o cosa així.
6: O no?
8: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
3: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Si al contrari, dels més baixos.
11: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
10: Jo diria que sí, eh? O sigui, és que no. Molta casualitat que Nico Harrison estirés un tret al peu,
11: no, però...
10: i en comptes de sagnar-se, li vingués aquí un escudo.
12: Per vosaltres són les 5 i 11 minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què? Tranquils, home, que ja us ho explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
13: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
14: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
15: Radio Caldas, la radio que parla de tú.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Avui és un d'aquells dies que sents que alguna cosa important comença. Avui Líders fa un pas endavant des de les noves instal·lacions municipals de Ràdio Caldes. Un espai renovat, modern, preparat per amplificar idees, converses valentes i lideratges que transformen. No és només un canvi d'estudi, és una declaració d'intencions. La comunicació local aposta fort, aposta per la qualitat, aposta per la comunitat i ho fem com es mereix l'ocasió. Avui tenim a l'estudi un convidat de luxe, en Xavi Sala, director de la casa, la persona que ha capitanejat aquest projecte, que ha fet possible aquest nou escenari i que avui comparteix amb nosaltres visió, compromís i futur. Avui no només estrenem instal·lacions, avui estrenem etapa, avui estrenem energia. Benvinguts i benvingudes a Líders. Engeguem. Moltíssimes gràcies per acceptar aquest repte de ser avui aquí.
2: Bon dia, què tal?
1: Perquè sé que aquests dies estàs super demandat i que estiguis aquí és un luxe,
3: bé,
1: la veritat.
3: Són dies intensos, sí. Són dies complicats, intensos, però molt, molt emocionants, també.
1: Sí.
3: Què et sembla?
1: Bueno, la veritat és que és una passada el canvi radical. Jo, de veritat, que tinc nostàlgia una mica de l'estudi, que també em va començar a ensenyar a fer ràdio, no?, aquí a Ràdio Caldes, però la veritat és que el salt és qualitatiu i la veritat és que és un món d'oportunitats i cosa que et felicito molt perquè sé l'esforç i la feina que hi ha darrere de tot això.
3: No només jo, eh?
1: Sí, no, totalment. Sí,
3: aquí és una feina compartida de moltíssima gent. Hi ha moltes persones que s'hi han deixat moltes hores també perquè això fos possible. Moltes d'elles aquí treballant de forma física, per dir-ho d'alguna manera, però moltes altres també treballant en tots els processos administratius, burocràtics, totes les tasques que han estat necessàries per poder arribar a culminar en això que encara no ha acabat. És a dir, nosaltres estem ja parlant des d'aquí, estrenant aquests nous estudis, però no deixa de ser un primer pas perquè encara hi ha molta feina per fer aquí perquè aquestes noves instal·lacions estiguin funcionant al 100% de les seves possibilitats, que són moltes més de les que hi havia fins ara.
1: Que sobretot a la gent de Caldes, si poden venir a veure totes aquestes noves instal·lacions, la veritat és que és un luxe veure en què s'està convertint aquesta antiga escola del Carme, no? Ja sé que això ho tenia preparat per més endavant, però anem a lligar-ho també una mica. Explica'ns una mica què fem aquí, què són aquestes instal·lacions i sobretot què representa per Caldes.
3: A veure, jo crec que per Caldes no deixa de ser una manera de reactivar el centre històric del municipi amb el reagrupament de diversos serveis municipals. De fet, a mi no em tocaria parlar de tot això perquè és això no deixa de ser un projecte de l'Ajuntament. Nosaltres, diguéssim, som una branca d'aquests serveis municipals que venim aquí. Però, clar, el nou edifici del Carme no deixa de ser un edifici immens, enorme, al vell mig del centre històric que fins fa pràcticament res estava en desús i que amb aquest canvi, amb aquest rejoveniment, amb aquest canvi de cara, aquesta remodelació que se li ha fet, no deixa de ser un edifici que torna a tenir vida, no la mateixa que tenia abans, amb nens corrent pel pati i alumnes, però sí que torna a una nova vida amb l'arribada dels serveis com per exemple l'oficina de Pau, el que abans eren els jutjats de Pau, ara que es converteixen en oficina de justícia, que diguéssim que abarquen moltes més funcions. L'arribada també dels serveis municipals, l'empresa pública municipal que es dedica a la gestió del servei de l'aigua i de la recollida de brossa, també l'arribada aquesta setmana dels serveis de promoció econòmica de la Piqueta, que també s'incorporen en aquí, i amb l'arribada a nosaltres de Ràdio Caldes, que diguéssim que d'alguna manera som una miqueta, per dir-ho d'alguna manera, el vers lliure d'aquests nous serveis, perquè el que fem nosaltres va una miqueta fora de la línia o del funcionament habitual dels serveis municipals, perquè nosaltres anem en una altra forma.
1: Bueno, nosaltres particularment com a programa, també dir-te que trobar-nos al mateix lloc on està Promoció Econòmica i la Piqueta,
3: home, clar,
1: ens va molt bé.
3: Home, clar.
1: Ens va molt bé. A més, també he de dir, he de reconèixer...
3: És una sinergia, sí,
1: sí,
3: clar.
1: He de reconèixer, ja he dit també en algun altre programa, que tenim una molt bona col·laboració, també aquest pont el vas fer tu, i també això també t'ho agraeixo, perquè d'alguna manera també ens ha dut el programa Emprenedors i Empresaris del Territori, que al final és el que hem de fer, també, no?
3: És que jo crec, i això crec que t'ho he dit alguna vegada, i els he comentat també a les persones de Promoció Econòmica, però també d'altres serveis, el que ens faltava, d'alguna manera, i crec que és el que també hem de fomentar i potenciar, és que calia crear uns ponts, uns vincles entre molts dels serveis i dels continguts que els propis departaments de l'Ajuntament generen. Fins fa un temps, doncs, cada departament, cada servei, cada espai funcionava i al seu ritme, feia les seves funcions, feia les seves tasques, però no hi havia una certa interconnexió amb altres serveis, com per exemple els de la ràdio, que no deixa de ser un altaveu de tots aquests serveis, una forma de donar sortida, donar visibilitat a tota aquesta feina moltíssima que es fa des de molts d'aquests serveis. Un d'ells, els de la Piqueta, que tenen un munt d'activitats, un munt de serveis, un munt d'oferta, de possibilitats per a la ciutadania, que ells mateixos difonen pels seus propis canals, però que d'alguna manera no es transmetia a altres canals de difusió, com per exemple el de la ràdio. Per això jo creia que era important poder-los donar aquesta sortida, perquè hi ha moltes possibilitats que probablement molts dels nostres oients no són conscients que existeixen, i que existeixen i que tenen al seu abast, i moltes vegades de forma gratuïta, que els podria transformar molts dels problemes o de les dificultats a les que es troben dia a dia. Per això jo crec que és important crear aquest canal, aquest pont, aquest vincle, com comentaves, però no només amb la Piqueta, també amb molts altres serveis, els mateixos serveis municipals, la mateixa empresa de serveis municipals també ofereix tota una sèrie de serveis i d'opcions que probablement no es coneixen, o el Museu Termàlia, o l'Oficina d'Acció Climàtica, o l'Oficina d'Habitatge. Hi ha molts serveis, molts, i probablement no hi ha el canal de comunicació establert i fluid que caldria perquè puguin tenir també la seva visibilitat i puguin arribar encara a molta més ciutadania de la que arriben actualment.
1: Sí, de fet el que acostuma a passar en el món empresarial, que la gent no fa el tradicional networking, es connecta, fan sinergies, això a vegades en el món municipal o en el món polític costa molt. No? I potser la ràdio pot ser aquest espai on aquestes coses també ajudin a amplificar-se i a connectar-se.
3: Espero que sigui així, perquè la ràdio no deixa de ser un altaveu per tothom, i això també és una de les coses que he dit amb la presentació del nou projecte. Nosaltres no som la ràdio de l'Ajuntament. Nosaltres som una ràdio finançada per l'Ajuntament, però no som la ràdio de l'Ajuntament, nosaltres som la ràdio de Caldes, del poble. I quan parlem de la ràdio del poble, parlem de la ràdio dels comerciants, parlem de la ràdio dels industrials, parlem de la ràdio de les entitats esportives, de les associacions de veïns, de les entitats culturals, de la gent que viu, treballa a Caldes o que té algun tipus de vincle amb Caldes. Nosaltres, com dèiem, com estava dient, no som la ràdio de l'Ajuntament, que parlarem i explicarem les coses que fa l'Ajuntament, sí, perquè com a entitat de Caldes important i molt activa, doncs també té molta activitat i l'hem d'explicar, però no només això. És a dir, nosaltres l'objectiu és donar sortida i donar cabuda i donar i fer d'altaveu de tot el que passa més enllà de tot això, perquè al cap i a la fi som el mitjà de comunicació del municipi, el que estem més a prop, per tant el que també els calderins i les calderines han de tenir clar que tenen més proper a l'hora de fer arribar doncs, les seves inquietuds, les seves queixes, les seves activitats, tot el que creguin, considerin que val la pena fer-nos arribar.
1: Xavi, aquest matís em sembla molt, molt interessant, perquè, de fet, nosaltres hem tingut al programa comerciants que han estat crítics moltes vegades amb certes decisions, i tu em vas fer veure que és un espai on la gent pot venir a expressar-se, pot venir a buscar també aquesta connexió, no, per exemple, amb la xarxa de comerciants. És a dir, jo sempre he rebut de tu, com a director de la ràdio, aquesta oportunitat de que la gent pugui venir aquí, sempre des del respecte, evidentment, pugui dir com se sent, com se troba, com veu el comerç, com veu la circulació, com veu aquell dia, no?, la rotonda d'entrada al polígon. No? Llavors, això ho vull posar en valor perquè és un matís molt important. No som la ràdio de l'Ajuntament, som la ràdio municipal de Caldes. No? I això és un tema molt important. Una mica fent recapitulació, perquè hem començat una mica pel revés, m'agradaria saber primer qui és el Xavi i què feia abans de venir aquí a Ràdio Caldes.
3: Qui és el Xavi? Jo crec que encara ho estic intentant respondre a mi mateix.
1: Això ens passa a tots.
3: Però crec que encara tinc molts anys per acabar de trobar la resposta. No, sóc una persona que m'encanta la comunicació, especialment la ràdio. Pràcticament tota la meva vida professional l'he dedicada a la ràdio i ja són més de 30 anys que porto dedicat a aquest mitjà de comunicació. He provat la premsa escrita, he provat la televisió, he provat els gabinets de comunicació i després d'haver-ho provat tot em quedo definitivament amb la ràdio. Tot i que sembli mentida, de fet l'altre dia ho parlava amb una altra companya d'aquí de Caldes, també periodista, que ara es dedica a la televisió o està a la televisió, però és de forma circumstancial, perquè tots dos coincidíem en que sembla que tothom vulgui treballar sempre a la ràdio, a la televisió, i no és així. Si la televisió és un mitjà, i almenys des del nostre punt de vista, des del meu punt de vista, és un mitjà, la televisió, molt més freda, molt més distant, molt més de cartró pedra, si vols dir-ho així. La ràdio és molt més directa, la ràdio és molt més fresca, és molt més vital, i és precisament això el que m'ha tret i el que m'atrau de la ràdio. I què feia jo abans d'arribar aquí? Doncs em dedicava a la ràdio. He passat per diferents ràdios. L'última etapa, la més llarga, han estat pràcticament 17 anys a RAC1, i d'aquests 17 anys, doncs la gran majoria, el 95% d'aquest temps, treballant al programa del matí de RAC1, el món a RAC1, amb el Jordi Basté, matinant molt. Per tant, va arribar un punt que vaig dir: estic tip de matinar, de perdre vida, de perdre hores de vida per llevar-se a les 4 del matí i anar a dormir tot el dia, tots els caps de setmana, i a partir d'aquí, doncs, després vaig fer el salt als informatius i després cap aquí. I engegar aquest nou projecte que se'm va presentar l'opció de poder-lo tirar endavant, i aquí estem.
1: I escolta, Xavi, quin record, perquè a mi la gent que ve sempre de una mica de vocació, no?, sempre m'agrada preguntar-li què és el que la teva infància o la teva joventut et connecta amb la comunicació.
3: Doncs em connecta el fet de que a casa sempre hi havia ràdio sonant. Sempre hi havia una miqueta de ràdio sonant a casa, i suposo que així es vaig descobrir o vaig conèixer que hi havia algú que sempre podia estar parlant i que podia estar explicant. Potser en aquell moment no, potser no, segur, en aquell moment jo no era conscient del que explicava ni del que suposava, simplement hi havia ràdio a casa. I recordo el meu pare que escoltava, i uns jingles que sonaven, que això sí que ho recordo, de Cadena Catalana o Cadena 13, que a mi en aquella època també, Cadena Catalana,

0: últims anys va ser quan després vaig començar a recuperar o a reconèixer la ràdio com a un mitjà que podia accedir-hi jo directament, la música, per la música que sentia, per la gent que sentia. Recordo en aquella època un programa que es feia, aleshores crec que la cadena catalana havia canviat a cadena 13, era el mateix nom, però és a dir, eren els mateixos estudis però havia canviat de nom o de propietaris, vés a saber. I hi havia un programa en allà que es feia a les tardes, un programa musical, un magazín que es deia Els Malla Musicals, que presentava Albert Malla, i que no sé per què, suposo perquè devia ser el target en aquell moment de públic d'aquest tipus de programa. Era un programa magazín de música, de novetats musicals, tenien artistes, tenien convidats de grups de música i potser parlaven un llenguatge que era com més proper a mi, i d'alguna manera em va enganxar i vaig pensar, ostres, doncs a mi m'agradaria alguna vegada fer això, pot ser divertit, sembla divertit, o que s'ho passen bé. I no sé, d'una manera o d'una altra vaig acabar dedicant-me a la ràdio professionalment. Vaig fer el meu primer programa de ràdio amb 15 anys, el 8 de maig del 1993 vaig fer el meu primer programa, i des d'aleshores fins ara no he parat.
1: I de tots aquests estudis i micros que has treballat durant tots aquests anys, quin és el que recordes amb més carinyo?
0: Home, sempre recordes el primer, perquè és aquell repte. Bueno, entenc que com tu avui, que arribes aquí en uns estudis nous i dius, ostres, és de començar aquí, doncs en el meu moment, o en aquell moment, per mi no eren uns estudis nous, eren uns estudis molt antics, els de Ràdio Santa Perpètua, on jo vaig començar. I recordo especialment això perquè era la primera vegada que jo entrava en uns estudis de ràdio, i va ser allà on jo vaig començar a fer ràdio cada setmana, dues hores, els dissabtes al matí, que això implicava llevar-se d'hora en una època amb 15-16 anys, que normalment els caps de setmana els dediques a intentar sortir i a gastar les hores de nit. És a dir, que capgires completament el teu ritme vital perquè intentes sortir de nit i dorms de dia. I jo estava fent, juntament amb una amiga que és amb qui vam començar a fer aquest programa, ho estàvem fent una miqueta al revés, perquè ens llevàvem d'hora els dissabtes al matí, ens llevàvem a les 8 o les 9 del matí per poder començar el programa a les 10, i fèiem de 10 a 12, i al cap d'un temps ja vam allargar i fèiem de 10 a 1, perquè dues hores ens quedava massa curt. I recordo especialment aquells estudis, però clar, òbviament després quan passes per altres mitjans, doncs sorprenen altres estudis. Òbviament no diré que no, els de RAC1 sorprenen pel que suposa estar a RAC1, perquè pel que suposa que qualsevol cosa que diguis té un impacte immediat en milers de persones. Per tant, la responsabilitat que has de tenir a l'hora de dir qualsevol cosa que diguis a través dels micròfons et fa ser molt curós amb les paraules, les expressions i les afirmacions que fas a través d'aquells micròfons, perquè realment tenen conseqüències. Però no només aquells, també tenen conseqüències qualsevol cosa que diguis aquí, perquè també té el seu impacte, tot i que a vegades no siguem conscients d'allà on t'arriba o del que suposa dir una paraula o dir-ne una altra a través dels micròfons. Té un impacte perquè queda allà i arriba, no sabem a quanta gent.
1: Sí, de fet, m'has fet connectar amb una cosa que jo quan anava a l'institut, els diumenges al matí tenia un programa de sardanes. Imagina't, home, diumenge al matí ja no sortia, i de sardanes, o sigui, la més popular del barri no era, ja t'ho dic,
0: però... No, però és molt típic. És a dir, jo això recordo, de llevar-me a casa els meus pares el diumenge al matí, o sigui, jo intentar dormir, i de fons estar sentint a casa d'un veí un programa de sardanes.
1: Clar,
0: a la ràdio.
1: Sí, doncs jo no havia fet d'aquests.
0: És normal.
1: Sí, però sí que és veritat que això també fa canviar tot el teu entorn, una mica el que deies, no? Tot el teu entorn, tots els teus hàbits, perquè clar, jo el diumenge al dematí tenia ràdio i feia això, no? Llavors, clar, mira, m'ha connectat amb aquesta idea, m'ha semblat...
0: Has de fer sacrificis.
1: Sí, sí.
0: Si poder fer això implica sacrificis a nivell voluntariat i a nivell professional, perquè a nivell professional també has de fer molts sacrificis. Poder fer el programa, com deia, el programa dels matins, implica el sacrifici de llevar-te a les 4, i d'altres persones, companys que tenia de l'equip, es llevaven a les 3, i d'altres treballaven durant la nit. Tot té el seu sacrifici per una cosa que tothom es pensa que és molt bonic i que és molt maco i que és molt graciós fer ràdio, que sí que ho és.
1: Que coneixes a molta gent, no? També, sí, perquè cada també, dia teníeu convidats.
0: També,
1: i...
0: però aquí també.
1: Sí, sí,
0: aquí també coneixes molta gent. Coneixes, l'única diferència és que potser en allà coneixes gent que són més habituals dels mitjans de comunicació, que són més famosos, però aquí també tenen, coneixes molta gent igual o més interessants o importants en la seva tasca que els que puguis conèixer en altres llocs. I fer aquesta feina, com qualsevol altra feina, implica sacrificis, i no sempre tot és tan bonic i tan meravellós com es pinta a vegades a les pel·lícules. També té els seus problemes, els seus maldecaps, les seves decepcions, perquè és una feina, al cap i a la fi.
1: Sí, jo de fet recordo quan vam parlar del programa que, clar, jo al final una mica el focus que té aquest programa també és donar veu a emprenedors, empresaris, empresàries, no?, que tenen projectes superinteressants i que moltes vegades no tenen un entorn on explicar-los, no?, i que moltes vegades posem el focus en projectes supergrans i en el territori realment hi ha gent que fa coses molt xules. No, de fet, nosaltres des del primer fins a l'últim hem tingut gent interessantíssima. Jo recordo també especialment a la Gina Olzina, no sé si recordareu, que feia pròtesis en 3D. A més, el seu projecte em va tocar molt emocionalment perquè ella, la manera que ho explica al final... Ostres, jo també és veritat que he conegut moltíssima gent en projectes molt interessants, i sí que és veritat que pot semblar que la repercussió no és tan gran, però no és del tot certa, tampoc.
0: No, és que
1: perquè no saps mai aquell clip on arriba i aquella connexió on arriba.
0: És que no som conscients, i en el moment en què es va obrir la possibilitat de fer ràdio online... Com fa Ràdio Caldes des de fa molts anys, és que ja no et tanques a la cobertura de la teva freqüència, la que el Ministeri et diu que has de fer. És que la teva cobertura és mundial i t'iguala qualsevol altra emissora comercial de primer nivell, perquè la cobertura acaba sent la mateixa. Per tant...
1: Sí, i al final ho pots replicar, com per exemple jo aquesta tarda ja ho tindrem a LinkedIn, ja ho tindrem a Instagram, és a dir, no saps mai tot això on pot arribar. I escolta, Xavi, jo tinc curiositat, quin ha estat el moment més difícil de la teva carrera?
0: Ups. N'hi ha bastants. És a dir, professionalment, jo sempre recordo una cobertura que va ser emocionalment molt complicada, que va ser la que vaig fer de l'accident de Germanwings als Alps, quan es va, anava a dir estavellar, però no, perquè no es va estavellar, simplement el van estavellar l'avió de Germanwings, carregat de 100 i pico passatgers, molts d'ells catalans.
1: Sí.
0: A mi em va tocar fer la cobertura de tot això, o sigui, el mateix moment que va passar em va tocar agafar cotxe i marxar cap allà. Semblava tot molt més a prop, vaig estar com 9-10 hores conduint. Jo ja havia treballat, o sigui, havia fet tota la jornada pràcticament, jo estava acabant la jornada laboral i em va tocar agafar el cotxe i anar cap allà amb alguna cosa, allargar pràcticament fins a les 9-10 de la nit, que ja devia arribar. Vaig marxar això, la 1, perquè crec que va passar a les 11 al matí, quarts d'11, quarts de 12 més o menys, i jo devia marxar a la 1, unes 9 hores, doncs això, a les 10 de la nit pràcticament arribàvem, i vaig arribar allà, ja vaig fer la primera connexió, però el problema va ser a partir de l'endemà, quan vaig arribar al municipi més proper del lloc de l'incident, i a partir d'allà la sensació de drama, de desesperació, de tristesa que va omplir aquella vall, que era magnífic, era un paisatge meravellós al mig dels Alps, però l'emoció o les emocions que hi havia en aquell moment, premsa de tot el món, òbviament, o sigui, en aquell moment estàs competint amb premsa de tot, competint o jugant al costat de mitjans de tot el món. O sigui, recordo uns prats que tenien en aquell municipi, en què hi havia com 5 o 6 fileres llarguíssimes amb una cinquantena de mitjans en cada una d'aquestes fileres fent les connexions de televisió, en aquest cas per tot el món, mitjans d'arreu del món, i després, clar, òbviament els de premsa escrita, els de ràdio, però sobretot el moment més colpidor i més dur era, o va ser, quan van arribar els familiars de les víctimes, que les van portar totes en autocar. Van arribar 4 autocars en el lloc que es va convertir d'alguna manera en la morgue dels cossos que anaven portant amb helicòpter, tot el dia estar sobrevolant helicòpters perquè estaven portant les restes que anaven recuperant de la muntanya, i anaven baixant en allà, i tot plegat ho portaven una mena de resort de vacances d'estiu que van habilitar per ser aquesta morgue. En el moment en què sabíem que arribaven tots aquests familiars, ens van col·locar tots els mitjans en un punt relativament allunyats d'ells, per sort, i van arribar aquests quatre autocars, i el silenci que es va fer en aquell moment sepulcral pràcticament a tota la vall, amb desenes i desenes, centenars de periodistes i de mitjans que van respectar aquell moment de dolor en el que els familiars de les víctimes sortien mica en mica dels autocars i els dirigien dins d'aquesta morgue perquè poguessin identificar les restes del que suposadament eren els seus familiars. Aquell moment per mi va ser molt xocant, perquè ja en aquell moment sabia i coneixia persones que tenien familiars en allà, que havien mort en aquell accident. Per tant, jo hi posava noms i cognoms, hi posava cares, i explicar això sense que això es noti, perquè d'alguna manera has de mantenir aquesta objectivitat, o sigui, no et pots deixar aclaparar per aquests sentiments, per aquest punt de subjectivitat, d'emocions, aquesta part emocional no la pots incorporar en el teu relat periodístic informatiu. Això era molt complicat d'intentar separar i de mantenir cada hora, quan estava entrant els informatius, els butlletins horaris, intentar-ho separar, intentant no transmetre el que les autoritats t'explicaven del que s'estaven trobant allà, perquè eren detalls que no calien, eren detalls escabrosos, literalment, que no calien incorporar les informacions, perquè no calia augmentar el patiment de les famílies. Però clar, tot això t'ho rebies, i intentar separar tota aquesta part per mi em va quedar molt, molt marcat, tota aquesta cobertura. Va ser molt complicada.
1: Moment molt dur. I per contra, quin moment vas pensar això sí que val la pena?
0: Home, poder explicar tot l'octubre del 17. Tot l'octubre del 17, viure'l i explicar-lo amb tot el que estava passant aquells dies, aquelles setmanes, abans, durant i després. O sigui, recordo el dia de, suposadament, aquesta declaració d'independència dels 8 segons.
1: Bueno, però vam ser-ho, eh? Vull dir, la gent que diu... Sí, oita, sí, vam ser-ho, eh?
0: No, i allà està. Per tant, la declaració segueix suspesa, o sigui, i aprovada. Sí, sí. Per tant, tècnicament, allà està. O sigui, sí. L'altra cosa és que se'n faci. Però allà està. Jo recordo aquest dia viure'l des de la plaça Sant Jaume de Barcelona, i haver d'explicar què passava, si baixava o no la bandera espanyola, si onejava, si no onejava, si venia un, si venia l'altre, muntant escenaris, venien... Tot era molt caòtic, tot era molt confús, però era conscient, bueno, i eren conscients, jo crec, tots plegats, tots els que en aquells moments estàvem als mitjans de comunicació, que estàvem vivint i explicant un moment històric. I per mi va ser supercontent, superemocionant de poder formar part d'aquesta història retransmesa a través de la ràdio.
1: Sí, perquè al final el que retransmetíem, el que retransmetíeu en aquest cas, era la història de la gent, perquè va ser la gent que va fer tot allò possible. Llavors sí va ser
0: tot,
1: molt emocionant.
0: Tot l'1 d'octubre, sí, va ser un dia que pràcticament no vam dormir ningú perquè clar, s'havia d'estar explicant què estava passant,
1: sí, sí.
0: Ningú sabia exactament què estava passant, ni abans, sí, durant, i òbviament després amb les manifestacions i amb tot el que hi ha al voltant d'aquesta jornada. És una jornada històrica, i el fet de una jornada, és un fet històric, perquè jornades són moltes, és un fet històric, i el fet d'haver-lo pogut explicar, ni que sigui en una petita part, doncs, ostres, és important.
1: Molt bé. Escolta, abans de ficar-nos a...
0: M'enrotllo molt, no?
1: No, està fantàstic. Jo ja t'aniria preguntant més coses, de fet, d'aquí de l'1 d'octubre, ara ja m'enganxaria a aquesta història.
0: Jo és que vaig tirant.
1: No. No, però abans d'endinsar-nos sobretot a Ràdio Caldes, tu tens, sobretot, ets conscient del repte més gran que has superat com a professional?
0: No. Jo crec que encara ha d'arribar.
1: Encara ha d'arribar.
0: Sí, home, sí. Sempre hi ha reptes.
1: Bueno, i què passa quan assumeixes la direcció de Ràdio Caldes? Quines expectatives tenies i què et vas trobar? O sigui, quina diferència va haver entre el que t'esperaves, potser, i el que llavors has fet?
0: A veure, primer és el moment de decidir si opto o no opto per... Si accepto o no accepto aquest repte, perquè, clar, vol dir és un creuament de camins d'aquests professionals que de tant en tant tothom s'hi va trobant i has de decidir allò si... fent la referència al mític anunci platja o muntanya, no? Doncs, sí. que vas cap a l'esquerra o cap a la dreta? Quin camí tries? Un cop escollit, doncs clar, la cosa era fins a quin punt aquest projecte es pot tirar endavant tal i com jo crec que s'ha de tirar endavant. A partir del moment que se'm diu i se'm confirma que llibertat per tirar endavant el projecte, a partir d'aquí començo a creure que realment hi ha molt camp per córrer per crear aquesta nova ràdio Caldes, que jo crec que es mereix Caldes i que la gent se la cregui. O sigui, ara hem canviat els estudis, hem canviat l'equipament, hem canviat moltes coses, hem començat a fer canvis a la graella, però un dels canvis que crec que és el que ha de tenir més incidència és el de que la gent de Caldes se la cregui, que tenen aquesta emissora, que la redescobreixin, que es reenamorin d'una emissora municipal que, atenció, fa gairebé 46 anys que existeix. No n'hi ha tantes, és la cinquena més antiga de Catalunya municipal. O sigui, Ràdio Caldes fa molts anys que explica coses, que està aquí, que està a Caldes. No estic inventant res, simplement li estic donant una nova vida al que crec que ha de ser, encertadament o no, ja ho veurem, el temps dirà, però intentant tirar endavant aquest nou projecte d'una nova ràdio que s'ha d'obrir molt més, com deia al principi,
1: al poble, sí.
0: Al poble, a tot el que és Caldes, i Caldes no és només el centre històric, Caldes no és només l'Ajuntament, Caldes és tot el terme municipal de Caldes, i fins i tot l'entorn, perquè és que no es pot entendre Caldes només en si mateixa. Hi ha una interacció ciutadana, veïnal, de vida, d'activitat econòmica amb tots els municipis del voltant que no es pot obviar i que com a ràdio també hi l'hem d'explicar perquè hi té a veure. O sigui, no podem parlar de moltes coses de Caldes sense fer referència a Sant Feliu o sense fer referència a Sant Manat o Palau o a Lliçà o a Santa Eulàlia, perquè la vida, la pròpia vida, activitat diària, econòmica, industrial, fins i tot cultural, veïnal, de Caldes no s'entén sense aquestes interaccions amb l'entorn. I nosaltres, d'alguna manera, com a emissora, també l'hem de reflectir en les nostres informacions i en el nostre dia a dia.
1: I llavors hi ha una altra cosa que també em crida molt l'atenció, no? I que també tinc curiositat per saber, que clar, ens imaginem, ets de RAC1, no?, amb el Basté, i de sobte arribes a Caldes, i què et trobes? I què és el que més et sorprèn?
0: Una ràdio molt viva. Molt viva. O sigui, que una programació s'aguanti pràcticament només amb voluntariat, o sigui, això és una feina, és un repte pràcticament impensable. O sigui, de fet, em sorprèn que una ràdio d'aquestes característiques, i això ja ho he transmès en altres ocasions a altres interlocutors, em sorprèn que una ràdio d'aquestes característiques no tingui una estructura mínima, bàsica, troncal, que la faci funcionar més enllà del voluntariat. És pràcticament surrealista, i crec que dins del món d'emissores municipals no s'entendria que una ràdio d'aquestes dimensions, per un poble d'aquestes dimensions, no disposi d'aquesta estructura. És a dir, si ens anem a Ràdio Palau, aquí al costat, a nivell d'organigrama, d'estructura bàsica, hi ha mínim 3-4 persones contractades per tirar endavant l'emissora, perquè és el mínim que es necessita. Si vas a Ràdio Santa Perpètua, el municipi potser és un pèl més gran, perquè ja són 25-26.000 habitants, aquí estem al voltant dels 19.000, però des de ja fa anys tenen una estructura també consolidada de com a mínim unes 5-6 persones treballant per tirar endavant la ràdio cada dia. Que a Ràdio Caldes fins ara hi hagués una sola persona contractada i que tot plegat... Sí, el Monter.
1: A Ferran.
0: Sí, una sola persona. I que tota la resta fos voluntariat demostra la voluntat del municipi de tirar endavant aquest projecte, en certa manera i potser durant molts anys no acompanyat de qui realment hauria d'apostar per aquest projecte municipal. Sembla que ara doncs, això està canviant, o com a mínim aquesta sembla que sigui la voluntat. Veurem si realment això es constata i es confirma en els propers mesos i anys, però el que em sorprèn és això, és que la ràdio funcioni a base de voluntariat. Crec que hi ha d'haver un equilibri, perquè no deixa de ser un servei municipal. És que ens podem imaginar un servei municipal que funcioni gràcies al voluntariat,
1: a la gent, no? En realitat,
0: gràcies,
1: o sigui, al final
0: a que la gent vulgui anar-hi o no. O sigui, ens podem imaginar qualsevol altre servei equiparable al de la ràdio, com per exemple el museu o la piqueta, aunque funcionés només perquè hi va la gent perquè vol? Oi que no?
1: Sí, sí.
0: Doncs és el que em va sorprendre, i per això és una de les voluntats d'intentar poder canviar i poder fer aquest reequilibri de, val, hi ha una estructura troncal, bàsica, que és el que ha de fer funcionar l'emissora, i a partir d'aquí tot una constel·lació, si volem dir-ho així, de voluntaris que hi han de ser-hi, que són molt importants i que és la gràcia, és la vida de qualsevol emissora municipal, perquè després es converteixen moltes vegades en escola de molts d'aquests professionals que després poden volar. Però que només funcioni així, bé, és un model, però no, personalment no crec que sigui el que necessita o el que es mereix Ràdio Caldes.
1: Bueno, de fet, ara que dius això, i una mica entrant també en el tema del lideratge, a mi no deixa de sorprendre'm, perquè el lideratge que tu fas és el més difícil, perquè és el que lidera, no? Al final és liderar persones que fan les coses perquè volen. No, és com molt, molt complex això, no? Perquè al no, final clar. Has d'inspirar la gent, t'has de guanyar la seva confiança, perquè oita, aquí ja funcionàvem, entén-me, Xavi?
0: Sí, sí, sí.
1: Aquí ja se funcionava, no? Uh-huh. Llavors, de sobte arribes tu, arribes amb la millor de les predisposicions, obert a tot, amb ganes de col·laborar. Jo sempre penso que aquest tipus de lideratge és el més complex de tots, perquè es basa, sobretot, en el que tu transmets. Llavors, no sé si tu t'havies vist des d'aquest punt de vista, perquè quan jo et vaig dir, escolta, t'avui el programa em va dir, home, jo, dic, home, si per mi ets el principal, no? És a dir, liderar no sé. Una estructura com aquesta?
0: No és fàcil, clar, perquè és que jugues amb el voluntariat, que no deixa de ser, per dir-ho d'alguna manera, una afició, un hobby, és un... faig això perquè vull. Fins a quin punt jo puc obligar a fer res? És que no puc obligar, és que tampoc és la meva voluntat d'obligar a res. En cap cas crec que hagi d'imposar res, i no és el meu objectiu ni imposar res, ni dirigir els continguts, no m'hi poso jo amb els continguts dels programes, en si, és a dir, jo no em poso amb si un programa d'entrevistar un o altre, jo no et dic entrevista aquest, no. Jo simplement et dic si vols, hi ha aquesta possibilitat.
1: Oi, tens aquesta idea, sí.
0: Si vols,
1: sí,
0: hi ha aquesta possibilitat, però tu mateixa. Doncs el mateix amb altres programes que crec que poden tenir continguts interessants perquè m'arriben per alguna banda i intento redirigir-los, però clar, no pots imposar, no pots marcar, no pots dir, no, és que has de fer aquest horari perquè sí, no, és que et va bé fer aquest horari, perquè a mi m'aniria bé que fessis aquest horari. Si ens encaixa els dos, fantàstic, si no, doncs intentem buscar la solució. Sí que crec que una de les coses amb les que hem de treballar, o que m'agrada treballar, és en positiu, és en buscar solucions i no en generar problemes, perquè de problemes ja es generen sols, no cal que en generem més, no cal que ho veiem amb negatiu, tot plegat, no tot és un problema, és un inconvenient, no, perquè és que si ho fem així, si ho veiem així, segur que no avançarem. Per tant, hi ha problemes, hi ha coses que fallen, hi ha coses que no funcionen. Val, perfecte, ja en som conscients. Anem a intentar fer un pas més i intentar buscar solucions a aquests problemes que ja sabem que existeixen i que podem intentar lamentar-nos constantment de que tenim aquest problema o intentar treballar per buscar una solució. I ja està. És una miqueta l'objectiu amb el que arribo aquí.
1: Bueno, de fet, jo la primera temporada en el Líders era quinzenal, i quan tu vas arribar em vas dir gràcies, però ha de ser setmanal.
0: Sí, sí.
1: No, però al final, a mi el que, evidentment, jo sóc aquí gràcies al Ferran, que ell va ser el que em va contactar en el seu moment, però també és veritat que l'he fet setmanal perquè vaig creure en tu, i això també és important saber-ho, perquè et vaig veure com amb les idees superclares, un plantejament superprofessional, i clar, vaig pensar, doncs sí, el que m'està dient té tot el sentit del món, anem a fer un programa setmanal, i aquí estic, és a dir, al final aquest impronta, no, que tens en la gent també ajuda que ara la ràdio també estigui evolucionant com està evolucionant, i que feu un tàndem perfecte en realitat.
0: Merci, no? Jo no en sóc conscient.
1: No, però està bé dir-ho, està bé dir-ho, perquè moltes vegades, no, fem coses, tant el Ferran com tu, ostres, sembla que al final, penseu que la gent és amateur i va venint per vosaltres, no? Al final, i és important, que això també ho recolliu.
0: Ja, però jo no vull que vinguin per nosaltres.
1: No, però
0: jo vull que vinguin o que vingueu perquè us ho passeu bé i perquè feu el que us agrada, i amb la llibertat amb la que podeu fer moltes coses que en altres espais, un, no les podríeu fer, i dos, per suposat, sense la llibertat amb la que les poden.
1: Correcte, però parlo d'això, parlo de que doneu aquest espai, dones aquest espai pel contingut. Jo també sóc molt de preguntar-te, no? Però i també és tu mateixa, no? Perquè, bueno, al final també està bé, doncs, tenir el feedback del director, però sí que és veritat que heu creat aquest espai de confiança i de llibertat que fa que la gent segueixi venint setmana a setmana.
0: A mi el que sí que m'agrada recordar moltes vegades és que, com dèiem, això és un espai fet ara essencialment per voluntaris, i per tant, doncs, té unes implicacions, que és que es fa quan es pot, com es pot, i de la manera que es pot. La nostra aportació és intentar oferir-vos uns equipaments, uns espais, unes capacitats de personal i tècniques perquè pugueu fer aquest programa, i perquè tots els col·laboradors que fan programes a Ràdio Caldes els puguin fer amb el màxim de possibilitats tècniques o d'espai possibles. Però m'agrada recordar que, clar, aquesta implicació és bidireccional, o hauria de ser bidireccional. Per què? Molt bé, nosaltres no exigim res, però sí que la persona que ha de fer aquest programa o que es compromet a fer aquest programa sí que ha de ser molt conscient també que tenir la possibilitat de fer aquest programa té unes implicacions també per la ràdio, que vol dir que et posem a disposició una hora de tècnic, et posem a disposició unes instal·lacions que podrien estar a disposició d'algú altre, però te les posem a tu, perquè tu és qui has d'alguna manera mostrat la voluntat, l'interès per fer-ho. Si aquesta confiança, aquesta responsabilitat no és bidireccional, com deia, i t'oferim aquest programa però després no vens o no el fas, això també és una, d'alguna manera, una falta de respecte per la part de la ràdio que t'està oferint tot això, perquè a vegades no en som conscients. Fem ràdio, molt bé, però avui és que no m'he de gust, o avui no em trobo bé. Val, no et trobes bé, perfecte, no vagis,
1: sí,
0: cap problema, no t'obligaré.
1: Fiqui engraçat, no vinguis.
0: Però no em trobo bé en plan de és que em fa mandra. No, doncs planteja-t'ho abans de comprometre't, perquè per part nostra t'estem oferint tota una sèrie de coses que podríem oferir a alguna altra persona i te les estem oferint a tu, i té un cost. Major o menor, és igual, però té un cost. I si ho mirem des d'aquest punt de vista, a mi el que no m'agrada és perdre. Yeah. Diners, els pocs que hi ha, perquè el pressupost que hi ha a la ràdio és molt limitat, ostres, doncs intentem-lo aprofitar al màxim perquè tothom pugui fer el programa que vol.
1: I escolta, Xavi, dintre de tot això, com et definiries més, com un gestor, un comunicador o un creador?
0: Home, jo crec que sóc un comunicador.
1: Davant de tot? Ara mateix, en el teu paper aquí?
0: Clar, ara comunico poc. Bé, intento comunicar molt. Com a mínim les idees o el cap on hem d'anar o les passes a seguir, intento comunicar-les i comunicar-les amb claretat, i si no, doncs es torna a explicar o es torna a dir, perquè a vegades jo sóc conscient que en el meu cap ho tinc molt clar, moltes coses, i que després això ho haig de traslladar a molta altra gent. Per tant, aquí està el repte de comunicar, però és que clar, és que la meva vida professional sempre ha sigut de comunicar, més de comunicar que de liderar. Liderar, no sé si en sé o no, suposo que no hauré d'aprendre ara en aquesta tasca nova que implica prendre moltes decisions constantment, i a vegades, de ben segur, moltes d'elles no seran les més encertades, però com a mínim sí que crec que són les més convenients per la situació, pel context en les que s'han de prendre aquestes decisions.
1: I escolta, tindràs espai propi aquesta temporada?
0: Bé, hi ha un programa que també estrenem aquesta setmana. No és propi, és compartit, perquè també una de les coses que he volgut tirar endavant en aquesta nova temporada o en aquest nou projecte és d'alguna manera intentar recuperar veus o persones que d'alguna manera estan a Caldes i que tenen alguna cosa a veure amb la ràdio, amb els mitjans de comunicació, i que puguin tornar a sentir-se una miqueta a Ràdio Caldes casa seva. Per això, una de les que veus que es recupera és una periodista que fa, l'altre dia ho explicava, feia 20 anys que estava apartada dels mitjans de comunicació i que està aquí a Caldes, que viu a Caldes, que és de Caldes, i amb ella compartirem, la Gemma Mosquera, compartiré aquest programa que és el Safareig, que es farà els dijous de 7 a 9 del vespre, un espai que també crec que no existia, però precisament pel mateix que parlàvem abans, com a voluntaris, un voluntari no es posarà a fer programes de segons quins continguts perquè són o poden ser un punt espinosos, i per això ara sí que incorporem aquest programa de tertúlia política i de tertúlia d'actualitat, que crec que li convé a la ràdio. Li falten moltes tertúlies perquè la ràdio essencialment són veus, i les veus en la seva màxima esplendor són tertúlies, perquè és el moment d'intercanvi d'opinions, d'intercanvi d'idees, de joc de veus, que és la gràcia de la ràdio al cap i a la fi. I per això a partir d'aquesta setmana ja incorporem aquest programa, que un cop al mes serà tertúlia política, en què els tertulians seran periodistes de Caldes, dels actuals mitjans de Caldes o de l'entorn, que són els que d'alguna manera treballen a diari i amb la informació de Caldes, per tant tenen un coneixement pràcticament absolut del món polític i de la vida política de Caldes. Per tant, doncs, ells seran els protagonistes juntament amb un convidat polític cada mes en aquesta tertúlia política. La resta de setmanes seran tertúlies d'actualitat, també amb convidats protagonistes d'aquell tema. És a dir, si es parla un dia, una setmana, de temes de mobilitat, doncs es buscarà una persona que parli especialment de mobilitat, que durant aquella hora sigui la persona entrevistada juntament amb tertulians de diferents punts de vista, de diferents visions també de Caldes, que portaran també els seus punts de vista, i crec que en alguns casos poden ser tertúlies d'alt voltatge, jo aviso, crec que en alguns casos hi haurà alguns tertulians que s'asseuran en aquesta taula, que per això ja s'ha pensat una taula molt gran, perquè hi puguin cabre moltes persones, molts punts de vista, i crec que en alguns casos pot ser que sigui com barrejar oli i aigua i que saltaran xispes espurnes, perdó, però crec que és la gràcia, és que una tertúlia amb que tothom està d'acord.
1: Nosaltres hem tingut molt empresari i empresària a la taula, que es mullen molt, vull dir, perquè habitualment ens fiquem amb jardinets nosaltres i la gent s'amulla, cada però vegada menys tenim por a dir el que...
0: Està bé que es mullin, però la gràcia és que es mullin amb tertúlia, que hi hagi algú altre davant
1: que et digui el contrari,
0: que diguin,
1: no?
0: Doncs no estic d'acord amb el que tu estàs dient, i a partir d'allà comença el debat, perquè és en el debat en el que s'enriqueix les opinions i s'enriqueixen els punts de vista, perquè si encara que et mullis molt no deixa de ser només un únic punt de vista.
1: Sí, sí, i tots som de la meva corda, vull dir que també t'ho tinc que dir, també era fàcil.
0: A partir del debat és on realment es crea el dubte, o es genera s'enriqueix d'alguna manera el debat.
1: Sí, de fet va ser tu que em vas, per Nadal em vas dir, omple la taula de gent. No? Al final, perquè nosaltres, jo com a molt he portat dues persones, però em vas dir obre i que vingui molta gent, perquè la ràdio és això.
0: La ràdio ha de ser viva. Ha de... Sí. O sigui, la gràcia, jo crec que seré feliç quan vegi que aquí constantment entri sorgent. Perquè la ràdio ha de ser això, vida.
1: Bueno, de fet, ara nosaltres també, posant una mica el focus a Líders, també gràcies a tu, que a més ho hem tancat fa una hora, és allò que dèiem, no?, de la lectura del mes, també volem obrir una mica un espai també per la lectura, i a lo millor també tenim espais on la gent entra 10 minuts a comentar una cosa, una mica agafant aquest amb de que també el programa ha de ser viu, ha d'haver molta gent parlant alhora, i a vegades també en petits espais, no necessàriament. Vull dir que també evolucionarem nosaltres com a programa una mica aprenent de la teva experiència, Xavi.
0: Gràcies.
1: Escolta, i ara ja per anar finalitzant, oi, que m'agradaria saber com veus l'evolució de la ràdio aquests propers anys?
0: Ostres, pregunta complicada. Com la veig? Doncs crec que la ràdio s'haurà de fer el seu lloc en el que ara està molt de moda, que no sé fins a quin punt els podcasts ara diguéssim que estem en el moment d'eufòria de que tothom fa programes de ràdio a casa amb un micròfon i un telèfon pràcticament, et fas un programa de ràdio. Crec que això és una sort perquè amplia moltíssim els continguts que es generen sobre qualsevol cosa, perquè ara hi ha podcast pràcticament de tot. En molts d'ells hi ha persones que saben un tou de moltíssims temes que fins ara potser ningú s'havia plantejat que tenien possibilitat de tenir un espai radiofònic. S'ha reconvertit en aquest espai de podcast, que és molt més barat de fer. Crec que la ràdio hem de buscar el nostre propi espai en aquí, perquè en el seu moment es deia que la ràdio se'ns menjaria, que la televisió se'ns menjaria, doncs sembla ser que no ha passat. Quan va arribar internet i les connexions i les xarxes socials, ara sí que desapareixerà la ràdio, perquè clar, les xarxes socials i internet, la ràdio ja no cal. De moment sembla que allà estem. Per tant, crec que el que ens toca és buscar el nostre espai. D'alguna manera ja ho estem fent, també Ràdio Caldes penjant penjat tots els programes al portal, a la web de Ràdio Caldes en format podcast, perquè tothom se'ls pugui escoltar i els pugui consumir quan calgui. Crec que la ràdio del futur ja no és la ràdio lineal que coneixem fins ara. La ràdio lineal, de la mateixa manera que la televisió, cada vegada deixarà de ser potser la referència i serà la ràdio de consumeix-me quan et vagi bé, però consumeix-me, perquè allà estic i tinc els continguts disponibles per quan tinguis una estona o quan et vingui de gust consumir aquell contingut, ja no tant la ràdio lineal de has d'escoltar aquest programa aquesta hora, aquest dia, seguirà existint perquè seguirà sent-hi.
1: Sí, és la immediatesa,
0: és la immediatesa,
1: no?, de tot el que està passant.
0: Però els consums es dilataran amb el temps, com està passant ja molt a la televisió, i potser no s'està parlant tant, però la televisió s'està trobant una miqueta amb els problemes amb els que s'està, des de ja fa anys, trobant la premsa escrita, que està canviant molt els hàbits de consum. La premsa escrita està en una situació molt precària des del punt de vista econòmic, però tampoc no s'està dient, però la televisió està dirigint-se una miqueta cap allà, perquè s'està donant també que els consums lineals no són els habituals i s'està passant a uns consums més a demanda, on demand, que es diu, de jo et penjo, produeixo aquest contingut, que és com funcionen els podcasts, i consumeix-lo quan vulguis. Estem anant cap aquí. I la ràdio reserva aquest espai, com tu deies, de la immediatesa. Està passant alguna cosa i nosaltres estarem aquí per poder-ho explicar.
1: Molt bé, Xavi, ara per finalitzar, hi ha alguna cosa que voldries dir així breument que no t'hagi preguntat o que ens ha quedat una mica per dir?
0: Que estem aquí al Carme, que estem oberts a tothom, qui vulgui venir doncs, a veure les instal·lacions, òbviament, però qui vulgui venir a dir qualsevol cosa, a explicar qualsevol cosa, a donar a conèixer qualsevol activitat que tingui interès, inquietud en la ràdio, aquí estem també per escoltar-los i intentar veure si hi ha algun encaix o no per la seva idea, pel seu projecte, pel que vulgui aportar, perquè i amb això faig, si et sembla, el link, més o menys com hem començat. Aquesta ràdio, Ràdio Caldes, com deia al principi, no és la ràdio de l'Ajuntament, és la ràdio finançada per l'Ajuntament, però és la ràdio del poble.
1: Moltíssimes gràcies, Xavi, i nosaltres ens seguirem veient. Avui hem obert micròfons, però sobretot hem obert etapa. Des d'aquest nou estudi hem sentit que la ràdio no és només un espai físic, és veu, és comunitat, és compromís, és persones que creuen en el que fan i que aposten pel territori. Gràcies, Xavi, de nou, per compartir no només el càrrec, sinó la mirada.
0: Merci.
1: Per recordar-nos que liderar també és escoltar, cuidar i construir futur des de allò local. I a tots i totes que ens escolteu, gràcies per ser-hi, perquè sense vosaltres cap micròfon no té sentit. Soc la Núria Cortés i això és Líders, on les històries no només s'expliquen, inspiren, on la veu es converteix en impacte. Ens retrobem la setmana vinent amb més converses que transformen, més persones que deixen empremta i més lideratge amb ànima. Fins dilluns vinent.

0: Bona tarda, amics i amigues, calderins i calderines. Bona tarda, benvinguts al Males Cartes, aquí al, des de l'estudi 1 de Ràdio Caldes. Em diuen, no sé què em diuen, targeta vermella? Vale, que està tot ok, que és l'estudi 1 de Ràdio Caldes, aquí a l'edifici del Carme. Un goig poder veure aquest cel tan núvol avui i tan presagiós de pluja, amb el que jo tinc un cert recel avui, perquè he vingut amb la bicicleta i tinc por que en aquests moments comenci a caure el xàfec de que només falta que fem l'Arca de Noé, perquè es veu que ara mateix estic buscant on està caient aquestes tempestes brutals, i és cap a Terrassa, i va venint cap aquí. O sigui que, senyors i senyores, estem a dos passos de que arribi una tempesta, tormenta, tempesta perfecta. I jo aquí amb la bici aquí baix. Molt bé, així m'agrada. O sigui que, a veure, avui m'ajuda el control tècnic, l'Alexis. Gràcies, Alexis, per estar aguantant una horeta de Males Cartes. Avui segur que també tindrem el Joan. Què m'has ficat? Aplaudiments? Hombre, aplaudiments per l'Alexis! Bravo! Així m'agrada, que coses interactuant amb l'emissor. Doncs, com us deia, avui tindrem el Joan a les 10, una cosa així, perquè ara són les 5:05, en rigorós directe a Ràdio Caldes, amb el Males Cartes. Doncs a les 5:10 farem una miqueta de tertúlia amb en Joan López Codina, després d'unes setmanes una mica perdut per els mons de Déu, que ja ens explicarà què li ha passat, i per no poder estar aquí amb nosaltres, vull dir, i després una mica de recomanacions de pel·lícules del cap de setmana i una sèrie, teatre, i bueno, el que convingui, i fins i tot potser tenim una música que ens ha enviat el Joan, o sigui que després l'escoltarem amb un poema i ja el recitarem quan toqui. Molt bé, doncs, què tal? Com has anat al Pont de Maig? Suposo que tots heu anat a la plec de Sant Sebastià, tot allò... Em sembla que el dia jo no hi vaig pujar, perquè per molt que... Tu sí, Monter? El Monter està a l'altre costat de la peixera, però sense fer de tècnic avui, una cosa molt estranya, veient-lo i no fer de tècnic. Això sí, està treballant, eh? Està suant amb les xarxes socials de la ràdio, perquè és un no parar, eh? Ràdio Caldes té... Quants seguidors té? 2.000? 5.000 ja? 5.000 seguidors? Ah, ho deia de broma, eh? 5.000 seguidors té Ràdio Caldes? 55.000? No ho sé, 25.000? Tot Catalunya? Ah, 5.577. Bueno, déu-n'hi-do, eh? És una passada. No, és mentida. Bueno, a veure, aclariu-vos. A mi m'és igual que en tinguin dos que tingui un. Bueno, ara ho aniré a buscar. A veure, no, perquè aquí una cosa no tenim, però temps tenim el que vulgueu, eh? Anem a buscar Ràdio Caldes a les xarxes, a Instagram, parlo jo, perquè només tinc Instagram, perquè no tinc TikTok. Tu tens TikTok? Jo crec que molta gent de la meva generació ja té TikTok, i quan la meva generació té TikTok o té qualsevol aplicació, això vol dir que els joves ja estan tardant a buscar una altra aplicació, perquè clar, no pot ser que els pares estiguin a la mateixa xarxa social. Hi ha alguna xarxa, Alexis, ara en voga, de moda? No ha sortit cap. Jo suposo que està al caure, eh? TikTok està mort. Si gent de la meva generació ja ha entrat a TikTok, TikTok és mort, ja en vida, eh? Ja no dura, jo no li dono un any. Ja veuràs com tots els joves d'aquí un any ja no utilitzen TikTok. TikTok, eh? A veure, mira, és veritat, té 5.577 followers i està seguint gairebé els mateixos, a 4.912. Jo per mi que la gent... Clar, tu segueixes algú i ell et fa el follow back, oi? Que es diu follow back, en anglès macarrònic. Molt bé, doncs ara m'he perdut. Jo per què deia tot això? Ah, sí, que estava fent les xarxes socials, que és un no parar per de posar fotos, que tot això va a la brossa de la història de les xarxes socials. Ui, ja són les 5 i gairebé 9 minuts, falten uns segons. Truquem ja al Joan. Si, Joan, si m'estàs sentint, apaga la ràdio, que ara et truquem pel WhatsApp i ja anem directe a barraca a veure si... Perquè ens has, el Joan ens ha enviat un poema, com us deia, que es titula Nosaltres i que avui parlarem amb ell. Joan!
1: Hola, Vicenç!
0: Què tal?
1: Hola,
0: què tal? Què tal, Joan?
1: Bé, bé, bé, molt bé.
0: Bueno, dichoses les orelles que et senten, eh, Joan?
1: Sí, sí, feia temps, no? Un parell o tres de campanes, de fet, crec.
0: Jo pensava que fins i tot ja t'havies com molestat per algo. Dic, home, parlaré amb ell perquè no pot ser que cada setmana tingui coses a fer. Jo dic, a veure si el tio se m'ha enfadat per algo.
1: Ja, home, no, què vols que m'hagi molestat? Si em tractes com
0: l'únic col·laborador que tinc.
1: No mereixo. Exacte.
0: Joan, què t'ha passat aquestes setmanes? A veure, es pot explicar?
1: Ja no recordo ni cada setmana què m'ha passat, però bueno, una estava... Sí, l'última estava acompanyant la meva companya cap a Manresa, en cotxe, conduint.
0: Però per una causa bona o per visites mèdiques, coses d'aquestes?
1: No, merdes? No, una causa bona. Ah, una causa bona, que anava a fer una classe ja de cant.
0: Vale, perfecte, perfecte.
1: Sí.
0: Vale.
1: Sí. I ja no sé, l'altra setmana, tot això, ja m'han oblidat.
0: Ja t'has perdut, no? Sí. Bueno, sí. Què, has passat un bon pont de maig o què?
1: Bueno, normalet, no he fet res especial, sí.
0: No has anat por ahí, no has anat a, jo què sé, a Constantinople a passar 3 dies, que la gent ara va a tot arreu, en 3 dies se'n va a la Xina, tu.
1: Ja, no, que va, no m'he mogut de casa pràcticament, he anat a Vic, de Manlleu a Vic, i de Vic a Manlleu.
0: Molt bé. Està molt bé, eh? La Catalunya central... Està plovent per Vic ara, per Manlleu? A veure...
1: Ara mateix no, però venint amb el cotxe ha caigut una estona, però impressionant, eh?
0: Sí? De Caldes a Manlleu?
1: Arribant ja aquí a Manlleu, abans de Vic, fins i tot.
0: T'auguro, segons el radar, que jo el segueixo bastant, que els catalans una altra cosa no tenim, però seguir el radar ho fem contínuament, està arribant a Vic la línia de tempestes que està per més endins del prelitoral, una mica, eh? I, o sigui, que t'arribarà en breu, o sigui que està preparant, eh?
1: On tenia que treure la gossa després més tard i si plou és un engorro, però bueno
0: perquè, més que res, sí. Que queda tota xopa la gossa, no? I després s'ha de banyar, s'ha de dutxar.
1: Sí, jo també quedo xop perquè no aniré pas amb el paraigua amb la força que té la gossa i bueno, una moguda, però bueno, ja. Què farem?
0: Bueno, pues surt ara abans de que plogui, eh? Quan pengis, sí. Surts corrents.
1: Sí, potser ho faré, sí.
0: Bueno, va, Joan, ens tens preparat alguna cosa? Ens has enviat un poema, també? De què vols parlar? A veure, alguna cosa, algun tema que t'interessi treure a la llum pública?
1: Bueno, avui havia pensat una història que se'm va ocórrer recentment, però és una mica embolicada, bueno, una mica estranya, esotèrica, i no sabia com enfocar-la.
0: Però, el més senzillament possible.
1: Exacte, l'enfocaré directament a jo, sense donar-li voltes a la cosa.
0: Vinga, va, fot-li.
1: Mira, aviam, tu imagina't, aviam, jo ja, això, va, no em desviaré, faré exactament el que dic, aniré directe a la cosa. Jo tinc una certa por comprensible a... els accidents de cotxe i el dolor que un pot tenir quan hi ha un accident important i això, saps? Sí, perquè sí. Jo, com saps, faig molta carretera,
0: sí.
1: Faig mínim uns 120 quilòmetres diaris.
0: Hòstia, tela, eh? Són molts quilòmetres, és molt, molta pasta, no, això? Tens benzina o dièsel?
1: Amb dièsel, sí.
0: Mare de Déu. Fiques dièsel normal o dièsel extra?
1: Normalment els fico de lo més tirat que hi ha, aquests de súper. Que passa que el mecànic em va comentar que bueno, això tampoc era massa bo, que de tant en tant li posés una mica més bo, perquè si no els injectors
0: Sí.
1: es veu que mal assumpto, eh? Sí,
0: Pateixen,
1: sí.
0: no injecten, oi? Al final.
1: L'injecten, acaben allà, acaben embossats
0: De
1: escopint
0: merdes.
1: porqueries, sí.
0: Bueno,
1: I
0: total, ja
1: això.
0: fas 120 quilòmetres i què? I que tenies por d'un accident, encara que tu anant que per la C-17 és...
1: Sí,
0: Pues per la
1: per
0: C-17,
1: fer.
0: ara que s'ha d'anar a 30, quasi gairebé tota l'estona, és difícil, tenir un accident. A no ser que et vingui
1: No.
0: un d'altre de cara pel teu carril, clar.
1: No, no, la gent va lleugera, eh? Ja, van molt lleugerats. Sí. Els límits aquests de velocitat estan per saltar-se'ls, em sembla. Jo sempre ho he pensat, la velocitat màxima a la pràctica fa efectes de velocitat mínima.
0: No, home,
1: Saps?
0: no.
1: Perquè...
0: No,
1: Sí.
0: jo quan passo per allà a la Garriga amunt, sempre vaig a 80, eh? Mai em passo, eh? Perquè hi ha
1: Clar,
0: radars hasta
1: exacte.
0: per sota les pedres.
1: Clar, però tu ho has dit. Vas a 80. I què és 80? És la velocitat màxima. Val?
0: Bueno, sí, clar, però bueno, 80 o menys a les curves. Hi ha un parell de curves allà que són cabrones. Bueno, i tu tens
1: Ja.
0: molta por de tenir un accident. No ens desviem del
1: Bueno.
0: tema.
1: Sí, tinc una certa por.
0: Sí, que has tingut mai
1: Imagina't,
0: cap accident, Joan?
1: he tingut algunes tonteries. Sí, però res de del tipus que jo imagino.
0: Res de sang.
1: Saps? Res de sang. No, no, res. Res.
0: D'acord.
1: Doncs això, jo imagino, no, l'impacte que tens... després que rebrega el cotxe, que quedes per allà, saps? Això, aquestes coses tan descriptives i xungues potser no són gaire maques per
0: Que han
1: fer-les
0: de
1: per la
0: venir els
1: ràdio, no? Però...
0: bombers i treure la
1: Sí.
0: radial per obrir les portes perquè has quedat
1: Sí.
0: encapsulat i han de
1: Sí.
0: treure't a trossos, oi? Les
1: Exacte.
0: bambes al mig de la via...
1: És que tu ets encara més gràfic amb tot això, vale.
0: Un braç cercenat, oi? A l'altre costat de... El copilot ja veus un braç i és el teu...
1: Sí, com la cuita aquella de la Guàrdia Civil i de l'Arcén. No, no coneixes aquest?
0: No, no me'n recordo.
1: Bueno, jo sóc molt dolent explicant l'acudit.
0: Bueno,
1: Sí, ja te l'explicaré
0: ja el
1: i la setmana que
0: buscarem.
1: ve l'expliques tu.
0: Vinga,
1: Sí.
0: va. No, jo també sóc dolentíssim, explicant acudits. No, no m'agrada gaire explicar acudits.
1: Ja, bueno.
0: Bueno, va, i...
1: Doncs això.
0: Va, que se'ns fan les 6.
1: Sí, doncs això, imagino això i em fa por i tal, i l'altre dia es pensava, bueno, però aviam, això podria ser també que un dia, jo cada dia em desperto, em mig vesteixo, vaig fins a la cuina, m'escalfo el cafè,
0: Què vols
1: torno
0: dir
1: cap
0: mig
1: al quarto...
0: vestit? Què vols dir mig vesteixo? Que
1: Bueno...
0: cintura en amunt et vesteixes i vas amb pilotes, cintura en avall?
1: Si cintura en avall ja em vesteixo, menys potser el calçat, i cintura en amunt encara porto la samarreta que faig servir per anar a dormir.
0: Ja.
1: Saps? I després acabo de vestir-me un cop.
0: Vaja, que et canvies els pantalons del pijama pels pantalons normals, fas.
1: Exacte. Sí,
0: Molt
1: seria
0: bé.
1: això, més o menys. Sí. Bueno, seguim. No ens desviem del tema.
0: Ah, no sé, ets tu.
1: Doncs...
0: No sé on em portes, eh?
1: Home, jo dic que mig em vesteixo tu ja vols detalls de la meva
0: Home,
1: mesa
0: és
1: i
0: que jo em
1: allò, no?
0: vesteixo del tot. Jo no mai m'he mig vestit.
1: No et quedes de mitges tintes, tu, no?
0: No, mai. Jo em dutxo primer, cada dia del món, eh?
1: Ja.
0: Mira, es poden comptar amb els dits d'una mà els dies que no m'he dutxat a primera hora.
1: Doncs això no és bo, home, no és
0: No,
1: bo
0: no,
1: per
0: no és
1: ningú,
0: bo, no
1: per
0: és
1: la
0: bo.
1: teva pell, pel medi ambient i per ningú.
0: No, no, és millor no
1: No,
0: dutxar-se mai i ser com un troglodita.
1: Clar que sí, això és el millor. Bueno, seguim. Doncs això, cada dia faig tota aquesta d'allò, em foto un glop de cafè mentre estic xafardejant el mòbil o això.
0: Cafè soluble o et fas cafetera?
1: Bueno, això ja vam parlar
0: Sí,
1: fa no gaire temps.
0: Et foties
1: Te
0: cafè
1: n'acordes?
0: soluble, oi?
1: Sí, però al final vaig decidir que canviava de material.
0: A
1: Te
0: te,
1: n'acordes?
0: a te o... Com es deia allò que et foties... que s'ho fotia la gent a la Guerra Civil?
1: No sé què vols dir, però que la conclusió, o sigui, la decisió va ser prendre te.
0: Ah, ja, ja.
1: Prendre te i si podia ser certificat i tal, de qüestions
0: mediambientals. O sigui, et fots un te, vale.
1: No, però no ho faig, no ho faig,
0: ja no
1: perquè
0: ho
1: vaig trobar que era molt dolent.
0: Ah, perfecte. Si estem a la vida, un sol cop que estem a la vida, pensa en els milions i milions d'éssers vius que han passat per aquí, per la Terra, i un cop que et toca a tu i t'has de fotre al matí, cada matí, una cosa que no t'agrada, Joan, fota't un cafè, ja, home, que t'agradi, i gasta-te'ls, home, gasta-te'ls a tope.
1: Bueno, vaig tirar enrere la decisió, però igualment l'he com variat una mica. No, ara no entraré en detalls, però bueno, encara no he tornat on estava abans. Bueno, el cas és que això, em prenc una mica de cafè i tal, m'acabo el cafè, ja, bueno, trec la gossa també i tal, i vaig a buscar el cotxe i me'n vaig cap a treballar.
0: Sí.
1: Aleshores, la por és que passi alguna cosa així en aquell moment, no? Seria, o tornant també podria passar, no? Però posem pel cas que és baixant.
0: T'has acabat de vestir, no?, abans de sortir?
1: M'acabo de vestir, sí.
0: Et dutxes en algun moment o no? No et dutxes?
1: No, jo, bueno, per la festa major, per Nadal, tot això, festes de guardar.
0: Sí,
1: com clar. Sempre s'ha fet.
0: Sí. I et poses els calçotets nous. Molt bé. O sigui, baixant és quan tens la por de patir un accident mig mortal, diguem.
1: Exacte. Però jo pensava l'altre dia, home, però també podria ser que fes, per exemple, una primera glopada de cafè i de cop, pum, em trobés, sense haver passat cap mena de dolor, ni físic, ni emocional, ni mental, ni res, amb un llit còmodament engessat, calentet, tranquil, saps? M'entens per on vaig?
0: No et segueixo, eh?
1: No?
0: No, mira, el meu cap, no em sents el meu cap? Està... Estic completament perdut en la inòpia, eh?
1: Sí, que tu et fots un... Torno a dir el mateix exactament. Faig tot el ritual, em foto un glob de cafè, pum! Em trobo en un llit allà còmodament agessat.
0: Bueno, en coma, com si estigués a l'hospital en coma. En coma.
1: Sense...

0: seria el cas d'una amnèsia retrògrada, no sé si exactament bé, però el tipus d'amnèsia que tu oblides tota una part de la teva vida fins a un moment donat.
1: Ah, jo pensava, saps? Que et donava un atac per haver pres el cafè que et fots, que t'havia donat com un col·lapse per haver pres aquesta merda de cafè que compres.
0: No.
1: Ah, és a dir, sí. Tu has agafat el cotxe, has tingut l'accident i tot això ho has esborrat. Amnèsia selectiva. Exacte. Retrògrada.
0: Amnèsia retrògrada, però bueno, no selectiva, senzillament que això passa.
1: Sí.
0: Doncs el traumatisme cranioencefàlic aquest m'ha esborrat tota una part del meu passat.
1: Sí, és com
0: fins
1: quan,
0: a un moment concret.
1: Fins que has guardat, oi? Tot, com que vas guardant, com si vinessis per trossos, cada mitja hora de tres quarts el cervell guarda. I tot sí. Aquest tros, si has tingut, no has guardat, pues has perdut aquest tros.
0: Sí, no sé la lògica quina és ben bé, però això està ben descrit, que hi ha tota una sèrie de pèrdues de memòria que van en aquesta direcció, que es recorda el més antic i es perd el menys antic. Això passa típicament sí. També amb la gent gran, quan sí, sí, sí, van sí. Perdent la memòria, no? Que se'n recorden de quan eren petits i sí, del que han fet el dia abans no se'n recorden.
1: L'altre dia, doncs això... no vull desvetllar cap interioritat meva, però parlant amb una persona X, posem X, una persona ja gran, em parlava del seu últim cotxe i em parlava d'un Seat 124. I clar, era potser una memòria d'aquesta selectiva retrògrada, però molt retrògrada, eh?
0: Perquè en va tenir alguns després, de cotxes.
1: Va tenir uns quants després, em consta fefaentment.
0: Ja. Yeah.
1: Bueno, et quedes amb l'antic, el cervell, el primer que va gravar el disc dur, doncs allò és el més gravat a foc que tens, oi?
0: Uh-huh. Ja. Ja, algo així deu ser. Bueno, doncs el cas és que em resulta curiós imaginar això, perquè és imaginar aquesta continuïtat de consciència, o sigui, realment per l'individu que es desperta en l'hospital després d'aquest accident, que li ha esborrat tota la memòria, no ha passat mai aquest accident, saps?
1: Bueno, a no ser que li hagi tallat les dues cames i un braç, per exemple, que després sí que ja. Ho veu, no? Que ha tingut un accident.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí,
1: imaginem sí, que no li ha passat res, que han sigut traumatismes que s'han curat.
0: Exacte, que una cosa així, bueno, és un experiment mental de tot això, no? D'una manera ideal. Passa això, es perd aquesta part de memòria de manera irrecuperable.
1: Sí.
0: I això, per aquell individu és que allò no ha passat. La seva vida és que es va prendre un glob de cafè i que es va trobar a l'hospital de manera immediata. Això és la seva vida. És a dir, no existeix un individu que ha patit l'accident i s'ha trobat allà entre la ferralla allà, i ha tingut dolor físic, dolor mental. Allò no existeix, perquè ningú ho recorda més que els bombers i els sanitaris que van estar allà. Però el subjecte que ha viscut això, no existeix cap subjecte que ha viscut això, saps?
1: Sí, explico t'expliques clarament.
0: És com si l'individu que li va passar això hagués mort i en canvi hi ha un altre individu que directament no hagués viscut allò, hagués saltat del cafè a l'hospital. O sigui, hi ha dos individus diferents. Jo pensava això que se li podia dir que és una doble vida o un fenomen de resurrecció, per posar noms així una mica
1: vols dir, Joan, que tu el que et passa és que no tens molta por a tenir l'accident i el que t'agradaria que et passés és això, llevar-te amb un llit còmode i confortable i dir no ha passat res.
0: Clar, això seria... Sí, estaria bé. Si passa, almenys que no te n'enteris. Sí,
1: claro,
0: sí.
1: Claro, claro. Doncs sí, sí. A mi sembla que tens molta por, eh?
0: No penses, no tinc tanta por. Hauria de tenir més por i així anar amb més prudència i més atenció i tot això.
1: O tens ganes, o m'apunten que tens ganes de

0: fer un renaixement, una resurrecció carnal.
1: Ja, no, no, no, que va. Hi havia, hi ha una pel·li d'uns que tenen com una filla per als accidents. No et sona aquesta pel·li?
0: No. Tens uns gustos sí. una mica estranys pels, per les pel·lícules,
1: sí.
0: eh?
1: Ni, sí, no, no l'he vist, em sembla tot.
0: Ah, no l'has vist, va, bé, doncs comencem bé.
1: Sí. Però sé que va d'això. No sé si es diu Crash o alguna cosa així.
0: I què, els, què li agrada aquest? Fotre's hòsties amb els cotxes?
1: Sí, uns tios que... No els típics tios que pensaries a conductors imprudents, nanos, joves que fan el tonto i això, i tenen els, els puja l'adrenalina de fer els imprudents. No. Uns tios, o un tio, no sé exactament quants eren, que tenen el fet d'anar amb un cotxe i saber que tindran un accident, els...
0: Es fot a mi.
1: Provoca, no sé. Sí, no sé exactament, però una
0: erecció, una erecció.
1: Sí, una cosa mística, no és la gilipolleria d'un nano que es fot en contradirecció i ha demostrant que és molt valent. No, és, no sé, és una història, és com una mena de conducció suïcida, però no ben bé, no ben bé suïcida. Una cosa rara.
0: L'altre dia, Joan, ara parlant d'això de conductors suïcides, a la C-17 justament vaig veure un vídeo per Instagram, no sé si l'has vist tu, d'un cotxe que parava al mig de la C-17 i feia maniobres i tirava enrere per la via que en contradirecció, eh? I la gent que gravava l'escena flipant, clar. Era de nit i no passaven gaires cotxes, però...
1: Bueno, de tant en tant... Sí, de tant en tant hi ha el cas d'algú que entra en contradirecció i fot no sé quants quilòmetres, ho diuen, aquell va no sé, begut i no sé quantes coses més s'havia fotut, va fer 10 quilòmetres contradirecció. Imagina't que va circulant i et trobes un de cara per l'autovia, l'autopista, és una cosa...
0: Bueno, va, Joan, i anem cap al final de la història, o ja hem acabat?
1: Bueno, no... Se li pot anar donant més voltes i més històries i jo, però més o menys seria això. El tema de que el que la vida es relaciona amb la memòria.
0: Home,
1: saps? Amb la continuïtat de la consciència.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, un fenomen com aquests doncs són una discontinuïtat que fa pensar, hòstia, aquella persona és la mateixa o és una altra.
0: El que passa és que tot el teu entorn segur que no és un, no han sigut uns altres, perquè ells han tingut la continuïtat de la teva existència entre la vida i la mort. O sigui que... tu res...
1: Clar, per ells sí. Per ells sí. Per ells, des de fora, hi ha una continuïtat de l'existència d'aquell individu. Però clar, al final, per un mateix, lo important és un mateix. A nivell de...
0: Sí, sí, clar, lo important és un mateix, sempre. No fos cas que et passés
1: no,
0: alguna cosa.
1: Aviam, o una perspectiva... filosòfica, per així dir-ho, de tot plegat, és la que té l'individu que viu totes les experiències, no? Saps?
0: Sí, sí.
1: És com una mena de paradoxa, tot això.
0: Bueno, pues que es quedi en paradoxa, Joan, que no tinguem que
1: també,
0: explicar la
1: també
0: setmana
1: vinent. També amb això es pot pensar en el mateix que passa quan dormim, que hi ha una interrupció de la consciència.
0: Hòstia, a mi el que em passa és que m'interrompeix la meva consciència perquè em desperto molt últimament, tu.
1: Sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: Els somnis, bueno, per això són interrupcions o és la continuïtat de la teva consciència inconscient?
1: Clar, els somnis, clar, i els somnis s'obliden també. La majoria dels somnis poden ser molt... quan et despertes i tal, els recordes molt bé i després els oblides. Vull dir, els has viscut realment o no.
0: Saps què m'ha passat avui? Jo a vegades, bueno, moltes vegades vaig a dormir amb la ràdio, amb l'auricular a l'orella, cosa molt mal feta perquè et destrossa el timpà. Total, sí, però no sé què ha passat, que tinc una ràdio d'aquestes petitones amb rodeta, una ràdio analògica de tota la vida, i no sé, se m'haurà mogut la rodeta i estava a la ràdio en posició de fer i m'he despertat amb el soroll de però com uns 30 segons abans de despertar-me la meva consciència anava sentint i no sabia què collons passava, per això dormint, eh? Després m'he despertat i he vist que era la ràdio, no? Però per un moment pensava que estava en una dimensió diferent, eh? Proveu, ja. Proveu. Això de sentir la ràdio però sense sintonitzar cap emissora és molt divertit.
1: Hola.
0: He agafat la ràdio i l'he tirada contra la paret, la mare que em va parir, que m'estava escoltant. Hola, mama.
1: Jo pensava que se t'hauria... Pensava que potser anaves a explicar que se t'hauria mogut el dial i s'hauria posat a l'emissora aquella que estan sí, posant a resar.
0: A la COPE, a la Ràdio Estel. No, fent Ràdio Estel. Fent maitines.
1: Sí.
0: Bueno, mira, no m'hagués preferit sentir maitines que fer el... Vés a saber si portava una hora sentint això, eh?
1: Ja.
0: Bueno. Pues sí, el dormir és una petita mort també, eh? Una petita mort en vida.
1: Sí.
0: Cada dia, sí, però de... això té el costat positiu, que cada dia ressuscitem.
1: Exacte, és el que t'he dit jo, la resurrecció.
0: Excepte alguns, sí. Que se'n van a dormir i no tornen, eh?
1: Ja. Sí, sí, la qüestió de la mort també es podrien fer... disquisicions entre aquests casos que expliquem i el fet mateix de morir.
0: Clar.
1: Que ara no hi entrarem, però també la memòria i el moment que entres a morir potser ja és com si desaparegués. Jo què sé.
0: Tu imagina que tothom que ha mort fins ara, tu imagina que d'aquí a 3.000 milions d'anys tots tornen a néixer en una altra forma, i s'han perdut aquests 3.000 milions d'existència de la Terra, però tots tornen a néixer en aquell moment.
2: Wow!
0: I diuen tots... Bueno, hòstia, què ha passat?
1: Bueno, aviam, això és el que planteja una mica la fe cristiana, saps, Vicenç? Perquè,
0: bueno, jo no hi posaria en aquesta història de la fe cristiana ara. Potser estem faltant a molta gent que creu en una...
1: No, però hi ha la qüestió que a vegades la gent pensa, no, la vida eterna i tal, l'ànima que és eterna, però no. La fe cristiana que...
0: No és etern, el que... no hi ha res etern.
1: No, el que passa, el que parla de tornar a encarnar, saps? Si no tinc mal entès jo... El que diu és que els individus tornen a encarnar. Saps?
0: Com un ungle.
1: No queden com unes ànimes allà a un món immaterial. No. Tornen a encarnar. I tornen a la Terra, també, saps? Totes les ànimes. Crec que és algo així.
0: Jo crec més
1: no
0: que som...
1: enganyar ningú.
0: Sí, jo crec que som més energia, eh? Jo crec que som més electricitat, eh?
1: Bueno, tu pots creure-ho, però Chris no ho creia així.
0: Bueno, Chris no era electricista, eh? O sigui que... No ho sabem pas. Jo crec que som energia i que la carn es podreix, però l'electricitat que nosaltres tenim dins, en algun lloc es transforma i se'n va i torna i ve a saber on anem a parar. Però, noi, això no ho sabrem mai fins que se'ns fonguin els ploms. I no sabíem on anem. Bueno, va, per acabar... Explica'ns una mica el poema que ens has enviat. De què va aquest poema, eh? Perquè comença amb nosaltres és el verb més perniciós, i ja per començar no he entès que nosaltres fos un verb.
1: Sí, bueno, això fa un joc amb això. Evidentment, nosaltres no és cap verb, però... Diu que és un verb perquè tot el que es fa referència a totes les coses dolentes que es poden fer a partir de la concepció de nosaltres i ells. Nosaltres i ells, sí.
0: Vale.
1: I fa el joc aquest de dir que és un verb. I més endavant diu que és un verí i coses d'aquestes.
0: Ja.
1: I és això. I el poema és una... Parla d'això, parla de lo perillós que és la concepció de nosaltres, la separació entre nosaltres i la resta del món i dels altres de l'univers, que és la primera pedra per començar a ser injustos i cruels i aïllar-se emocionalment i totes les bestieses que un es pugui imaginar.
0: L'egoisme humà, no?
1: Sí, les mil cotxinades que fem,
0: sí.
1: Que tenen justificacions en patriotisme, religions, política, poder i tal, però al final hi ha un nosaltres neutre que estan a la base de tot això. Després hi ha aquestes altres capes, però hi ha un nosaltres que senzillament és la divisió aquesta entre nosaltres i els altres. O pot ser fins i tot entre un i els altres, no? Però encara és més potent quan hi ha uns quants. Quan hi ha uns quants que som nosaltres, aquí ja tenim la primera pedra, com he dit, per fotre la pedregada als altres. Sí, sí.
0: Vale, pues, si et sembla, acabem aquí. Llegiré el poema i després del poema sentirem el poema musicat. Amb quin estil l'has musicat avui?
1: Això és un math rock. Hòstia. És un rock matemàtic, suau, amb veu femenina.
0: Rock matemàtic. Cada dia sorprens amb alguna cosa, Joan. Rock matemàtic, sí. Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs que és tendent, que tendeix a infinit, no? El rock aquest. Bueno, va, vinga.
1: Bueno, el rock aquest, el gènere aquest, són com molt marcats de ritme. Juguen molt amb ritmes molt, molt marcats, molt, com això, molt matemàtics, amb ràpids canvis de ritmes i coses. No és res molt raro, no sona coses molt rares, però té com aquest rotllet. Ja ho veuràs.
0: D'acord. Pues Joan, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens sentim la setmana vinent, si Déu vol, i no et passa allò dels 3 mesos amb coma, eh? Déu, ni a mi tampoc. Espera, toquem fusta.
1: Sí, toquem
0: fusta a la taula. Toquem fusta a totes les fustes i llegir el poema. D'acord, Joan?
1: Molt bé, Vicenç.
0: Vinga, adéu, Joan.
1: Vinga.
0: Adéu. Doncs llegirem el poema que ens ha enviat el Joan, que es titula Nosaltres, i després escoltarem la cançó. O sigui que una mica de respiració poètica. Bueno, això és més de cine, eh? És més cinema, eh? No de poesia. Però bueno, ara, vinga. Nosaltres. Nosaltres és el verb més perniciós de tots els concebuts. El paper esmolat contra la pell, l'oli bullent damunt la closca. Nosaltres, la força abortiva insuperable, la mà que furga l'úter enemic per arrencar-ne d'arrel qualsevol ésser i llançar-lo al marge de la via. Nosaltres és l'acció gelatinosa, la trampa fosca on cau i mor, finalment, tota bondat. Si vols exhalar un insult, digues nosaltres. Si busques el verí definitiu, ja el tens. Nosaltres, la venjança abans del dol, abans del fet, abans del dany, inici, horror, navalla en mà, les ungles i les dents per sempre sanes.

0: Va, i quan estem arribant ja a les 5:55, que falten 5 minuts, 5 minutets per arribar a les 6 de la tarda, aquí a Ràdio Caldes estàs escoltant el Males Cartes d'avui 5 de maig, doncs per acabar una sèrie, eh? Una sèrie de que s'estrena el dia 7 de maig, o sigui que demà passat, eh? A veure, es diu Leyendas i és la dirigeix el Nate Forsyth, Brady Hood i la Julian Holmes, no sé si és un home o una dona, ja vés a saber. El repartiment el Tom Burke, Steven Coogan, Tom Hughes no sé qui és, però té nom com si l'hagués de conèixer tota la vida, eh? Amli Amin, bueno, gent que no conec, vaja. De què va? Perquè, una temporada, 6 episodis. Mientras las drogas arrasan Gran Bretaña en los años 90, un equipo de funcionarios infiltrados trata de destruir a los cárteles responsables. O sigui que escoltem aquest tràiler de la sèrie Leyendas a Netflix.
1: Entidades que usamos en el trabajo encubierto. Su leyenda debe ser parte de ustedes. Que un error o una mala decisión es mortal.
2: Ella nombrará a la crisis de heroína como emergencia nacional. La señora Thatcher necesita una crisis que resolver y ya la encontró. Unos cuantos oficiales de aduana podrán contra estas bandas de narcotráfico.
3: Por supuesto.
4: Le encantan, ¿no es cierto? Con su uniforme, con ese poco de poder.
5: ¿Tiene algo punzo cortante?
6: ¿Qué agente sigue a un hombre al mercado de Walthamstow?
7: Un aburrido.
8: Le hablan de Hacienda.
9: ¿Usted trató de importar ilegalmente una revista llamada Enfermeras Ninfómanas Sin Límite?
10: Oh, podría haber sido un vecino, porque hay un joven del otro lado que usa pantalones cortos todo el año.
9: ¿Quiere que hable con sus vecinos sobre esto?
10: No.
9: No.
11: Haremos un programa de entrenamiento secreto para nuevos reclutas, para hacer lo que nunca se ha hecho.
9: ¿Estás seguro?
11: Este va a ser el reto más grande de su vida. Soporta un nivel de peligro y de riesgo inimaginable.
12: ¿Dónde se entrena?
13: ¿No escuchaste que es secreto?
14: ¿Será como un ascenso?
12: ¿Nos darán horas extra?
11: No.
14: ¿Nos van a dar viáticos?
13: ¿Les damos qué?
14: Dinero para comer.
13: ¿Dinero para comer? ¿Acaso están en la primaria?
15: No somos policías, espías tampoco. Hacemos cosas que ellos no pueden.
16: Y solo nosotros.
15: Solo nosotros.
17: Hacemos este trabajo con todos los peligros que eso implica. Y si morimos haciéndolo, entonces nadie sabrá que lo hicimos.
15: Hay gente hecha para esto, hay gente que no.
18: ¡Policía!
17: No sé cómo estar aquí, cuando todavía hay trabajo, allá afuera.
15: La guerra se inició.
9: No tiene idea de lo que está pasando.
0: Vinga, va, doncs amb aquesta sèrie que és britànica, sobretot, sempre recomanació per tothom, sempre escoltar les sèries en versió original, que no sigui dit. I ja només ens resta dir que us esperem la setmana vinent, que passeu una setmana fantàstica. Aquesta setmana no hi ha cap dia de festa extra, no com la setmana passada, que van ser, ja va haver-hi un cap de setmana llarg, doncs aquesta setmana doncs treballeu normal, però us ho passeu superbé cada dia que us aixequeu. Ja sabeu que cada dia esteu renaixent, o sigui que no passa res, o sigui, aneu a dormir pensant que us moriu i l'endemà renaixeu, la reencarnació, i sobretot vestiu-vos i dutxeu-vos convenientment de cap a peus, no a la meitat com feia el Joan. Què deies, Alexis?
19: Ens vestim a mitges.
0: No, no, a mitges no et deixis de vestir. Gràcies, Alexis, per aguantar i per moure els piuets de la taula simfònica que tenim aquí. Gràcies, Monter, per parlar pels puestos i no sentir-te. I res, que només em resta dir que un plaer, com sempre, estar aquí als micròfons de la ràdio municipal per excel·lència. Vinga, va, i ara el noi nou d'aquest de l'InfoCà, no? És una mica més gran, no? L'InfoCadete, ja. Vinga, adéu, bona nit!
20: Així sona Ràdio Caldes.
7: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. L'has vist, aquest anunci?
12: No.
7: Però és un tio que...
12: Fot bé, eh? Sí?
7: Sí. Semblant a tu, una miqueta.
12: Sí, bueno...
7: Una miqueta del tot, eh?
12: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. M'ha dit un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
16: Tota la saga de Star Wars.
19: Estrenes.
16: Et dic Stranger Things que no paro, però totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per totes? Ordre, eh? Totes. Episodi de l'1 al 9. Bueno, no en veuré més, ¿vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, ¿verdad? Que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat a la nòmina.
20: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
21: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
22: No creus en fantasmes, oi?
23: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
24: El programa Asteroide de B612 en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
25: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al TOC per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais escolars...
26: El programa número 1 de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
27: Benvinguts a Cultura en Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes, el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. Vuit ja, Clara, vuit en portem ja.
28: Va ràpid, sí.
27: Va ràpid com el programa d'avui. M'ho has fet venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
29: Bona tarda, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Adam Márquez.
30: Bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí, si això és dissabte, això és el Balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
31: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Bona tarda, amics. Aquí encetem i obrim les portes del nostre club, Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes.

0: Seguim aquí, estem començant el programa d'avui. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat per un servidor, Josep Gallar, i aquí el meu company Lluís Brugalla. Benvingut,
1: Lluís. Bona tarda,
0: Lluís.
1: Gràcies.
0: On la música és el més important. Igual que molts dels seus col·legues, McCoy Tyner va començar a estudiar piano de jovenet, als 13 anys, però altres circumstàncies van fer d'ell un mestre. Va néixer a Filadèlfia el 1838, on casualment tenia com a veí un altre pianista, el gran Bud Powell. Durant els anys 50 va treballar amb els músics de la ciutat, com Lee Morgan o Jimmy Heath. Va conèixer John Coltrane, que es va transformar en un germà gran per ell. I el 1960 va entrar a The Jested, la banda de Benny Golson i Art Farmer. És a dir, va entrar dins l'èlit del jazz de la mà dels millors. Aleshores, en John Coltrane va deixar la banda de Miles Davis per formar el seu propi grup, The John Coltrane Quartet, on finalment va recalar McCoy, i on va treballar durant 5 anys participant en els millors àlbums de la banda, com My Favorite Teach o Love Supreme i molts d'altres. Començarem per escoltar el tema que obre el disc enregistrat el disc del 5 de juliol de 1963, el Newport Jazz Festival. Es diu Newport Rum.

Bé, com de seguida us n'haureu adonat, en McCoy va molt ben acompanyat en aquest concert. Destaquem la trompeta, l'excel·lent trompeta de Clark Terry, però també la resta de la banda, en Charlie Mariano al saxo alt, el Bob Cranshaw al contrabaix i el Mickey Rocker a la bateria. Ara escoltarem una altra peça del mateix concert, escrita per ell mateix en homenatge a un altre dels seus influenciadors, el rebel Thelonious Monk. La peça es diu Monk's Blues.

0: Llàstima que ens agafés massa joves i el concert massa lluny d'aquí, perquè excel·lent, t'imagines estar allà escoltant.
1: Ostres, impressionant, impressionant.
0: Sí, sí. Bé, ara seguirem escoltant el piano de McCoy Tyner, però aquesta vegada amb un disc d'estudi, enregistrat en dues sessions al freqüentadíssim Van Gelder Studio. Algun dia parlarem d'aquest estudi, de Van Gelder, perquè tot Déu va passar per allà i va, els hi feia els arranjaments al Van Gelder i era un crac, i em crec que era una mica gilipolles també, però vaja, no ho sé. Es van gravar durant l'any 63-64 per la marca Impulse. L'àlbum es diu Today and Tomorrow i el tema del propi McCoy es diu T&A Blues.

Magnífic. Més endavant tornarem, més endavant, vull dir, d'aquí un futur programa, tornarem a trobar-nos amb Van Helder i el seu estudi, perquè té una història molt àmplia. Ara seguim aquí a Jazz and Blues Club amb McCoy Tyner avui, i el 1965 en McCoy va enregistrar un àlbum només en versions dels estàndards creats pel gran Duke Ellington. Heus aquí el primer que hem triat, Duke's Place.

En aquest disc podeu escoltar peces magistralment interpretades com It Don't Mean a Thing o Caravan, però us volem recomanar un tema que es diu Searching, amb dos percussionistes que li donen un aire llatí molt refrescant. Són en Willy Rodríguez i en Johnny Pacheco.

0: Seguim aquí quan ja quasi ens queda només...
1: Estem fatal.
0: Sí, un quart d'hora de programa i tenim un munt de coses que ens agradaria explicar. Algun dia acabarem fent un programa doble o alguna cosa així, perquè últimament tot se'ns queda... Aquí el tècnic ens diu que no. Bueno, de moment seguim amb el que teníem. Però sí, és cert que hi ha un treball immens de McCoy Tyner, i ara, per exemple, un disc que ens fixarem, en un disc enregistrat el 1966 amb Joe Henderson, Force of Nature, o un altre de 1969, Tim Ford Tyner, o un disc purament de free jazz anomenat Sahara, del 1972. Si més no, hem deixat espai per escoltar un tema avantgarde que us apujarà les revolucions del cor, segur. Ara escoltem Ebony Queen.

enormes, enormes, en Tyner al piano, el Sonny Fortune al saxo, el Calvin Hill al contrabaix i el tot poderós Alfonso Muzón a la bateria. Anem a posar una mica de context, perquè hauríeu de saber que a la dècada dels 60 diguem que els músics negres van reaccionar amb aquest canvi, aquest pas del bebop a la, i el hard bop al free jazz, per una miqueta protestar per com els estaven tractant als Estats Units i tal. Per això aquesta música reflexa una miqueta tota aquella història. I ara us volem posar encara un altre, si el Monté no s'ha suïcidat o no s'ha tirat pel balcó, us volem posar un altre tema amb els mateixos personatges del mateix disc, que es diu Sàhara. Aquest tema es diu Rebirth.

0: Bé, nois i noies, sentim-me haver de tallar una miqueta aquesta cançó per ordre aquí del meu company del tècnic. No, sense conyes, aquest tipus de música costa una miqueta d'entendre, però si us hi poseu l'entendreu i us ho passeu.
1: Va, Lluís, no t'enrotllis. La setmana que ve ja hi ets on són. Ràdio Caldes. Apa, adeu.
0: Adeu. Adeu.
2: Així sona Ràdio Caldes.
3: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi!
4: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
5: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí ja està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
6: Estàs escoltant
7: El Desfant d'Andrea
6: amb l'Andrea Gobrescu.
7: La millor música dels 90
6: fins avui.
8: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
5: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
9: 3-0, no m'ho diu el Roc. Sí, aquí no es valora la gent que es juga a porros enormes.
10: Perdó. No,
9: jo vaig... Això ha sigut inadequat.
10: Sí, molt inadequat.
5: Sí.
10: Però...
9: Aquí no es penalitza.
5: No, exacte, no s'avalua, no.
9: No es penalitza, això.
5: No.
11: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
12: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics. I, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
13: Comencem!
14: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. A un espai amb que ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
15: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sensi Vega i la taneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
0: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
1: Aquí i Lluís Brugalla.
0: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
16: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
17: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per la zona de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
18: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, bon dilluns, benvinguts a l'Hora Gusarapa. Aquest començament d'avui és realment aquests dies que dius poder sí que hauríem de posar càmeres, eh? Ui, espera't, ara ens ha de fer una fotografia al mòbil. Sí, per l'Instagram. La foto, perquè tinc la impressió que s'hauria de veure com la comparació entre la gent que escolta Ràdio Caldes i la gent que veu els posts de Ràdio Caldes. Perquè és bastant bèstia, eh? Tothom sempre et diu, ai, t'he vist per l'Instagram. Bé, avui és dia 11 de maig i els hi engegarem ja els micròfons als nostres...
1: Hola, bon dia, tot el dia.
0: Edu, Aina, Rau,
1: hola.
0: Una miqueta la música. Sí.
1: Tot en ordre.
2: Hola, hola.
0: Tot en ordre. L'Arnau ja...
1: Arnau, t'ha passat alguna cosa? Mira que us hem preparat els àudios i tot, eh?
2: Com?
0: Què has fet, Arnau?
2: És igual.
0: Bé, té... Sí, s'ha fet un nus amb el...
1: S'ha fet un nus, s'ha fet un nus.
0: Sí.
1: Té els auriculars.
0: I una mica més i les ulleres.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Bé, bona tarda, com esteu?
1: Molt bé.
2: Sí. Bé, de dilluns, no? Una mica.
0: Sí. Ja ho té, això, eh?
1: Sí.
3: Bé.
1: Perfecte.
0: T'ha costat, eh?
3: Sí. És que, bueno, no.
0: És pel dilluns o perquè no ens hem de creure el bé?
3: No, ens hem de creure el bé.
0: El meu avi diu, em ve de València o ve de Barcelona?
3: Si és de ve de València,
0: que no és...
2: Que no és tan bé.
1: Que no està bé.
2: És el típic que et pregunten, com estàs? I tu,
1: bé, vaig fent. Resposta curta o resposta llarga?
0: Doncs bé, benvinguts al programa d'avui. És un programa, altre cop, una mica... Bueno, que ens agafen temporada d'exàmens, n'he fet un avui.
1: Epa!
0: Sí, sí.
2: Com ha anat?
1: Si no m'equivoco, era de...
2: Ah, ja sabem.
0: És complicat, eh?
1: De recursos, no, de fons d'informació, de mètodes d'informació.
0: Mètodes
1: de recerca.
0: De recerca.
1: D'informació.
2: De
1: la comunicació.
2: Molt bé,
0: tranquil. Mètodes de recerca de la comunicació.
1: I què, L'has trobada?
2: No, com va anar? Perquè sabem que estudies entre la mitja part
1: dels partits.
2: Dels partits, per tant,
1: no obrirem el valor del partit encara.
0: D'acord.
2: No,
3: partit
2: com...
3: el que estan fent aquí fora.
2: Com va anar l'examen?
0: És veritat, eh? I ho havíem dit feia setmanes i mesos de, ostres, quan el sol se'n vagi més tard, tindrem aquí petxanguita. I és ben bé que un dia hem de narrar
1: la petxanguita.
3: Ui, estaria molt guai.
0: Avui, a més a més, tenim...
3: Però
0: pot ser que tinguem el típic pare que va jugar a futbol amb el seu fill.
1: Tenim el...
0: Que se l'ha d'aplaudir.
1: Tenim, fills, exacte.
3: Són tres nens.
0: És que...
3: Tres infants.
1: Dos són fills i un és cosí, diria. O amic.
3: Pot ser.
2: Els tenim controlats, però no...
1: Una mica, però tot ok. Llibertat i tranquil·litat a tothom.
0: Llibertat.
1: Sí, sí.
0: Només teniu a la gàrgola Edu, que sap perfectament quin vincle teniu amb els vostres jugadors d'equip.
3: Estàs molt macos.
0: Déu que no voleu obrir el meló, però
1: l'obrirem.
0: Normalment el primer meló que obrim és la predicció que vam fer del...
1: Doncs l'obrirem.
0: Últimament. I... Què deies, Arnau?
3: Ningú ha encertat, no?
1: Ningú ha encertat el clau.
0: Què va...
3: Llavors tinc concert.
0: Llavors el que més s'aprova...
2: Ningú ha guanyat.
0: No, especialment no. L'Arnau, perquè va dir que perdia el Barça.
1: No, molt malament, Arnau.
3: Estic molt content, eh?
1: Abandoni la sala.
3: Jo una cosa, o sigui, òbviament me la bufa moltíssim al futbol i més igual si guanya o perd, però a mi casa sempre s'ha sigut del Barça i sé que tots vosaltres sou del Barça. Llavors, jo faig d'amigo del diablo.
1: Vale.
3: No, jo faig d'amigo del diablo perquè sé que la majoria de vosaltres pues, escolliu pues, que guanyi el Barça. I per això m'agrada intentar...
1: Home, és que en el partit d'ahir...
2: Però no és que escolli el Barça.
0: Si no ho faci per ser competitiu,
2: és que,
0: bàsicament.
2: O sigui, jo valoro altres coses. Valoro l'equip, pues, tots els valors que tenen.
1: Home, si és que ens hem de posar a valorar valor.
3: Bueno, sí. Jo no valoro.
1: L'infant, no.
2: A les famílies.
1: És que...
2: Els
1: nens xiquitos.
0: El Gael.
2: El Mike, que crec que és el de Jong.
3: Jo no valoro.
2: Xulíssim.
0: Sí, quan diu els xiquitos no és el Barça B.
2: No.
0: Que, per cert, a veure si tenen oportunitats, ara que ja està guanyada la Lliga, se'ls hi pot donar minuts, no?
1: Una cosa,
2: estaria
1: no.
0: Maco, bonjos del Flick.
1: Obrim les portes de l'escola.
2: No, però ara que ja hem guanyat la Lliga, no té res, vull dir...
1: No té res a perdre, no?
0: L'Edu va dir 2-1.
1: Epa!
0: Ha sigut el resultat més proper.
1: Uea!
0: L'Anna va dir 1-2, l'Aina va dir 2-2, jo vaig dir 4-2. com a mi vaig endevinar la diferència.
1: Això és veritat? Sí. Deditos per l'Arnau i la seva diferència?
0: Sí.
3: No.
0: Llavors, l'última setmana us vaig portar un cas extra del futbol, que és el Rayo Vallecano.
1: Wow.
0: Que va arribar a semifinals de Conference League.
2: Sí.
0: Què passa?
1: O Lliga Pera.
0: Lliga?
1: Pera.
0: Ah, sí?
1: La Pera Conferència.
0: Doncs bé.
2: Deixarem el...
3: No ho he entès.
2: És igual. És no, no li donis bola.
1: És que a veure...
3: No, és igual. És que no ho he entès i tampoc ho vull saber. Següent.
0: Vale. Perfecte.
2: Rayo Vallecano.
0: No. Vam explicar que era la Conference League, és com la tercera Champions. I el que sí que han passat a la final i els hi tocarà jugar contra el Crystal Palace.
2: És el d'una àliga.
0: Sí, és d'una àliga que a més és molt curiós perquè és, jo diria, dels pocs equips que fa homenatge a una construcció que ja no existeix.
1: Ah, no existeix.
0: El Crystal Palace va
1: volar.
0: Va trencar-se.
1: Va trencar-se.
0: Era un palau de vidre que...
1: Va venir una ventada.
3: Ja està, sí. I bona nit. Jo tenia un dubte.
0: Doncs però... topem el Rayo, digues.
3: És que és contra àliga i m'han...
0: Totes dues són bones.
1: Correcte.
3: Clar, no.
1: Totes dues són bones.
3: Sí, però on vull arribar? O sigui, què us sembla que...
2: Per
3: sobte...
2: no parlar de futbol.
1: Ja, tot el que sigui.
3: Faci falta. Què us sembla que moltes paraules, ara diré potser algun exemple, o potser vosaltres em direu algun exemple, amb el temps s'han acceptat perquè la gent...
1: Les fa servir.
3: Tant... Que està, sí, està malament, però ho diu tant que et diuen, anem a cedir que...
0: També cada institució és més
1: flexible o
0: menys.
1: Exacte.
0: Val, doncs... perquè la RAI, per exemple, li està pelant completament.
1: Correcte.
0: I està començant a acceptar cocreta.
3: Correcte, aquí volia arribar.
0: Clar.
2: Però que no has d'agafar d'exemple la RAI.
0: No, perquè són espanyols. No. Però s'ha de... No, però s'ha de dir, per exemple...
1: Una sardana.
0: Gràcies, Monter.
3: Val, doncs,
0: s'ha de dir que tampoc és que...
1: O sigui, no es mor ningú per acceptar tampoc una paraula que es faci servir.
0: Sí, tampoc és que el català estiguem sent super l'hòstia. Vull dir, fa no tants anys, diria que fa 2 o 3, el neologisme de l'any, que es, cada any és com que hi ha un neologisme, que són les noves... com les paraules noves, de modernes, que s'inclouen al diccionari, es fa com el neologisme de l'any.
3: Futbol. Sí.
0: Doncs fa no massa, fa...
3: O sigui, seria com balompié o...
1: No.
2: Bueno,
0: sí,
2: plan...
0: no, però més aviat anglicismes acostumen a estar relacionats.
2: Sí, com es diu?
1: Home, jo en tinc una a la punta de la llengua. Que ningú
2: coses que, en plan crash, que no és crash, però algunes coses així tonteix.
3: Però
2: no,
3: futbol però, saps... és futbol.
0: Sí, sí, però futbol no, fa però molts
1: futbol,
0: anys.
1: Però futbol, Arnau, ja fa molts anys.
0: Ja no és neologisme.
3: No, però ho va ser en el següent.
1: Bueno, va ser una paraula adaptada d'una altra llengua.
3: Sí,
1: el balompié.
0: El balompié.
1: Correcte.
0: Va. Què volies, Edu?
1: No, hi ha un que no sé si és el que tu et referies de fa uns 2 o 3 anys, que era el de barco.
0: Barco.
1: Barco.
0: No, jo em referia, crec que era birra.
1: Birra?
0: Sí, apa. O una cosa així, que vaig pensar, tio, de debò?
1: Pues ni tan
0: vull
1: mal.
0: Dir, vaja, no, ara,
1: ja.
0: Quants anys fa que estem fent servir aquest terme i l'esteu ficant dins del neologisme de l'any?
1: Que també té coses bones, Arnau. Jo aquí volia trencar una llança al fet de revisar la
0: diria
1: normativa.
0: Diria que la paraula gomet encara no està acceptada.
1: No?
2: No, perquè és enganxina.
0: Ja, però...
2: O adhesiu.
0: Un gomet no és una enganxina.
1: Un gomet és un gomet. Una enganxina
2: és... un adhesiu de color
0: sí.
2: I amb forma circular.
1: O triangular.
0: Ja hem d'especificar prou com per poder-li posar
1: o
0: una
1: quadrada.
0: L'ús està superextès.
3: O sigui,
0: vull dir, fins i tot hi ha gent en castellà que fa servir gomet perquè no tenen la manera de
2: dir. El neologisme guanyador de l'any passat va ser vespreig.
1: Vespreig.
0: Ui, com li agrada el vespreig a la Laia Buscó.
3: Això per això
2: es va utilitzar.
3: Però que sigui... Croqueta, quina era?
1: Cocreta.
0: Això no és un neologisme. Això és gent que no sap parlar.
3: Clar, o sigui, clar, neologisme es diu?
0: Sí, neologisme és paraula nova que incloem el diccionari.
2: Manga, per exemple, el van acceptar el Diec, que és
3: com
2: còmic, perquè abans era còmic d'origen japonès.
3: I com es diu l'altre manga en català?
0: Quin altre?
2: Fins ja està, deixem-lo estar, perquè és com l'Arnau.
0: No. Ja, sí, ja sé per on va, sí. T'he enganxat i no passaré per aquí.
2: Exacte, per
1: jo m'he perdut, però crec que
2: bueno, pues
1: no em vull trobar.
2: Us trobeu les...
0: No. D'acord. Li voleu fer carpetasso al futbol?
1: Bueno, res, a comentar que...
2: No, estimem molt el Casador i el Valde.
0: Ah, és veritat.
2: Estimem molt...
0: El Valde amb un exercici descaradíssim d'intentar-se guanyar l'afició, perquè clarament...
2: Totalment.
0: Aquest tio està perdent...
3: Què passa amb el Víctor?
0: Per mèrits futbolístics.
2: Valde...
3: Víctor Valdés.
0: Víctor Valdés.
1: Víctor Valdés era el porter.
2: Ja no, muteja.
1: No, home, no, pobret.
0: Ja no pot parlar, la raó.
2: No estàs mutejat, que t'estàs fent el mutejat perquè tothom...
0: S'està fent el mutejat.
2: No feu això.
0: És que no, la gent no ho veu. L'Arnau ara mateix sí que està mutejat. Vull dir, no pot parlar, però tot i així està movent els llavis sense parlar.
1: Sense parlar.
0: Que no té cap mena de sentit estar a la ràdio, però bé,
1: exacte.
0: Això està passant bé.
1: És el menys radiofònic que has fet a la
2: vida. Estimem molt el Casador.
0: És el pitjor que he dit que podia ser. Estimem el Casador.
2: I estimem també l'altre grup, que el meu preferit, que és Dani Olmo, Eric García i Pedri.
0: Que aquí falta Íñigo Martínez.
2: Bueno, ja no hi és.
0: Yeah.
2: Però quan van guanyar la Lliga, mm-hmm, es van agafar... Uns vícings.
1: Se'n van agafar uns vícings.
2: Sí, se'n van anar els tres a...
0: Que ni, es veu que ni va bé, que es van haver d'instal·lar el vícing aquell dia.
1: Ah, o sigui, a l'acabar el partit, van agafar
0: va
1: les vícings.
0: Va guanyar la Lliga l'any passat.
1: Ah, vale, estàvem parlant... Sí. Vale.
2: No, no.
1: Vale.
0: Clar, és que el context. Fa un any. El Barça guanya la Lliga. Ferran...
2: El Ferran.
1: Ferran, eh?
0: Entenc que jo volia explicar l'Aina, em sap greu.
2: No.
0: El Ferran
2: no,
0: estava però... hospitalitzat.
1: El Ferran, què li va passar?
0: El teu amic Ferran.
1: El meu superamic Ferran.
0: Sí. Res, tenia una lesió, no sé, algun de la cama, segurament. Bé,
1: avui la feina,
0: la cosa és que estava a l'hospital.
1: Avui la feina m'han dit que semblava un vagabundó.
2: Bueno, això ja ho
1: que a mi no em sembla, eh? El Ramon.
0: El Ferran.
1: El Ferran. Ah, no, jo no.
0: És que ho has dit que...
1: No, però vull dir que...
0: Clar, perquè estem acostumats a veure'l amb cabells curts i ja. Amb cabell llarg, de sobte.
1: No, però vale. Està molt guapo.
0: Arnau, ja no estàs motejat, eh? Vull dir.
2: La qüestió és que quatre... amics del Ferran,
1: sí,
2: quan van acabar i guanyar la Lliga,
1: van agafar?
2: L'any passat van agafar els vícings i se'n van a veure el Ferran a l'hospital.
1: Ai, que cuquis!
2: I clar, pues, pel cotxe, felicitats, que bé!
0: Clar, molt guai que jugadors de futbol professionals del Barça de sobte agafin el
1: vícing. Superestrelles, clar.
0: Sí. Agafin el vícing, saps? Que literalment poden anar amb una limusina on vulguin.
1: Correcte.
0: I se'n van a veure el Ferran, a més. És com... Sí, va ser
1: com molt cookies. Molt bé.
0: I aquest any el Ferran ja no està a l'hospital.
1: No, no, jo no estava al Ferran. O sigui, no estava a l'hospital, eh?
0: Exacte. Sí, s'hi va fixar especialment, l'ho deia.
1: La veritat és que sí, el vaig veure córrer molt.
0: En les desmargades, eh?
1: Mm-hmm.
0: Doncs bé... El Ferran no estava a l'hospital, però es va fer tot i així aquesta mena de ritual de hem guanyat la Lliga, agafarem els vícings i
1: per anar fins a Plaça Catalunya.
2: No,
1: perquè...
2: no,
0: això és una altra cosa.
2: Va fer una
1: altra història.
2: Una vuelta per Barcelona.
1: Ah, saps? vale. Sabem on van anar o no?
2: A passejar?
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: Perquè ja no havien d'anar a l'hospital.
1: Sí, però jo què sé, per quins carrers van passar, si van fer alguna cosa, jo què sé,
2: sí,
1: algun
2: sí,
1: selfie...
2: Sí, sí, ja sabem, però necessites saber-ho.
1: No, és que un moment, no, el que necessito és que l'Arnau deixi de fer coses que no són radiofòniques. Sí. Vull dir, Arnau, t'has posat el mòbil,
0: sí,
1: el micro...
0: Segueix parlant sense parlar, vull dir, segueix fent... I a més s'ha posat una imatge al mòbil de micròfon silenciat. Però clar, és que... Arnau, recordem que estem a la ràdio i de moment no tenim càmeres. Llavors, si algun dia t'hi vols posar, realment ho podem mirar i posem càmeres. Vam dir que ara la temporada que ve potser ho intentàvem.
1: D'acord.
0: Però... De moment, aquest tipus d'acudit visual no entra dins de Ràdio Caldes. Fes-ho quan el Monter tregui la càmera per penjar-nos a l'Instagram. A partir d'aquí ja
1: ho mirarem.
3: És una fotografia, tampoc es pot fer...
0: Hauré de fer un edit d'Instagram.
3: Va, superbé.
0: Que, per cert, l'Instagram estem intentant mantenir-lo viu.
2: Molt.
1: Correcte. No, i molt bé.
0: No hi ha la millor constància de la història, però...
1: No és suficient?
0: Sí.
1: No?
0: S'ha revifat una mica.
2: Sí.
1: Assolit.
3: A mi els tres vídeos que has penjat tots?
0: No, més.
2: No ha penjat
1: 7?
3: Sí? Home! Sí, les entrevistes que vam tindre nosaltres presents amb la Pau.
2: 7 vídeos d'aquests?
0: I ara ja estem a l'època Amazònia.
3: Molt bé.
0: Sí.
3: M'han agradat molt. Els tres que he vist.
1: Ja el pots tornar a putejar.
0: I introduïm-vos aquest tema... Us volia preguntar si hi ha gent que us fes especial il·lusió intentar convidar al programa.
1: Oh!
3: el...
0: no té per què seguir
2: amb dos dits de front.
1: Sí, sí, sí. Un realista,
0: poden gent. Ser
2: la Rosalía, no, no,
0: no, no, la Rosalía no, però ja, el Triquell.
3: Això.
0: El Triquell es pot intentar. Jo de fet ho he intentat activament.
1: Ah, sí?
0: Sí, i es pot insistir.
1: Insistir-hi?
0: Sí. Llavors,
3: però de moments
0: no, no, es pot aconseguir.
3: Hi ha hagut ghosting on...
0: A mitges. Se m'ha respost, però després és com que... Bueno, és igual.
3: Vale,
0: es pot aconseguir.
1: Vale, vale. Es pot aconseguir, es pot sí. aconseguir.
2: Dins de no està tan mal.
0: No.
3: És correcte.
2: O sigui, és prou viable.
0: Estàvem parlant del poni pisador, també. Molaria, una... flipes.
3: Ulla, estaria molt guapo. Mm.
2: I saps...
1: Estem en el món... Sí. Estem carpeta és que, artistes,
0: a
1: més, eh?
0: Ara, just abans de començar el programa, estava posant aquest temacle. A veure si el puc posar. Crec que ofimàtica és aquí. Vale, vale.
1: A veure...
0: Aneu parlant, a veure si aconsegueix.
1: Vale, no, no, jo anava, anava a preguntar si és carpeta, és carpeta artistes.
2: No, si jo estava pensant, jo, per exemple, algú escriptor...
1: Ah.
2: Algú escriptor...

0: la posa...
1: és que cançó de nínxol. Cançó de nínxol, el Jipper Jaret. No és de les famoses.
2: Un amic de les podria, és totalment.
1: Un?
2: Amic de les. Els bolos li
1: tiren confet. Amic de la... Bueno, podem intentar.
0: Sí que sé qui és amic de la.
2: No, tu creus que diria que sí? Que respondria d'alguna manera.
0: Sí, de respondre te'n podria respondre, però com et puc respondre jo, no? Diria.
2: Sí. Ui, jo... Conec a gent...
0: Creiem que podem parar de dir artistes, per exemple, ja.
1: També, no, sí, ja. L'Edu va proposar fa no massa Marcos Blanquer.
3: Ah, és veritat.
0: Per exemple.
2: Jo hi ha un...
3: Se li ha preguntat, eh?
1: I què ha respost?
3: Ha dit que no. Però potser, no sé, un
1: llàstima,
3: un àudio, un algo.
2: Jo conec un que
3: una salutació.
0: Un què?
3: Ah, no, un algo, sí. Un algo potser
0: estem
3: sí.
0: Estem parlant d'esports ara. Vull dir que no només hem de portar artistes.
3: Home, ara ja s'ha acabat la llista.
0: Dos entrevistes.
3: Ja s'ha acabat la llista, la lliga, perdó.
1: Quina
0: que potser
1: lliga?
0: Podem agafar algun escriptor d'aquí,
1: sí.
0: Algú...
3: Vale, vale, sí, sí.
0: Ojalà algú...
2: Jo anava a dir un David Box.
3: Oh, lo. Un tarotista.
1: Sobretot molaria portar gent...
0: De Caldes.
1: De Caldes i també de pensar que són persones que donarien bona conversa. Vull dir, per exemple, ara deies amic de la... Mola que flipes la música de l'Ig, yeah. Però no sé fins a quin punt aquest tio té un missatge per donar. Tant de bo que sí, eh? Sembla bon xaval.
2: Yeah.
1: Però... Jo el que he sentit de Víctor és pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum.
2: Sí, sí. Jo diria...
0: Sí,
2: sí. No, sí, totalment.
3: No vull que caigui en l'oblit, no, la proposta. Ho has apuntat, eh, Aina? Volem un tarotista. Un tarotista que
1: tarotista.
3: Ens ubiqui una miqueta, perquè sí que és cert que jo com a usuari de... aplicacions de ligoteo, sí. S'ha posat com molt èmfasi en quin signe ets, llavors és
1: com que... S'ha de dir que des de la Corporació Catalana s'està alimentant molt això.
3: Correcte.
1: Hi ha una pila d'entrevistes, per exemple, diria que és el Col·lapse,
3: uh-huh.
1: Que literalment et posen el nom i a sota hi ha el signe del zodíac que dius...
3: És que estem a...
1: És literalment al nivell del cognom.
3: Correcte, saps? Doncs sí, però ja no més que res per, no, perquè ens ubiqui a tots els que ens escoltin.
1: Sí.
3: Per què serveix exactament?
1: Jo he de dir,
3: no?
1: I... que ja, potser ho tracto d'una manera escèptica, però des del respecte...
3: Bueno, des del respecte, no es pot... al final és una pseudociència. Sí. Vull dir,
1: exacte.
3: Tractem-ho com a tal.
2: Mario Marzo.
3: A veure, Arnau, càtedra.
2: Broma.
3: No s'accepta.
0: Per tant, Albert Cornelles, que ha tret llibre avui...
3: Uh-huh.
0: Sí, el d'avui Albert.
3: Ah,
0: tampoc el trobaré perquè
3: no.
0: Viu a Madrid. Vull dir,
3: ens
0: que,
3: encantaria.
1: També es poden fer trucades amb gent, vull dir, jo he tingut aquí trucades amb gent de Canàries.
3: Mira, aquest cap de setmana que ha sigut el Dia d'Europa, tinc un amic
0: a Europa.
3: Especialista sí, a nivells europeus.
2: Campió,
3: podríem fer-ne una entrevisteta, doncs ho piqui una miqueta a nivell europeu.
1: Com es diu?
2: Cardona.
1: Bueno, però deu tenir nom.
2: Cardona.
1: Guillem. Dic, Cardona, aquí Caldes tenim uns quants Cardones, també.
2: Sí. I de
1: l'hoquei, exacte. Qui més? De l'escena del freestyle català, mola que flipes, la veritat. Hi ha gent bastant guai.
2: Com?
1: Des de fa relativament poc, farà any i mig, dos anys, s'ha creat una escena de batalles de freestyle rap en català. Oh. I segur que hi ha gent molt guai. Fa no massa, el Peyu va entrevistar...
2: Correcte.
1: A dues persones bastant guais.
2: Es diu no sé què... Ah.
1: Senyor A.
2: Ah.
1: Que la veritat és que la música em mola bastant. Vaig a posar.
2: Va molar molt. Vaig escoltar el que va fer, pues, això, la República.
0: Què?
2: No, com es diu?
0: No ho sabem.
2: On està el Peyu. La Renaixença.
3: Ah, molt bona.
0: És que pensa que estàs parlant d'un moviment polític o algo i el cap està...
3: No, la Renaixença ja fa temps que ha acabat.
2: Doncs el vaig escoltar i em va agradar moltíssim. Vaig pensar, ullo.
1: Sí, tenen un projecte.
2: Bona veu,
1: es diu,
2: bones
1: i l'Ainara també molaria. Sí, eh? Tenen un projecte que es diu 24 Llesques, que ja van pel volum 2, que és com que fan una cançó molt llarga, rotllo un quart d'hora, sí. On cada rapero que surt té 24 barres per que les tira, i és una mica per conèixer gent de l'escena musical rap català, bueno. I així es foten tots al mateix sac i els pots escoltar i dius, ai mira, doncs aquest minut d'aquesta persona m'ha molat, vaig a investigar una mica sobre ell.
0: Que guai.
1: Personalment penso que la més top és la del senyor A.
2: però... Sí, jo també penso el mateix.
1: Que és la que va cantar allà a la Renaixença.
2: Sí, està molt guapo. Podríem convidar el meu jefe de Barcelona de parkour, que va anar també a la Renaixença.
3: En sèrio?
2: Sí, vaig flipar.
3: A fer quatre tombarelles?
2: No,
1: el teu profe de parkour?
2: No. Va anar el meu profe de parkour a la Renaixença, i vaig al·lucinar.
4: I però per què?
3: Creus, perquè... quin valor creus que pot donar a la societat una entrevista amb aquest senyor?
2: Doncs total, ja, sí, sí. Tot el valor que pot donar el parkour a la societat, bàsicament.
3: Parkour?
2: Però perquè parkour? El parkour penso que és algú... Penso realment, potser es tira molt cap al meu cantó i ja està, però que és, o sigui, és necessari pel món.
3: Sens dubte.
2: Un mínim, sí.
3: Sí, sí, sí, Arnau.
2: Però per saber com...
3: Crec que ara mateix... Un moment. És que trobo que sí, o sigui... Jo t'he vist, no, jo t'he vist, o sigui, jo t'he escoltat donant-li la importància al parkour, el que realment és important del parkour, que és la seguretat,
2: sí,
3: i la propriocepció del cos.
2: Sí.
3: Jo crec que vas per aquí.
1: Sí, potser podríem dedicar-li un programa al parkour.
3: Li podríem dedicar un programa al parkour.
1: No passaria absolutament res.
3: Gens.
1: Aquell dia,
3: aquell dia serà l'Arnau que es trobarà la porta tancada de la ràdio amb les claus posades.
1: D'acord, alguna idea més? Espavila't. De fer carpetasso?
4: No, de fet, jo crec que és una cosa com per cadascú investigar què és el que li mola o què creiem que és guai.
1: Sí.
4: Vull dir, per això, no només portar
1: gent
4: artistes.
1: Gent que sapiguem que si parla,
4: exacte,
1: sabrà
4: què
1: dir-nos.
4: Exacte, que pot donar o alguna i ja està.
2: Parla molt bé, o sigui, fora bromes, eh? Parla superbé al meu jefe de Barcelona. O sigui...
4: Que ja farem el parkour.
2: No
4: pateixis,
2: no sempre
4: que sí.
2: No
3: mira, apunta-ho, apunta-ho.
2: Sí, però això sí que és una cosa que penso... Mira, que cabron que parla superbé. Té un molt bon dialecte i sap fer servir molt bé les paraules correctes. Però a vegades penso que...
3: Perfecte. Haurem d'estudiar tots per entendre el dialecte del profe de l'Arnau.
4: No, ja ho sabrem. Sevillana, gato. Gràcies.
2: Si ve...
4: Aquí jo dic que no hi seré, però sóc la que sé més.
3: Total.
2: Aina, si no hi ets, se'n va...
1: D'acord, passarà un tema que sí que en sap l'Aina. Voleu parlar d'educació?
2: No.
4: Podem pagar de...
3: Podem pagar. Ens poden pagar.
1: Volíem parlar-ne l'últim dia.
3: Ah,
1: ja es va passar. De pagar, dius?
4: No, volia dir de parlar. És molt important la vegada demà.
1: Parlem-ne, i tant.
3: És molt important la vegada demà.
1: Per començar, el gran titular. 17 dies de vaga.
3: Uaaah!
4: Ja. Però és mentida.
1: Tot mentida, clar, exacte. 17
4: I
1: dies
4: clar, la gent s'ho creu.
3: És que clar,
1: aquests 17 dies
3: no tenen prou amb les
1: estan
3: vacances.
1: Estan repartits pel territori, no?
3: Exacte.
1: Llavors hi ha dies on els hi toca els de Lleida. N'hi ha d'altres que els hi toca els del Baix Llobregat.
4: De fet, si no estic mal entesa, crec que són 5 dies de vaga.
1: Exacte.
4: Perquè sí que hi ha dies que són de tot Catalunya, com demà.
1: Sí.
4: Que crec que n'hi ha 3. Cada dia. Que està repetit.
1: Demà dia 12 a tot Catalunya.
4: Exacte.
1: Tinc aquí l'horari.
4: I després hi ha algunes que és això, que va per comarques.
1: Exacte. Perquè després vindrà dimecres 13 de maig, que només els toca a Baix Llobregat i Penedès. El dijous, Girona, Catalunya Central. I divendres,
3: digues números.
1: Lleida, el Pirineu i Aran.
4: Bueno,
1: 13, 14, 15.
4: Sí, però que els que hem de saber
3: setmana.
4: Són 12... i 27 de maig i 5 de juny, que són les generals de tota Catalunya.
1: Exacte, aquestes són les generals.
4: I entenc que, perquè ens escolten des de Caldes, doncs la de
1: les del Vallès
4: Maresme.
1: Oriental, Maresme i Vallès Occidental són el 19 de maig, 24. El 28 de maig i ja està.
4: Exacte.
1: Per tant, sí.
4: Són 5 dies
1: afecten
4: de vaga.
1: 5 dies.
3: Correcte. S'asseguraran els serveis mínims per facilitar la conciliació laboral, però es convida a les famílies que participin activament del
1: llavors,
3: seguiment de la vaga.
1: Què collons està passant a l'educació, Edu i Aina?
3: Hi ha un show? Hi ha un show?
1: Perquè esteu saturats.
3: Estem saturats.
1: Les mil i una coses que s'han dit sempre, que si retallades, que si falta de pressupost,
4: de recursos.
1: Després hi ha el tema de la burocràcia, que es veu que és horrible. No?
3: I l'atenció a la diversitat. Són aquestes quatre potes. Són aquestes quatre
1: diversitat.
3: Potes. Me n'he deixat alguna, Aina?
1: I llavors hi ha el tema de que de sobte s'ho infiltren policies.
4: Bueno, això...
3: Clar, això... Aquí m'agradaria trencar una llança, també.
1: Vam començar amb lo d'introduir a policies que facin serveis que estaven com de prova i de sobte s'estaven infiltrant en comitès per fer la vaga d'educació, no?
3: Mare de Déu, senyor.
4: Vull dir, en realitat, que... sí, però tota aquesta vaga és per reivindicar la qualitat que volem del sistema.
3: És millorar el sistema. I per tal d'aconseguir-ho, bueno, s'han fet moltes demandes des dels últims anys. Què passa? Que al final, bueno, les tensions tant polítiques com socials del país, doncs, han arribat a un extrem en el qual el gremi s'ha posat les mans al cap i ha dit, doncs anem a fer les coses com cal. I això és el que s'està fent, senzillament, posar-se d'acord i parar perquè es vegi la importància d'on s'està arribant, perquè s'està arribant a un lloc on si no s'actua o si no es canvien coses, no se sosté, i estem parlant del futur del nostre país.
4: Vull dir, parlant amb famílies i tot, diu, bueno, jo és que tinc dos fills, vale, pues imagina't aquests dos fills multiplicat per el doble, saps? No el doble, però
3: ja,
4: 27, entre 25 i 30, que n'hi ha una aula, uh-huh, amb tots, bueno, entre demandes diferents.
3: Clar, entre famílies no vingudes, alumnes amb diversitats, conductes disruptives...
4: I després els pobres que salven.
3: No, clar, llavors, clar, hi ha un efecte que se'n parla poc, però és aquest efecte com, no, de transparència, de nanos que van tirant, que van fent, i al final... No és que deixin d'estar...
1: Sí, típic alumne...
3: Millor atesos, que... sinó que... Clar, el típic alumne que va fent, que no necessita gaire suport...
1: Però que no necessita des d'una primera vista.
3: Exacte, no, des d'un esglaó de... Jo vaig tirant i tal, però... Tothom de l'aula necessita que la xutxin per treure el millor, no? I al final s'està perdent un temps valuós i espectacular per això, per treballar les potencialitats de tots.
1: Si hi ha pocs recursos, aquests van destinats als problemes més vistosos, no? I sovint et poden separar...
3: Estem parlant d'urgència, no? Al final, urgència. És que això està directament relacionat amb el terme aquest d'equitat, no? I d'igualtat. O sigui, nosaltres, com a professionals dins l'aula, des d'un àmbit més de lleure o des d'un àmbit més professional de l'educació formal com a mestre, o, bueno, o els altres que hi som, és important entendre el que realment està passant dins de l'aula i entendre que, òbviament, s'ha d'educar des de la igualtat, però tenint en compte aquesta equitat que estem parlant. Que si hi ha un infant o més d'un infant que necessita més que el del costat, per aquest terme d'equitat, doncs se li ha de donar més, perquè si no el tens desatès. És una pena.
1: I com a curiositat, que a part de per territoris també hi ha vagues que són especialment d'escoles bressols, que són el dia 7 i 8 de maig.
3: El 03 també és
4: el 03, també molt...
3: Molt important.
4: Perquè penso que amb un nadó... Que...
1: Te la lia molt més com a pare, no?
4: I que
1: les vagues d'escoles bressols...
4: Que tu n'hagis de tenir ja una mestra per cada 8 nadons...
3: 8 nadons... Doncs. Estem parlant de que poden ser infants des dels 4-5
4: mesos
3: fins a infants que en tenen dos, clar. O sigui, o que van canviar cap als tres. Llavors, clar, estem parlant d'una diversitat més clara que aquesta, no? I de donar valor
1: entenc
3: a aquesta...
1: que els serveis mínims són diferents de les escoles bressol que de les normals.
3: Entenc que sí.
1: Bé, però tot i així que sí, que se'ls ha de donar espai.
3: Tant. No, clar, i estan reivindicant el que qualsevol funcionari de l'Estat. Si fa més de X anys que no se't revisa el sou, que no se't revisen les tasques, que no se't revisa l'estat de com estàs, és normal que quan apreten més diguis, ei, hola, estic aquí. I és el que els està passant als de 03.
1: Exacte.
4: Total.
1: Després tema Mossos.
3: Tema Mossos.
1: És que de sobte...
3: És un projecte.
1: Hi va haver un pla pilot dels Mossos d'Esquadra en alguns instituts. I això representa que s'ha de prendre com una resposta a les queixes que hi havia hagut? O...
3: No, clar... És normal que amb tot aquest xou que està venint, no?, en aquests mesos i tal, de tantes vagues i tal, s'entengui com una de les mesures que la Generalitat ha proposat per sustentar, no?, aquesta queixa o aquesta necessitat d'allò. Però és que no és així, és que simplement ha coincidit en l'espai-temps. És a dir, és una cosa com que feia temps que ho volíem fer i llavors sembla com que...
4: Que hagi clar, sigut
3: com a resposta a això.
1: Clar,
3: és mentida.
1: Demanat...
3: Clar, el que es parlava era de que en centres d'alta complexitat, on la tensió dins l'aula és extremadament alta i la seguretat de tant dels professionals com els infants que hi són s'havia de gestionar d'una manera diferent que com s'estava fent fins ara. Llavors, doncs, dintre de, la, de les propostes que es van fer i el tal, doncs va sortir aquest projecte que al final no deixa de ser que un mosso vingui a una aula, òbviament no apareixia a una escola, però al final és un professional dins del, no, del, del cos dels Mossos d'Esquadra, dins del, és un professional dins de la, la resolució de conflictes, no, de la mediació, té un perfil social que no és, no ens hem d'imaginar que és un mosso que acaba de venir d'un desnonament i l'han fotut amb una patada dintre d'una escola, no? Estem parlant d'una persona preparada professionalment per aquesta tasca. El que passa és que ha vingut en un moment, en el pitjor moment.
1: Sí, sí, i, però... i després d'això s'haurà hagut aquest escàndol.
3: No s'entén, és que no s'entén.
0: Vull dir que jo firmaria molt més a que em posin dos profes a tots els instituts més.
3: Correcte.
0: Que jo entenc que hi ha centres d'alta complexitat que on falta és una seguretat o un... pues, no sé quina persona falta, però entenc que falta. Es cobreix amb un mosso, deixa'm-ho dubtar.
3: És una de les pitjors idees que han tingut. Sí, sí, no, no,
0: i és
3: no
0: com, val, sumes tot el que ens estem queixant com si... i afegeixes això, és com... wow, vale, només faltava això
3: per acabar-ho de rematar.
0: Que sé que seuen el dijous per xerrar.
3: Menys mal.
0: Només faltaria. Ah,
2: a veure, aviam d'aquest.
0: A veure,
2: i d'aquest
0: ni serveix. Exacte. Però aviam què.
3: Bueno, útil serà, perquè al final serà, és un espai en el que, no, es trobaran.
0: Bueno, i per això la important és demà, jo crec, perquè és el fet de que vegi com... com els docents ens trobem...
3: units,
0: exacte,
3: no?
0: Bàsicament. Que el guai és baixar a Barcelona, sisplau. Baixeu a Barcelona la concentració.
3: Tothom a Barcelona demà, sisplau.
2: Deures, que...
0: bueno. No, doncs així no facis vaga.
2: Vaga per poder treballar.
3: Molt bé, Arnau.
2: Això em sembla cutríssim, però... això ja són problemes meus.
1: Bé.
0: Mutegem. No. No! Ho entenc perfectament, perquè sí, estudiant...
3: Bueno, és important també dir que el sector del lleure educatiu està dins, està inclòs en aquesta vaga.
0: Menjadors també.
3: Menjadors escolars. Exacte. I tal, i bueno, que és important que això, que sobretot que les famílies entenguin i que intentin seguir la vaga de la millor manera, que és no portant els infants a l'escola. Gràcies.
2: No moriran. Per estar un dia a casa.
0: Que entenc que conciliació familiar és molt difícil.
3: Sí, sí, òbviament, i per això hi ha una,
0: uns
3: serveis mínims.
0: Però acompanyem, també.
3: Acompanyem, exacte. Gràcies.
1: Perfecte.
3: Carpetasso.
1: Voleu fer carpetasso?
0: Podem fer carpetasso.
1: Sí.
0: Jo crec que cada cop menys sap que estem a la ràdio.
2: No, però no
1: és que... l'Edu, l'Arnau.
3: Jo és que no l'entenc de so i crec que el que acabo de fer és... no mola, no?
2: No.
1: L'Arnau entén de so i pensa que no mola.
2: Correcte.
3: Puchipu.
1: He tret la música perquè de sobte era un tema seriós.
3: Sí.
1: Just era el moment del senyor A, tio.
2: No, estaves ret. Jo t'anava a dir que baixis una miqueta. O sigui, estava molt al mínim, però baixava una miqueta més. Una mica
0: pues no podia, si estava...

0: això no és freestyle, eh? Ja ho saps, que n'hem estat parlant. Però, home, sona molt bé. A sobre,
1: bona veu,
0: inclou Bish Milà, que ja és com... Tens un moment per mostrar-te una mica que és d'això que va la cançó. I ja li estàs afegint aquestes capes de profunditat a rimes esdrúixoles des de començar les 24 barres. Li queda superbé.
2: Li queda molt bé.
0: Sí. A més, és eivissenc, que em va fer gràcia. Sí. I la A aquesta la va treure de que es diu Adrià amb accent a la obert. I mai li posaven. Llavors la volia reivindicar.
2: Vale.
3: Surt de Barcelona.
0: Surt de Barcelona, però demà s'ha d'anar a Barcelona.
2: Sí, però demà s'hi entra.
0: Bé. Doncs... No sé, us ha quedat algun tema per parlar?
2: Bueno, aquesta setmana, parlant de reivindicacions, aquesta setmana s'està duent a terme una reivindicació molt important a nivell de la cultura pop d'aquest país.
0: Sí. Ah, exacte.
4: Per Girls and Gays.
2: Per Girls and Gays and Everybody, please.
0: Tenia apuntat, eh, d'ell.
2: Correcte, correcte, correcte.
4: Aquestes... Ja, vale, perdó, eh?
2: Ah, no, no.
4: Ja hem decidit que farem un dia del parkour, no pateixis.
2: Sí, sí, però... estàs, Arnau, farem un dia del parkour.
0: Sí. No pateixis. Estan dient a l'altre, Arnau.
2: Però ara sí, és el moment de l'any en el qual Girls and Gays...
0: Es parla discretament.
2: Com?
0: Es parla discretament perquè tampoc se li vol donar...
2: Exacte, exacte. És com, és la setmana més... una de les... Bueno, no. Bueno, a veure, no. No, no anava per aquí, Arnau. Em refereixo que és una de les setmanes més importants a nivell europeu de la cultura pop i, bueno, perquè se celebra el festival de...
0: I amb senyor de fondo parlarem de...
4: Per això, perquè reivindiquem
2: el festival de... Posa la cançó de Rosa. Posa la cançó de Rosa, el Europe's Living a Celebration. Se celebra el festival d'Eurovisió. Què passa? Pues, parlant de les reivindicacions que estàvem parlant, doncs cal remarcar que aquest any s'està fent boicot al festival per al... Bueno, per al... per la situació dels conflictes que a nivell europeu estan colpejant la, no, l'estabilitat política del país, ai, del país del continent, i bueno, al final s'ha acabat. Un moment de silenci, sisplau.
0: Pot seguir, Edu.
2: Doncs seguim, bueno, és que clar, molt heavy. És mas, és que aquest senyor d'aquí estava naixent, saps què et vull dir, quan aquesta cançó estava...
0: I jo què?
2: I tu no, tu estaves ni viu.
4: Mai. Sí, perquè canta...
2: Europe's living a celebration.
4: Todos juntos.
2: No. Vamos a cantar. I feia la volta i la Geno no la feia del revés, sinó que la feia una miqueta més tard.
1: Una cosa, sabeu que quan l'Edu ha dit Europe's living a celebration, m'ha vingut Illo Juan, la cançó...
2: És que, clar, este senyor...
0: Ah, sí, que... Però, clar, però això és una referència, això.
2: Claro. Bueno, senzillament és això, que aquesta setmana s'està fent boicot a nivell espanyol perquè Espanya ha decidit no anar al festival després de moltíssims anys d'assistència ininterrompuda i, doncs això, agraïm que totes les persones i seguidores del concurs no el vegin, gràcies, per donar suport a aquesta injustícia que s'està cometent a nivell europeu, tant amb l'estat palestí com amb la guerra d'Ucraïna i Rússia, i doncs això, que és un concurs a nivell estatal, no? No, de països europeus, i s'ha intentat des dels últims 10 anys, no? Des que aquests conflictes han sortit com més a la llum, s'ha intentat com separar de qualsevol ideologia política, però és que és inevitable, perquè les votacions han sortit ara fa uns dies una notícia sobre el responsable. És molt difícil, perquè si és un país que està defensant una cançó, és com molt difícil separar-ho de la política.
0: Però, i més en el moment en què és una metodologia de vots, saps? Vull dir,
2: clar,
0: hi ha mundials de molts esports on també es representen seleccions i nacions, però clar, és que literalment estàs votant els teus amics.
2: Exacte, exacte. Els amiguismes s'han intentat com gestionar des de fa anys amb temes de no poder votar des del propi país, de no poder votar més de tantes vegades, però ara fa uns parell o tres de dies ha sortit la notícia del màxim responsable del festival amb el sistema de vots reconeguts i tal, que ha reconegut que en els últims 2-3 anys hi ha hagut irregularitats en el sistema de votacions, cosa que...
4: Que novedat!
2: Spoiler,
4: no?
2: Ja se sabia. Però bueno, no, llavors està guai. Està guai perquè és un festival molt xulo, a nivell de la cultura pop està molt seguit i forma part molt...
4: Coneixes països així també.
2: A part d'això, i cultures.
4: Et fas les banderetes.
2: És que tot ve per... tot ve d'aquí, tot ve d'aquí.
4: Exacte.
2: És que és cert, és cert. És molt útil.
1: Jo no me la sé.
4: Bueno, pues...
2: doncs mira el festival, Arnau.
0: FIFA?
4: No, aquest any no.
2: Aquest any no, aquest any no. FIFA, no, FIFA. Només et queda una opció.
4: Veurem el de l'any passat. No.
2: Exacte, el que... O sigui, no, sobretot és molt important...
4: Veure l'any passat.
2: No sumar reproduccions al canal de YouTube, o sigui, ser com una miqueta més... filar més prim a l'hora de consumir el que tot vagi, o sigui, el que vagi relacionat amb el festival, per el simple fet d'això de donar com un cop d'efecte a tot el que és aquest tema. Es pot celebrar el festival
4: maneres.
2: D'altres maneres, com no, sopes amb amics,
0: sí.
2: No?
4: Tapeta, del tapeta del país.
2: Tapeta del país, el que tu
0: diries que aquest boicot serà efectiu? Vull dir, hi ha una pila de...
2: Bueno, s'està movent que... s'està buscant des de dintre de l'organització del festival, s'està buscant que persones que estan vinculades al festival com per exemple artistes que han quedat fora de les seleccions altres anys, se'ls ha convidat com a participar de les festes eurovisives i tal, i aquests estan dient que no. Per tant, és guai perquè com que l'esglaó ja no va de ja no participo, sinó no participo, i a més els meus artistes o els artistes als que estàs buscant-me
4: també diuen,
2: venint a buscar, perdó, t'estan dient que no perquè estem tots d'acord, no? que no van bé les coses fins aquí, i bueno, estàs lluitant contra, no? És una mica la lluita de David contra Goliat, com moltes vegades s'ha dit amb altres edicions. Però és important recordar que l'Uruguai és la celebració i no pas la
4: lluita o
2: la lluita, no? O sigui, és a dir, que no és un concurs com... Exacte, no és un concurs per crear conflicte, sinó per resoldre, no? I compartir, i això, crear ponts i vincles entre els països europeus. I ja està, i fins aquí. Alguna pregunta? Perquè m'estiu mirant tots com una
0: sí,
2: cara, com
0: jo
2: no sé què estan dient.
0: T'ho he preguntat per aquí, perquè clar, jo com a futbolero, el meu referent és el futbol, i a l'últim Mundial es feia a Qatar, i va haver molt de... hauríem de boicotejar el Mundial de Qatar, i sí, es va dir molt, però després tot qui va veure el Mundial, i tampoc va ser cap drama, vull dir... Clar, dius, pues quina merda que es faci Qatar. Sí, és veritat. Mm. Estem blanquejant un règim autoritari que, a més, pues, fatal a nivell ètic, però tampoc, vull dir, el boicot no va fent gaire soroll. Aquest pinta que una mica més, perquè al final...
2: S'estan caient països molt d'esto.
0: Va caure a Itàlia, però per desmèrits futbolístics, sí. Com aquest any.
4: També et dic que és més fàcil perquè no retransmitirà, diria.
2: Tinc entès que no.
4: Per tant,
2: tinc entès que no. Sí, que cal, no participar
4: si
2: vol dir que no el retransmeteixes.
4: Si al final te'l vols veure, t'hauràs de buscar la vida per veure'l.
0: Sí,
4: I que jo
0: un
4: crec que això,
0: de la vida,
4: que això fa més mandra i tant per tant, pues, aquest
2: pues
4: any
2: ja,
4: no el
2: veig.
4: Saps? I dins de... No és... Crec que un futbol... Vale, pues sí, boicot, però si al final el retransmeten
0: a tots els bars,
4: sí. Pues penses, vale, perfecte. Però si hi ha Espanya... I gestiona, no retransmetent.
0: S'ha de dir que Espanya amb aquest tipus de coses està quedant molt bé a nivell europeu.
2: Què vols dir?
0: En la imatge que es desprèn d'Espanya envers aquest tipus de conflictes, el Pedro Sánchez, la veritat,
2: s'ha mullat.
0: Li està quedant la cara super de, saps?
2: Retratado.
0: Sí.
4: No, arrel d'altres països.
2: Sí.
0: Però, i a més que hi ha tant faixa per Europa que Pedro Sánchez sembla aquí que sigui David Fernández, saps? La setmana que ve es traurà l'Espardenya. Bé.
2: M'encantaria, de cop de volta.
4: T'imagines? És el que podem...
1: De 6 segons.
4: No, convidem-lo.
0: Poca broma, Fa no massa, Pedro Sánchez va recomanar Minibús Intergalàctic.
4: Com? Estarem d'aquí poc?
0: És un grup de música.
4: L'hora usarà.
2: Ah, sí, perdó, sí, sí. Perdó.
0: Grup de música super nínxol que jo només li havia sentit a parlar a la gent de Núvol.
2: Ah.
0: I...
2: Gran revista.
0: Sí.
4: Home, és que Pedro Sánchez és, recomana cada setmana una cançó, un llibre...
2: Sí. Ah, sí, és veritat, ho fa per TikTok, pues mira, oi?
4: Exacte, bueno, jo entenc català. Que per tots...
0: Mentrestant, Arnau Càtedra ens estava fent aquesta recomanació de música fa un moment. Ui, no, no és aquest.
5: I no m'escribes? Ah, no. Que ver, te la perdono, eh? Oye, una pregunta.
0: Home, estava citant aquesta cançó, no?
1: Sí.
0: Europe's Living a Celebration.
2: In the night.
1: M'has agradat a posar de Cardona.
6: Tu hacía pretendienta, ¿no?
7: ¿Tú qué pasa? ¿Que te has olvidado de mí?
0: Arnau, ¿vols presentar el tema?
1: No, ja es presenta això, mira.
7: Digo, se puede hablar de todo, me encanta.
8: You're living a celebration. You're living a celebration.
4: Que sàpiga aquesta i no la de pagar.
8: A llevarte a Cancún. Le vendió la PlayStation. You're living a celebration.
1: Nou disc treuen Los Dioses aquest mes.
4: Molt bé.
0: Sí.
1: Tenen més repercussions que tots els...
4: No, he de dir que jo quan me l'estic...
0: Creieu que és la primera vegada que surt a Radio Calde Los Dioses?
4: Segurament.
1: Però
4: l'estimem a Illo Juan.
2: L'estimem.
1: I tot al voltant d'Illo Juan.
4: Tampoc ens va ser.
2: Ah, escolta'm, què vol dir tot al voltant?
4: La Lola Índigo. No.
1: Per exemple. No, però l'Spock Esponja, que és aquest, el company...
4: De el que va amb barret sempre i ulleres de sol.
1: L'estimo moltíssim, tio. No pot ser, o sigui... Però l'estimo molt perquè el que més em fa gràcia d'ell és la velocitat mental de fer comparacions, la velocitat mental en...
2: És un tio ràpid.
1: Sí, ràpidament, però perquè sempre... O sigui, ràpidament, no com jo. Però perquè sempre ha sigut... O sigui, ve del rap i tot això, i normalment, doncs, freestyle i, pues, si has de ser ràpidament i ho entrenes. I em fa molta gràcia, sobretot això... Hola.
2: Tot és entrenar, eh?
1: Òbviament.
2: Tot és entrenar.
0: No, el tema del freestyle, ja veus.
1: Sí.
2: Tulipas.
1: Sí, ja veus. Jo vaig començar, o sigui, vaig començar perquè volia també. L'inici era horrible. Ara ja, com a mínim, puc fer alguna cosa. Però tampoc faig res que sigui de l'altre món.
0: Tu millor fes la base, no?
1: Sí.
0: Aquest és el Reno Arnau, per si algú s'està component.
1: Aquest que sona tan...
2: Ara ets a fer un...
4: Mic drop.
0: Bueno, com a mínim no ha fet un mic drop de la
2: voz. Us imagineu que la gata com a tal...
0: No sé, amb l'historial que porta l'Edu, saps?
1: Sí, i un altre cop, com a sonorista d'Arnau, que no està, a veure, bé.
0: Bé, conclusió del programa. Li hem de fer boicot a...
2: Eurovisió. Quedeu amb els col·legues i feu tapetes europees. Exacte.
0: Croquetes de països?
4: No, tapes.
2: Tapes, què he dit? He dit croquetes de països?
0: Croqueta, no. No ho he sigut jo. Tapes de països?
2: Has dit croqueta o cocreta?
0: Cocreta.
4: Crec que ha dit tapeta.
2: Tapeta.
0: I...
4: Per tant, quedarem, no?
2: Sí.
4: Farem tapeta?
2: Algo farem.
0: Perfecte. Doncs poca cosa més a dir.
1: Podríem posar una cançó de Guillem Cardona o no?
0: Sí, home, sí. Vaig a buscar. Bueno, però
1: però
0: t'obligo a parlar mentre la busco.
1: D'acord. Però comento qui és Guillem Cardona.
4: Ja sabem qui és Guillem Cardona.
1: Qui és Guillem Cardona?
4: Un senyor que és músic.
2: Un senyor que és músic.
4: Sí o no?
1: I quin instrument toca? Com diguis el puto instrument, faig un bafle aquí.
4: És la foto. No, però li pots preguntar.
0: No, el digeridú.
1: No, sortia cap.
2: Toca la... Ajudeu-me, és que jo no sé qui és. A veure, pot ser que sigui un guitarrista?
4: No, no, perquè si t'ho preguntés...
2: Ah, vale, que no ho saben ells tampoc.
0: Rumba a la plaça.
1: Ah, no.
2: Rumba!
0: És aquesta persona?
1: No sé, has...
4: No toca la trompeta?
1: Sí, l'has vist, l'ha volcat a la...
2: Ai, toca la trompeta. La trompeta, com peta.
9: 28 anys en patir, mira el pobre Segal.
1: Què, no?
0: Digues?
1: Aquestes pardals de Guillem Cardona?
0: Això és Rumba a la plaça.
1: Doncs no.
4: I per què no? Has dit una cançó? La busca.
1: Ei, pardals.
4: No.
1: Sí, ei, pardals.
4: Posa una cançó de Guillem Cardona.
1: No, ei, pardals.
0: Sí.
1: La pardals no sona superguai. Perquè sembla, no sé, sembla beatbox, sembla looper, i...
2: Ah, o sigui, fa loopers amb la trompeta.
1: No. Ell és trompetista professional.
4: Ah. És l'únic. És un dels millors del món. No, se m'ha apagat.
2: Beatboxers. Sí. Beatboxers.
1: Però de loopstation.
4: És de Berga.
2: És de Berga?
4: Sí.
2: La Virga!
1: Jo no sabia que era de real.
4: Veus, és que clar,
2: és que no.
4: Dius, Guillem Cardona, i no busques
2: no
4: informació.
2: Ser,
4: jo, en
2: no.
4: 30 segons... No, però la foto que m'has ensenyat, el titular és de Berga als 10, a un dels 10 millors del món.
2: Molt bé, els bergatins.
0: Vale, va, tornem a intentar.
1: Va ser una... O sigui... Per exemple, amb aquesta no, però amb l'anterior, aquesta cançó...
0: Aquesta és la que has demanat, ja.
4: Sí, sí, sí. Sí. Ah, si ara diu l'anterior i...
1: No, amb l'anterior d'aquesta cançó va quedar primer del món... han d'entrar a la competició de Loopstation de beatbox del món.
4: Ipa.
1: Llavors...
0: Que tu això del loop també saps fer, eh?
1: Sí, no tan bé, òbviament, com aquests, però sí, i m'agrada molt. Però després de la competició, perquè, òbviament, ets una classificatòria i tal, doncs la competició va quedar un dia.
2: Ai, pobra, què li va passar?
1: No.
2: Es va deixar la trompeta a casa?
1: No, vull dir, és que realment el nivell que hi ha en el món de Loopstation és superalt i crec que com a innovació fa coses espectaculars, però té una cançó, bueno, ara mateix dos, que són superinnovadores i superal·lucinants, però quan tens un públic davant que necessita potser més energia o tot això, doncs les dues cançons que ha creat són més unes masterpiece com per escoltar-te tu a te casa que per animar un públic a anar al 100%.
2: Ostres!
1: I bàsicament va perdre perquè sí que per tu entrar a la competició tens els jutges igual, però
0: no hi va haver ruïdo.
1: Clar, és que... No va haver.
2: Tens cinc... De sobte els grills. Corregui,
1: corregui. Tens cinc jutges i els jutges que et viuen jutjat.
2: Menys en fetge d'un penjat. No puguis.
0: Canta català, eh?
1: Sí. Això és el que més malva. Per volar i canviar-ho. Vull dir, hi ha molts que el que fan, o la majoria el que fan és cançons en anglès perquè sigui internacional.
4: Totalment, per tenir més...
2: Està agradant, eh? Jo però, no l'havia escoltat i m'agrada.
1: Sí, és veritat que molts artistes que no són anglesos han tret cançons amb el seu idioma i mola molt més perquè a l'hora de parlar té molta, o sigui, flueixen molt més, òbviament, perquè és la seva llengua natal.
2: Clar.
1: Llavors, sonorament, per molt que no sabia què estan dient, uau, sona molt millor.
4: Però està...
1: Perquè hi ha gent que té un anglès horrible.
4: Sí. Has de comportar amb el que penses. Jo això ho tinc molt clar.
1: Sí.
4: Perquè és molt més orgànic, és molt més... de tu a sí. No canviar d'idioma, que és com inyui.
1: Ja. No, i totalment.
0: I això lliga-ho amb Eurovisió. Que...
2: Sí, Eurovisió.
0: Que sap greu que a vegades hi ha una pila de països que te'ls foten a cantar en anglès i dius, tio, amb l'UB que ha de sonar l'eslobè, saps?
2: Sí, però n'hi ha... O sigui, sempre treuen alguna de les estrofes...
1: Això és una cosa que no sé si avui en dia, però la gent no sap com ho ha fet. O sigui, perquè això és en directe, tot el que s'ha fet aquí és en directe, i es fa amb una màquina. Llavors, en el vídeo, clic en el botó, i tot canvia. I és com, què?
2: Com ho ha fet, no?
1: Correcte, perquè hi ha moltes coses, i la gent com que ha començat a investigar i no sap com ho treu.
4: Bueno, doncs el portarem aquí perquè ens ho expliqui.
2: Sí, vinga.
0: D'acord, nosaltres avui hem après a fer una cosa amb l'Edu abans de començar el programa. A veure si em surt, eh?
2: Ai, a veure.
4: Jo també estava al final, eh?
2: A veure.
4: Aviam.
0: Espera't. Ara mateix l'Edu crec que no pot parlar. A veure, Edu, parla.
1: No pot parlar, vols parlar. No.
4: Ara.
1: No sé, no sé.
0: Clar, jo diria que li hem de treure el micròfon a l'Edu perquè funcioni, crec.
1: Ah, sí?
0: No, ja, és veritat.
1: No.
4: Moltes gràcies, Alexis, per deixar el meu micro.
0: Alexis és un dels tècnics de so.
2: Alexis, tècnic de so, necessito que li expliquis a l'Arnau. És com viscut, ell, no puc. És l'idiotitzador aquell, no? Hòstia, això ho podríem fer un dia.
4: Que vagi bé.
2: Explica, o sigui, digue'm.
4: Però què hem de dir? Adéu.
2: Alexis, miro el del micro.
4: No. Adéu, que vagi bé.
0: A veure, Edu, torna a parlar.
2: Hola, ei, ara m'escolto, però no tinc eco.
0: Perfecte.
1: Ja.
2: Hem de fer un idiotitzador, apunta-ho. Hem de fer un idiotitzador.
4: Bueno, una cosa. No, cal... no estem aquí jugant.
2: Una mica.
4: Adéu.
0: Com que no estem aquí jugant?
2: Una mica, és el moment, em van deixar, és l'hora del pati.
0: Fins aquí l'hora, vos serà.
2: Vinga, tothom cap a classe.
0: Toma classe.
4: No vull jugar, profe, no vull jugar. Adeu, hasta la próxima.
2: Moltes gràcies per escoltar-nos.
4: Besillillos.
0: Arnau, t'hem mutejat al micròfon.
2: Adeu.
0: T'he vist venir.
2: Adeu.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim Mercès a l'aigua calenta. Però...
3: però la C-59.
1: Ai, què passa ara?
4: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemunt.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
5: Digueu-me vosaltres, ja, què us ha semblat.
6: És molt agradable, té un aroma intens,
7: sí.
6: I agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
5: No hi ha un punt de cola?
7: Aquí.
5: Oi?
7: Prou aquest.
6: Jo aquí no l'he trobat. Sí que té unes notes rares.
8: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
9: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem, avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats, per comentar.
10: Sota les Llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
11: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Joan Jordi.
1: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions del vostre host, sóc en Doixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
12: Hi havia gent que es vestia de matí a primera hora i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
13: Quasi no totes les fotos sorties igual.
12: Però estava concentrat. La plec del Raval és una altra cosa,
13: Sí, però la festa major,
12: la festa
13: el casino.
12: Major de Caldes,
13: els teus records és el casino.
12: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
14: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins amb
2: César Arquer
1: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat de persones interessants, properes,
2: on coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
1: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
2: Comencem!
1: Hi ha persones que a poc, any rere any, acaben deixant empremta. Persones que no necessiten grans discursos ni grans aparadors, perquè la seva manera de fer és la que parla per ells. I també hi ha espais que amb els anys es converteixen en part de la vida d'un poble. Llocs on la gent entra amb un problema, surt amb una solució i, el més important, surt amb tranquil·litat. A Caldes de Montbui, durant molts anys, hi ha hagut una petita botiga així. Una botiga potser amb olor de sacs de pinso, de terra o de fusta. Petita als inicis, humil, d'aquelles de tota la vida. Un lloc on s'hi entraven tres persones ja semblava ple. Però hi havia una cosa que mai faltava, el temps. El temps per escoltar, per explicar i, sobretot, per ajudar. On durant anys la gent no només hi ha anat a comprar, hi ha anat a preguntar, a aprendre. I de ben segur que és aquí on neixen els projectes que realment perduren. Perquè el més curiós de tot és que aquella petita botiga on no hi havia aroma de cafè sinó de pinso, molt arrelada a la terra, als ramaders, als pagesos i els que tenien mascotes, amb els anys, no només ha crescut, ha evolucionat, s'ha adaptat al món i no ha perdut la seva ànima ni la seva essència. Avui, Agricaldes ja no és només una botiga com tal, és gairebé un ecosistema, un projecte que connecta la terra, el producte i les persones. Des d'Agricaldes, ajudant a cultivar, des de l'agrobotiga de Caldes, aproximant el producte local i de proximitat a la gent, i des del racó de l'agri, transformant tot això en experiència trobada i comunitat. Com si després de molts anys s'hagués acabat tancant un cercle. I darrere de tot això, sabeu què? Hi ha una persona que ha sabut unir experiència, proximitat i evolució, sense perdre mai la seva empremta. Una d'aquelles persones que quan parlen la gent l'escolta, aprèn i es tranquil·litza. Perquè darrere hi ha una persona que ha sabut fer una cosa poc habitual, convertir la seva experiència i saviesa en ajuda i confiança. Perquè de vegades no es necessiten grans discursos, només trobar gent amb ganes de compartir, d'explicar i d'ajudar. I quan això passa de forma autèntica, es sent, la gent ho nota i la gent, sabeu què, hi torna. Avui ens endinsarem en la història d'una trajectòria construïda des de la terra, la constància i la proximitat, on s'ha transformat una botiga petita de poble en gairebé, com hem dit, una comunitat. Avui, com us haureu imaginat, està amb nosaltres l'Albert Trobalón. Benvingut, Albert, com estàs?
3: Hola, bona tarda, superbé, molt bé.
1: Sí? Sí. M'he equivocat amb alguna cosa, potser?
3: No, en absolut, m'ha agradat molt, de fet, això de l'aroma de pinso.
1: Sí? Sí. És veritat o no?
3: Ha sigut, sí, molt simpàtic i és totalment cert.
1: Sí? Home, és veritat. Sí, és tot raó, sí. Ai, escolta, i si et situes en aquella primera botiga del 1982 tan petita, què és el primer, sí, que et ve al cap, Albert?
3: Aquesta la va muntar el meu pare l'any 82. Sí? Era molt petitona, ubicada al carrer Oms. Uh-huh. I estava dedicada principalment a la venda de fitosanitaris, uh-huh, i fertilitzants.
1: Sí?
3: I poca cosa més.
1: Molt bé.
3: De fet, hi ha una anècdota molt, molt xula, que el primer aliment per gossos, el sac de pinsos, que no m'agrada, uh-huh, aquesta paraula, sac de pinso.
1: Ai, primer, canviarem.
3: Aliment per gossos, li va presentar al meu pare una marca comercial, uh-huh, i el meu pare va dir, què va, qui vols que compri pinso si els gossos únicament s'alimenten a base de sobres. I al final, després de la insistència d'aquest, uh-huh, comercial, li va dir, mira, Joan, meu pare,
1: Joan,
3: li va deixar en dipòsit un sac.
1: Un sac.
3: Que us dic la marca, que no sé ni si existeix, la Dog Show de Purina.
1: Ah, val.
3: I va deixar i li va dir, ja veuràs com sí, que al final es vendrà. Doncs mira, tenia tota la raó.
1: Sí?
3: No només es vendrà aquell sac, sinó...
1: Un munt, no? Va ser l'origen, no?
3: Sí.
1: D'alguna manera.
3: Posteriorment, hòstia, moltes, moltes més tones.
1: I d'allà va ser quan... O sigui, tu, què entres a la botiga? Perquè d'alguna manera ajudes al teu pare o perquè et tirava aquella direcció?
3: No, jo vaig estudiar, de fet, molta gent potser no ho sap, electrònica.
1: Oh, mira!
3: Sí, jo sóc electrònic i industrial.
1: Què dius ara?
3: Sí, sí, sí, sí. I vaig entrar a la botiga precisament per ajudar el meu pare a confeccionar un sistema informàtic, uh-huh, perquè en aquella època l'època també començava a vendre productes al major i necessitava un sistema, un programa de facturació. I els meus estudis anaven relacionats també amb la informàtica. També he sigut jo molt apassionat de la informàtica, autodidacta, a més.
1: Sí, ho comentaves també del tema de les webs i tot això, no? I de xarxes, no? Sí. També parlem de xarxes avui.
3: També. I en aquella època jo tenia, era molt jove, 14 anys, vaig aprendre programació, base de dades, i li vaig fer un software. I, esclar, doncs, l'estar darrere el mostrador, doncs, dins de la botiga, mica en mica em vaig anar introduint, però jo ni molt menys
1: pensava que acabaria
3: agafant les rendes del seu negoci.
1: Perquè després, clar, passes a Gricaldes, no? Com va això, aquesta etapa?
3: Sí, va ser...
1: Evolutiva, o què?
3: Sempre ha sigut a Gricaldes.
1: Sí, però vull dir més gran, la botiga més gran, no? D'alguna manera...
3: Del carrer...
1: La Xalabarder.
3: El carrer Oms, aquesta potser apenas ningú la recordarà, vam passar... El meu pare va comprar una casa al carrer Avalixa Labarder, on hi havia sota el garatge, i allà va muntar el primer Gricaldes. Hi ha imatges, en el meu Instagram.
1: Ah, val, sí. Ja ho miraré.
3: Que, sí, si t'hi fixes, surt la imatge de la casa antiga, la casa vella, que aquí a Caldes es coneixia com la casa del Paraigüe.
1: Ostres!
3: Sí.
1: Molt bé.
3: D'una senyora que es deia Maria Cerdà.
1: Sí?
3: Li va comprar la casa i allà en el garatge va continuar l'Agricaldes, després del carrer Oms. I aquella casa era molt gran i al cap del temps va anar evolucionant fins que un bon dia el meu pare va decidir d'edificar aquella casa, amb que avui en dia és l'Agricaldes. I ara, de fet, el local és molt gran, va des del carrer Montserrat fins a la Font Solà.
1: Sí, sí, sí, i tant,
3: és
1: molt gran.
3: És un espai que ocupa ara uns 400 metres quadrats,
1: aproximadament. Imagina't. Molt bé, carai. Sí. Bueno, ja parlarem després de l'evolució de l'ecosistema que dèiem abans, no? Però vull dir, si ens centrem en aquesta primera etapa, no? Clar, tu vas a parar, tu dius que comences amb el tema aquest electrònic, etcètera, del software i tal, no? Però, clar, d'alguna manera després t'hi quedes, no? Vull dir que era per l'estima dels animals, de la jardineria, els cultius, no sé.
3: Perquè vaig veure que hi havia opció de negoci, vaig començar a fer una base de dades de clients, vaig fer moltes promocions, i tot recordo que vàrem dissenyar una targeta amb un microxip per fer unes promocions on els clients ingressaven un descompte dins d'aquest xip, anàvem acumulant una sèrie...
1: Innovadors,
3: una sèrie de diners. En aquella època, mira, t'asseguro que la vaig fer abans que la targeta monedera del Caprabo.
1: Què dius, ara?
3: Sí, i tant. I tant, i tant.
1: Molt bé. Escolta, tu te'n recordes del primer client que va entrar? Te'n recordes?
3: Ostres, no.
1: No?
3: No recordaria pas. Jo al principi no estava al mostrador.
1: Ah, val.
3: Estava més aviat al despatx, doncs ocupant-me de la gestió comercial, de facturació, albarans...
1: Molt bé. Escolta, i en aquell temps la gent que creus que buscava majoritàriament, suposo que al principi no era pinso, era...
3: No,
1: què
3: no era
1: buscava
3: pinso.
1: En aquells moments?
3: Eren solucions per sanitat vegetal, el que són problemes, malalties i plagues dels vegetals. Tant hortícoles com ornamentals, arbres, jardineria, etc.
1: I també venien a buscar ajuda? Ja començava el teu pare?
3: Sí.
1: Era d'aquell... O sigui, això ja et ve de família?
3: Sí.
1: Perquè jo... Ja parlarem de xarxes, però vull dir, a tu t'agrada molt explicar i aprendre, que la gent aprengui, no?
3: Ell va
1: aparèixer, el teu pare, això?
3: Ell va aparèixer aquí a Caldes perquè va venir a estudiar a la Torre de Marimon.
1: Ah.
3: Va estudiar el que se'n deia abans capatàs agrícola.
1: Val.
3: Aquí a la Torre de Marimon.
1: Molt bé, molt bé.
3: I treballava també per empreses comercialitzadores de fitosanitaris, tipus de Celamerc, Sandoz, La Shell...
1: Carai, Déu-n'hi-do.
3: Sí. I ell es dedicava a fer visites als pagesos, diagnosticava les malalties, perquè ho havia estudiat,
1: carai,
3: malalties i plagues, i els recomanava una sèrie de tractaments, evidentment, a canvi de la venda dels
1: productes, no?
3: Això mateix.
1: Carai, Déu-n'hi-do. I d'aquí, doncs, bueno, i amb ell ja li agradava, era un tema també que, o sigui, tot el que és...
3: A banda, tot el que li agradava és el que va estudiar.
1: D'explicar, no?, també.
3: Sí, i al cap dels anys va adquirir una experiència...
1: Immensa, no?
3: Immensa,
1: clar, clar, clar, clar. Escolta, hi ha frases que molta gent transmet quan parla de vosaltres. Diu, quan tens un problema saps on anar. O entres, o a vegades diuen, entres en un problema i ells ja ho han viscut o saben com resoldre-ho. Sí. Quan escoltes això, Albert, què sents?
3: Home, a mi sento una gran alegria, una emoció, perquè de fet és cert i tot això és fruit d'un aprenentatge a base dels anys, anys d'experiència.
1: I tant.
3: D'anar observant, d'anar escoltant i d'anar aprenent dins del terreny. Uh-huh. Moltíssims clients em porten les seves mostres de les fulles. Jo he pres al costat del meu pare, també.
1: Vaja, molt bé.
3: Sí, més que estudiar, l'aprenentatge ha sigut pràctic, a nivell pràctic.
1: Clar, clar, del teu pare.
3: Sí, carai. Sobretot del meu pare i també d'alguns comerciants que em venien a visitar. I llavors, com que m'agrada molt l'aprenentatge de forma autodidàctica, doncs buscar, estudiar en llibres, sobretot en molts llibres.
1: I què és el que podries dir que t'agrada més? El tema de, jo què sé, estudiar el tema d'evitar les plagues, del tema dels animals, el tema jardineria, perquè hi ha molts sectors, vull dir, no? Allò és immens.
3: Jo sempre he sigut molt inquiet amb el tema de l'aprenentatge de moltíssimes coses, a nivell de tecnologia, a nivell de fitopatologia, a nivell de nutrició animal, sobretot, he estudiat aquariologia, tractament d'aigües, de piscines... moltes coses.
1: I què és el que podries dir que ets especialista o que t'agrada més?
3: Home, ara mateix amb fitopatologia vegetal.
1: Mira, que interessant. Sí. I és la més complicada, suposo, no?
3: No és complicat. Podríem dir que és complexa perquè hi ha moltíssimes malalties, moltíssimes plagues, moltes s'assemblen entre elles, moltíssimes, i l'experiència és el punt clau. No s'ensenya, això no s'ensenya a l'escola.
1: Clar, clar. I a més, suposo que cada any n'hi deuen haver-hi més, no? Diferents o no?
3: Sí, malauradament.
1: Com els virus, no? O què?
3: Exactament. Com que ara no hi ha fronteres i venen productes
1: d'Argentina.
3: Sobretot de l'Àsia. En tema de plagues han vingut moltíssimes noves.
1: Les avespes, no?, per exemple.
3: La vespa asiàtica seria, el morrut de la palmera seria una altra, ara ve també el morrut de la morera.
1: Ostres!
3: Sí, que és un escarabat que sembla una vespa, que inocula la seva larva dins de la morera.
1: Les palmeres. Ai, vale, perdó, m'he equivocat. Sí.
3: L'aruga del boix, també, que s'ha carregat la meitat dels boixos de mitja Catalunya.
1: Carai, Albert, que interessant. Escolta, i què t'agrada més? Jo crec que ja ho sé, però què t'agrada més? Ensenyar i educar o ser comercial?
3: Ensenyar i educar.
1: Ja m'ho imaginava, no sé per què.
3: No es tracta només de vendre per vendre.
1: Però, clar, evidentment s'ha de sobreviure, no? I s'ha de vendre producte, el que tu deies, no? Amb el teu pare, no?
3: Evidentment, però jo moltíssimes vegades he fet un diagnòstic i m'he adonat que el client disposa d'aquest producte, que és la seva, i li ofereixo fes-me una imatge o porta-me'l i t'explicaré quins és els que has d'usar.
1: Ostres, clar. Sí, clar. No. I tant. Escolta, Albert, tu tens una forma d'explicar les coses, tu dic per les xarxes, no? I alguna vegada nosaltres que també havíem vingut a la botiga, me'n recordo pel tema nutricionisme, també per un pastor alemany que teníem, doncs tu tens una manera d'explicar les coses molt pràctica, molt tranquil·la, molt clara i molt planera. I a més crec que t'encanta explicar, que la gent aprengui. Sí. Només falta mirar i buscar un xic a les xarxes, com deia, l'Instagram, el TikTok, i anar a la botiga per veure-ho. I això... Saps què, Albert? És d'agrair i de valorar. Perquè és molt difícil de trobar, saps? Perquè la gent, saps què passa? Que les botigues el que fa és intentar vendre, majoritàriament, malauradament. I comunicar bé tampoc és fàcil. Estàs d'acord o no? Tu ho has après, això, o no?
3: Totalment d'acord. No ho sé.
1: Com ho has fet, això?
3: La veritat és que no en tinc ni idea. No sé com ho faig, però sí.

0: Que és cert, moltíssima gent m'ho ha dit, perquè jo intento que la gent entengui i comprengui el per què estic recomanant aquest producte en comptes d'un altre, segons el meu punt de vista. A vegades, fins i tot, sóc una miqueta canyero, eh?
1: Que no m'has entès.
0: No, això tampoc. Intento,
1: se te'n va, no?
0: Amb el màxim de respecte, però quan ve molta gent que em diu, escolta, és que m'has recomanat una marca en concret. Dic, a veure, sí, per què? T'has llegit els ingredients? Mira, que jo t'ensenyo. I t'explico exactament quines són les necessitats nutricionals de la teva mascota atenent la seva condició biològica. D'acord? Tu no pots alimentar un tigre a base de verdures, perquè la seva condició biològica és un animal estrictament carnívor. Per tant, no pots donar-li cereals, no pots donar-li verdures. I tot això jo li explico, li giro el sac per darrere i dic, mira, veus, els ingredients t'has de fixar en aquest tipus d'ingredients. I llavors sabràs si aquest aliment li és com. I és bueno.
1: Sí, doncs no, molt interessant. Escolta, què t'anava a dir? I tu... Tu t'havies plantejat mai, potser, al començament, ser mestre o educador? T'havies plantejat algun cop o no?
0: Mestre o educador?
1: Sí, no. Per la manera de com t'expresses, de com vols, de que vols intentar explicar, que la gent aprengui, saps?
0: Al contrari, però encara estic aprenent.
1: No, home, no, però, saps? Vull dir, d'alguna manera, educador, no? No t'havies plantejat?
0: O, en certa forma, ja ho estic fent.
1: Ho estàs fent, clar, sí. Però vull dir, no era algo que tinguessis al cap, no? Bueno, t'ha vingut?
0: En companys meus sí, que m'hi he trobat.
1: Oh, mira.
0: Això sí, o comercials, que em demanen que els hi expliqui les meves experiències i el que he anat aprenent. Insisteixo, he anat aprenent sobre la marxa. Sempre he sigut autodidacta, sempre.
1: Escolta, i tu has fet, inciso, una cosa que és molt important, no? Que has dit, a mi m'agrada doncs, que la gent ho entengui i sàpiga el per què, no?
0: Sí.
1: Et puc preguntar el per què?
0: Perquè penso que és molt important, perquè si tu vens a la botiga...
1: Jo estic d'acord amb tu, però vull dir que és interessant que expliquis,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tu em vens amb un problema, jo et dic, posa-li això i això, i no t'explico el per què, al final...
1: Sembla que sigui comercial, potser, no?
0: 100% comercial.
1: I per tant has de confiar en aquella persona i a més has d'estar d'alguna manera d'acord amb tot aquell procediment i ser conscient de tot el que passa, no? D'alguna manera, no?
0: Evidentment.
1: Escolta, i clar, que hi ha una cosa molt important, no? Que és el voler escoltar i empatitzar amb la gent per trobar solucions, no? Perquè d'alguna manera t'ho imagines, no? És que tinc, jo què sé, que se m'estan morint les plantes, que no sé quantos, se m'estic estirant dels pèls, no? Què puc fer, què no puc fer? Para, tranquil, ja m'ha passat a mi. Has de fer això, no?
0: Això passa a diari i porta molta feina i has de tenir molta paciència, has d'escoltar la gent i hi ha moltes variants, has de fer moltes preguntes perquè hi ha moltes condicions. No és fàcil, perquè se m'està morint o perquè se m'asseca la fulla de roser. Bueno, aquí darrere hi ha moltes preguntes a fer.
1: Això no és clar, i això sobretot també has de tenir molta paciència, no, Albert?
0: Ni te l'imagines la paciència que s'ha de tenir.
1: I com la portes? Com la portes aquestes,
0: doncs mira,
1: aquests
0: ara... Ara et fa una confessió, eh? A mesura que passen els anys, cada vegada en tinc menys.
1: Sí? Clar, sí. això és normal. Sí o no?
0: També t'ho dic.
1: No, home, clar, és que, no, d'alguna manera... I no et ve d'alguna persona que amb la mateixa fulla un altre cop i vinga un altre cop, mira, però que no t'ho explica?
0: Recordo que el meu pare farà uns anys també m'ho va dir. Albert, ja estic cansat. A veure, perdó, de la gent, no, que estic cansat de la gent, però ja cansa. Jo ara tinc 56 anys, bueno, no, els faré d'aquí, quin dia estem avui?
1: Avui a 13.
0: Doncs mira, el 25, d'aquí 12 dies.
1: Mira!
0: I mica en mica també m'hi vaig trobant, dic, ostres, ja em començo a cansar una micona, però no.
1: Però t'agrada, no? Et segueix tirant, no? Encara tu per la canya, no?
0: Em va molt la canya, sí. I tinc molta paciència, moltíssima paciència.
1: Escolta, i hi ha altres frases que també he tret, extret de tots els contextos aquests, i diu, això té solució. No us preocupeu, això passa sovint. I potser, torno a dir-te, tu no ho valores, no? Sí. Però la gent, clar, ho capta d'una manera que don confiança, no?
0: Sí.
1: I tranquil·litza, perquè el que menys vols és en aquells moments a dir vinga, no sé què, aquest producte, tal, vull dir, saps?
0: No, és que per sort tot té solució, tot. Sempre que entra un client amb un problema, sempre hi ha una solució. De fet, alguna vegada un client m'ha arribat a dir, ostres, és que cada vegada que pregunto m'estàs venent alguna cosa. Dic, cony, em vens a preguntar per un problema.
1: Home, li pots dir, mira, això que em vas comprar l'altre dia també et serveix, no? Per exemple, no?
0: Sí, això ho faig molt.
1: Claro. I això que dèiem, no, és clau per crear confiança, no? És allò de dir, ostres, no? Vull dir, quan dius, i això ja ha passat bastantes vegades, no et preocupis, tranquil·litza't. Sí.

0: dels principis actius són comuns, són els mateixos.
1: Marca blanca.
0: Bueno, no, diferents noms comercials.
1: Sí.
0: I jo els hi pregunto, segurament que en tens a casa. I ells em diuen, doncs mira, sí, tinc un producte que es diu tal, doncs mira, veus, aquest producte està formulat a base d'aquesta matèria activa. Gasta'l. Gasta'l perquè t'anirà bé per controlar aquesta, aquesta plaga.
1: Molt bé. Escolta, Albert, i ara parlem una mica d'evolucions i de projectes, si et sembla. Hi ha negocis que simplement aguanten el temps, però també hi ha negocis que evolucionen sense perdre l'ànima, com hem dit abans. I crec que això és el que heu fet vosaltres, perquè Agricaldes ha passat d'aquella petita botiga tradicional a, pels comentaris dels clients, un centre de coneixement, creant un centre de referència. I després va arribar l'agrobotiga, el producte local, la proximitat, els tallers, les experiències, la comunitat, para, Albert, i més tard el record de l'agri. La pregunta és, què vindrà després?
0: No ho sé, però és que l'evolució és imprescindible, és vital. Si no evoluciones, morts.
1: I tant.
0: Perquè és que si no encara estaríem venent radiocassets.
1: Exacte. És adaptar-se o morir, no? D'alguna manera.
0: Evidentment, per això vaig muntar la primera botiga virtual també ja fa molts anys. I la mateixa evolució em va fer fins i tot cancel·lar-la, donar-la a la baixa. Imagina't.
1: Carai, déu-n'hi-do. Sí, escolta, perquè, clar, l'agrobotiga, d'on teneix aquesta idea?
0: De l'agrobotiga?
1: Sí.
0: Doncs per aproximar tots els productes de proximitat, de qualitat, que tinguin un valor afegit molt diferent del que puguis trobar en els supermercats convencionals, a la població. És que si no, al final la gent no sap el que és una mel. Llavors...
1: Ara en parlarem d'això. Bueno, exactament d'això no, però...
0: Bueno.
1: Sí, és veritat. No, doncs... perquè clar, abans anem allunyant més de la terra, no?, d'alguna manera, no?
0: Sí.
1: I tu el que estàs intentant promocionar és que, ostres, que aquí som, que aquí estem fent producte bo, i que a més, doncs, és de la terra, no?, sense gaires additius, suposo, no?, i sense...
0: Gens.
1: No? Vull dir, que és el que esteu vosaltres proporcionant, no?
0: I 100% de proximitat.
1: Correcte.
0: Nosaltres no tenim tomàquets, evidentment, és que no hi ha tomàquets. Què vols vendre tomàquets si tot just a la plantera té un pam? No, hi ha tomàquets.
1: Sí, sí, mira, bueno, fa uns dies vaig veure també un Instagram teu, que ara parlarem també, de les mongetes, no?, que em feia gràcia, que deia, quan podem tenir les mongetes,
0: bueno,
1: no?
0: Doncs aquestes...
1: I després encara no, falten uns 15 dies, no?
0: Exacte. Que, per cert, aviat suposo que ja n'hi hauran. Aquestes són d'un pagès d'aquí de Caldes, bueno, ja puc dir, són
1: sí, Picanyol, sí, no, Picanyol, sí.
0: Picanyol.
1: Sí.
0: Sí.
1: Que també l'invitarem, si vol venir a explicar-nos doncs, com ho fa i tot això, i tant.
0: Ah, si vols li comento jo.
1: I tant, seria... Mira, nosaltres estem sempre oberts a aproximar a la gent.
0: Portem tota la verdura que fa el Joan, la portem quan és època dels pèsols, quan és època dels tomàquets, que vindran aviat, doncs tomàquets, no sé, portem els olis d'aquí de Caldes, en aquest cas els portem de...
1: Aquí, de Xerona també, m'agradaria també intentar, doncs...
0: Aquests són de la Xerona.
1: Molt bé, sí, i a més veure com ho fan, també ens encantaria, doncs, des de la ràdio, doncs, poder veure el que dèiem, no?, proximitat, no?,
0: sí.
1: I visualitzar-ho, no?
0: I són veritats aquí, la mel de Santa Eulàlia de Ronçana, o també la portem de Mollà.
1: Mira, aquesta és una altra.
0: Sí, el llegum ve d'aquí de Lliçà, que és la mongeta del Ganxet, les nous són de Mollà.
1: Després parlarem tu i jo, per veure si podem fer entrevistes interessants, perquè també la gent comenci a conèixer encara molt més, doncs, aquest món, no?, i sobretot la gent que hi ha darrere, no?
0: Clar, conec força gent, sí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert. I escolta, després de tot això de l'agrobotiga, clar, com que t'avorries, doncs arriba el racó de l'agri, no?, anexat a l'agrobotiga, no?
0: Sí.
1: I sembla que és gairebé el que dèiem abans, un espai de trobada i realment que sembla que hagueu tancat, doncs, un cercle, no?, d'alguna manera, no?
0: Sí, el racó de l'Agricaldes va néixer ara pel gener, també una mica perquè vaig tenir l'oportunitat d'agafar-lo. També va entrar a formar part del nostre equip la meva filla.
1: Aquí t'ho anava a dir, potser és una part generacional, no?, d'alguna manera, una evolució, no?,
0: totalment, oi? Generacional.
1: No, tallers, cursos, para.
0: Exacte.
1: Suposo que deu ser com el seu pare ara, i com el seu avi, no?
0: Mira, està fent ella amb mi el mateix que jo vaig
1: mira,
0: fer amb el meu pare. Ara ell es vol menjar el món i té moltes idees.
1: Que bo.
0: I té idees boníssimes i té unes ganes de treballar i de fer coses brutals.
1: Bé, jo he vist experiències, he vist tallers, he vist cursos, no?, d'alguna manera,
0: fem cursos,
1: no?
0: Fem tallers, fem moltíssimes coses, fem moltes...
1: Maridatges coses. Heu fet, no?, també.
0: També, hem fet tastos d'olis, hem fet tastos de vins, hem fet tastos de moltes coses. I a mi no em toca altra, doncs, que mica en mica anar fent un pas al costat i jo li dic, filla, anem per aquí? Doncs anem per aquí. Agafem el bar? Doncs agafem el racó de l'Agricaldes i intentem oferir un producte també diferent.
1: Que bo.
0: Sí.
1: Escolta, i què t'anava

0: dir, perquè clar, aquí sembla que hi ha una idea molt bonica, no? Sembla que heu acabat el que dèiem, connectant tot el procés, que és la terra, el producte i la taula. I com et deia abans, no? Jo ho he dit tres vegades, no? Però tu creus que has tancat el cercle o no? Hi ha una altra fase encara per innovar més.
1: Ostres,
0: de la família Agricaldes.
1: Hi ha més per innovar.
0: Sí?
1: Sí, sobretot amb difusió i...
0: Va, fes una exclusiva, va.
1: I en fer tallers, sobretot.
0: Sí?
1: Aniria per aquí, sí.
0: Molt bé.
1: En divulgar, unint tot el que seria el món animal, amb el món vegetal, de jardineria, sobretot divulgant moltíssima informació, fent tallers.
0: Que interessant, o sigui, que aprengui la gent i a sobre gaudeixi, sí, no?
1: A vegades una cosa tan senzilla com aprendre a sembrar un enciam, per mi és molt obvi, però sí, per moltíssima gent no.
0: No, per mi tampoc.
1: I això m'ho ha fet veure la meva filla, perquè em diu, a veure, fem un... No, em diu papa. Fem un vídeo i ensenyem a plantar un enciam. I jo dic, vols que jo faci un vídeo per plantar un enciam? Pues això és molt fàcil. Diu, ja, tu perquè ho saps, però
0: claro,
1: moltíssima
0: claro.
1: Gent no ho sap.
0: Pues no.
1: Doncs vinga, doncs fem un vídeo i ensenyem com plantar un enciam.
0: Molt bé. Escolta, sí, que aniria per aquesta banda, no? La innovació. O sigui, fer un zoom encara del que esteu ara d'alguna manera doncs, posant sí, la llavor, no?
1: Ensenyar, educar, també, llavors, al darrere també hi ha una finalitat comercial.
0: Evidentment,
1: sí, clar. Llavors hi ha un enllaç, venem el test, venem el substracte, venem l'allò...
0: Home, clar, per exemple, quan feu un maridatge o quan feu un tast de no sé què, vindran, entenc, els vostres socis, els vostres partners, i a més, doncs, clar, cobrareu una entrada, però a més fora de divulgació, etcètera, etcètera, no?
1: Sí.
0: I tot això ho feu allà, al racó de l'Agri? O
1: sí,
0: on t'ho feu?
1: Això ho fem a dins de l'espai de l'agrobotiga, que és bastant gran, a més el tenim optimitzat, totes les estanteries centrals van en rodes que els podem moure i distribuir els espais.
0: I com ho promocioneu? Per Instagram o per on?
1: Principalment per Instagram.
0: Molt bé.
1: Jo tinc una llista de distribució per WhatsApp, que també ho passo amb un centenar o 125, que tinc més o menys, amb una llista de distribució per WhatsApp.
0: Molt bé.
1: Però principalment és per Instagram.
0: Molt bé. I si parlem ara de... Tu ja ho has tirat una mica per sobre, el relleu generacional, no? La teva filla, no?
1: Sí.
0: Perquè en tot projecte hi ha una altra part molt bonica i més si són familiars, no? En el teu cas, hi participa només la teva filla?
1: Sí.
0: O també, vull dir, més gent familiar?
1: Familiar?
0: Ara, actualment, sí.
1: Ara, actualment hi ha la meva filla.
0: Molt bé. I és fàcil treballar amb familiars o no, ara que no els escolta la teva filla?
1: Bueno, sí que ens escolta, segurament, Em sento filla.
0: Sí?
1: No, gaire.
0: Què és lo bo i lo dolent de treballar amb un familiar?
1: Lo bo que té és que no la puc manar. Ai, lo dolent, perdona.
0: No la pots manar? Va sola, autònoma?
1: No la puc manar, al contrari, ella em mana a mi. Jo abans quan tenia altres empleats, el que deia anava a missa. La meva filla, doncs, no està d'acord. I al final, qui acaba claudicant?
0: El pare.
1: Bueno, va, és que potser té raó, perquè...
0: És el que dèiem, no? L'evolució, sí, i la transformació, no?
1: És l'evolució. Això...
0: I escolta, aquest emoció... Bueno, no m'has dit lo dolent. M'has dit lo bo, però no lo dolent.
1: No, això és lo dolent.
0: Ai, perdó, lo dolent, sí, exacte, i lo bo.
1: I lo bo és la confiança i l'esforç que ella aporta a l'empresa i que al final serà d'ella, per tant...
0: Que maco.
1: Sí,
0: que maco.
1: És així.
0: I què és el que t'emociona més d'aquest possible pas generacional, no? Que diguis, mira, això al final ho portarà ella, no?
1: Mira, també t'has de dir que això ha vingut bastant sobtat, perquè ella va estudiar disseny.
0: Em pensava que era electrònica, també.
1: No, disseny. Ella és dissenyadora.
0: Ostres.
1: Sí, i...
0: Però de què, de dissenyadora?
1: De l'objecte.
0: Mira.
1: És dissenyadora de l'objecte.
0: Val.
1: I ara està aconseguint aplicar tots els seus estudis, perquè també li van suposar un esforç, dins de l'empresa.
0: Carai,
1: i
0: que
1: de fet, sí, i de fet es nota. Tot el que ha après derivat del disseny ho està aplicant a l'empresa.
0: Molt
1: fet,
0: bé.
1: Qui munta els Instagrams, qui munta la pàgina web, tot això fa ella.
0: Bueno, o sigui, qui ens deixarà bé demà a l'Instagram serà la teva filla, no?
1: Sí, amb això és un crac.
0: Com es diu?
1: Joina.
0: Molt bé, Joina, t'espero, eh?
1: Sí. Ja,
0: molt bé.
1: La pots convidar un dia.
0: I tant. Escolta, i què és el que t'agradaria que perdurés de l'essència d'Agricaldes?
1: Doncs sobretot la proximitat de cara al client. Sí, que no canviï, que no sigui un establiment on hi hagi robots atenent a les persones.
0: Que bo.
1: Clar, que
0: la part
1: escoltar.
0: Humana, no?, d'alguna
1: sí,
0: manera.
1: I que algú et carregui la comanda al cotxe.
0: I de què estàs més orgullós del que has obtingut fins ara? jo, tot aquest llarg projecte?
1: Bueno, la veritat és que m'ha anat molt bé. Uh-huh. Estic orgullós en general de tot el procés i de tot el camí que hem fet. Sí.
0: Molt bé. Escolta, ara hi ha una cosa que hem parlat de tant en tant, que són les xarxes, que em sembla que t'encanten, no?
1: Sí.
0: Hem deixat caure el que dèiem les xarxes. Aquí hi ha una part molt interessant, perquè tota aquesta saviesa i experiència pràctica fa el salt al món digital. I tots aquells consells de tota la vida, amb tota la naturalitat i mantenint aquella autenticitat que t'identifica, els passes a les xarxes. Què passa aquí, Albert? Vull dir, de cop i volta dius, ara em ficaré aquí davant d'Instagram, començaré a fer vídeos. Com va anar això?
1: Va ser totalment de cop i volta.
0: En sèrio?
1: Sí.
0: O va ser la teva filla que va dir, papa, fica't davant de l'enciam?
1: Va ser la meva filla que em va dir, papa, farem un Instagram i sortiràs tu amb un vídeo. Dic, en sèrio?
0: Què dius ara?
1: Bueno, va, doncs som-hi, sí. I va aprofitar, a més, que hi ha moltes que no són... Hi ha algunes que sí, que les hem preparat. Hem fet un guió i ho hem dissimulat. Però hi ha moltes que no. Que ha entrat
0: no?
1: No, ha entrat un client, sí? Un client real.
0: Sí?
1: No? I em diu, Albert, jo em giro, però em surt així i dic,
0: sí,
1: què?
0: Sí, sí.
1: Doncs això sembla que va fer molta
0: gràcia. Jo t'he vist molts cops així. Sí. Albert, què?
1: Què és això? I miro jo la fulla, doncs jo què sé, això és l'arinosi del raïm. I què hem de fer? Doncs mira, li poses aquest producte, aquest i aquest. I ja està. I ja ha funcionat molt bé. Aquest de la Mel, l'has vist, el de la Mel?
0: El de la Mel, no.
1: Ah, no?
0: No.
1: El de la Mel va ser un cas real davant d'un client.
0: Sí?
1: Que em diu, per què la Mel la tens tancada? I li vaig dir, cony, perquè és mel. Vale? Sí. Si la Mel és barata, no és mel. Així de clar, li vaig dir al client. I la meva filla va quedar parada i prim, va agafar el mòbil. I em va gravar, simplement.
0: I així és que, i la primera vegada que quan t'ho diu la teva filla, no, anem a fer Instagram, no? Anem a fer Insta.
1: Sí.
0: Vull dir, què? Tu et vas ficar de cara, no? Perquè tu t'agradava, no?
1: Bueno, al principi penses, dius, hòstia, vols dir, i això funcionarà? Donem 3 mesos, 8.500
0: seguidors. 8.500, sí, senyor.
1: I ara fa com 3 mesos que no en fem cap.
0: Com és això?
1: Per una tonteria, perquè la meva filla s'ha canviat el mòbil,
0: home,
1: no era compatible amb el micro, ara n'ha comprat
0: per
1: un...
0: Per favor, Albert,
1: i ara
0: favor.
1: No tenim temps, anem de cul.
0: No.
1: Anem de cul i
0: ara, hem de fer. Pues ara estem al 13 de maig. Quan serà la propera?
1: Va. Ja mateix.
0: Vinga.
1: Jo i l'hem de fer ja.
0: La setmana que ve en tindrem una o què?
1: Sí.
0: Sí? Vinga, exclusiva.
1: A més, n'hem de fer més o menys cada 2 dies, una cosa així en farem.
0: Ostres, Déu-n'hi-do. I quin serà el proper?
1: Hi ha moltíssimes coses per fer.
0: Sí? Va, vinga, dóna'ns una altra exclusiva. Va, quina serà?
1: Moltíssimes. Ara el que farem serà relacionat amb tot el que és sanitat vegetal i ambiental.
0: Mm.
1: Ara moltíssima gent em ve amb problemes de paneroles, amb problemes de vespes, amb problemes mil. I llavors...
0: I després els mosquits, també, suposo, no?
1: Veus, també. Els mosquits, perquè explicarem per què hi ha mosquits i com poder eliminar-los. O intentar de disminuir els problemes que puguis tenir a casa teva.
0: I, escolta, tornant a la primera vegada que et vas ficar davant de la càmera, no, del mòbil, no? Escolta,
1: sí.
0: Te records el primer dia? De quina va ser?
1: Doncs mira, hi ha una de les coses que no saps, que jo tinc molt mala memòria.
0: Sí? Sí, sí, ho estic notant.
1: Tinc mala memòria. El primer vídeo no el recordo, no? Ho podríem consultar.
0: No, és igual, però... és igual.
1: Quin va ser
0: però el primer vídeo? Però vas haver de repetir-ho molts cops o què?
1: Hi ha tomes falses, sí.
0: Sí?
1: Sí. El que passa que...
0: Bueno, com tots, que anem amb guions.
1: Exacte.
0: No, jo no.
1: No vaig amb guions. El que passa que a vegades m'entrebanco i la meva filla ho talla i llavors ho empalma.
0: Hi ha alguna anècdota divertida que tinguis?
1: Amb els Instagrams.
0: Sí, que t'hagis equivocat, t'hagis dit no és això, és l'altre, és que talla.
1: Sí,
0: sí?
1: Quina era? Sobretot amb el tema del català, perquè jo els faig en català. Mira, el que ha tingut moltes... no queixes, però sí que comentaris que vaig dir, no sé, vaig a un de l'Espígol.
0: Sí.
1: En comptes de dir Espígol, vaig dir La Banda.
0: Ah, val.
1: No vegis. En català no és La Banda, és Espígol, això.
0: Bé.
1: I la meva filla em va dir, mira, quants més comentaris, encara que siguin teus, hi hagin,
0: sí,
1: millor.
0: Sí, és fer soroll, no?, d'alguna manera.
1: I llavors també hem tingut el que ell en diu els haters, la gent que t'odia, sobretot per parlar català. Sobretot.
0: Oh, molt bé, bueno.
1: Sobretot pel
0: català. Bueno, tenen l'autonomia, no?, de poder escollir, per tant, no?
1: Però jo contesto, escolta, més el meu idioma matern i no em penso pas canviar, no?
0: I 8.500 en tens?
1: Sí.
0: Quan et vas ficar a fer Instagrams?
1: Fa molt poc.
0: Sí? O sigui, de cop i volta ha sigut un creixement progressiu molt
1: gran.
0: Sí,
1: jo diria que en 3 o 4 mesos.
0: Què dius ara? Molt bé.
1: Sí, ara portem uns mesos parats pel tema que t'he dit.
0: Sí, que t'has de canviar el telèfon i ens escoltes.
1: Han baixat, això també t'ho vaig a dir, perquè va arribar a 9.000 i ara estan en 8.500, em sembla. I això és degut, doncs, a no publicar nous vídeos.
0: I sembla també pels comentaris a les xarxes que, curiosament, hi ha molta gent que et segueix sense tenir ni hort, ni jardí, ni animals. Et sobta això?
1: Doncs això no ho sabia.
0: Serà per aprendre, suposo, no? Sí,
1: no,
0: perquè, clar, és interessant. No? Vull dir, és allò que tu deus que, ostres, està bé sempre doncs, anar aprenent més coses, no?
1: Bueno, al principi, si no tens ni hort ni animals...
0: Bueno, però potser són curiosos, no?
1: Sí, no ho sé, podria ser.
0: Molt bé.
1: No ho sabia.
0: Bueno, doncs mira. Bé, doncs, escolta, crec que hi ha una frase molt potent darrere tot això, i saps quina és? Crec que és la saviesa del poble avui també és digital.
1: També.
0: És xula, no?
1: I cal saber evolucionar.
0: Doncs escolta, et dediquem una cançó i ens prenem uns descans, sobretot tu, endavant i que la gaudeixes, Albert.
1: Gràcies, endavant.

0: bé.
1: Doncs, Albert, molt xula aquesta cançó, eh?
2: Aquesta cançó m'encanta, és de les meves preferides, sí.
1: I com és que has escollit aquesta cançó? Explica'ns una mica. Exactament. Què et recorda, o...?
2: Tampoc t'ho sabré dir, la vaig descobrir un dia escoltant cançons aquestes del Robbie Williams, i parla d'una història d'ell. De fet, és Me and My Monkey, això. Uh-huh. És una metàfora de les seves addiccions, de fet. I és una narrativa, no és una cançó d'aquestes repetitives típiques, sinó que narra tota una història d'ell molt personal.
1: Sí. Molt maca. Vaja. Bé, doncs escolta, seguim una miqueta més, què et sembla?
2: Vinga,
1: com vas?
2: Bé?
1: Bé, sí, sí. Bé, doncs escolta, parlem ara de que probablement tu has vist canviar moltes coses, la manera de consumir o de comprar, la manera de cultivar, la manera de relacionar-nos. Què creus, Albert, que hem guanyat i què creus que hem perdut durant aquests anys?
2: De la manera de...
1: De relacionar-nos, de consumir, de comprar...
2: Home, ha canviat moltíssim, sobretot des de la intrusió d'Amazon, ja t'ho dic ben clar. Nosaltres abans tot el comerç era de proximitat, tothom comprava sota de casa seva. Ara avui en dia el que preval és el preu, i això és molt trist.
1: I tant.
2: És molt trist, perquè al final el teu fill està jugant amb el fill del botiguer que tens a casa teva. Al final, si tothom comprem a l'Amazon, tothom comprem a l'IKEA, tothom comprem al Decathlon, saps què passarà? Que els carrers quedaran a les fosques.
1: Buits.
2: Quedaran a les fosques. Per tant, s'augmentarà la inseguretat i hi haurà molts problemes. Ja no, per no parlar de qui està finançant moltes activitats del poble. Les festes de barri, qui les paga? Amazon?
1: No.
2: Bueno, si el que preval és preu, sempre hi ha algú que ven més barat que tu, sempre.
1: Clar, s'ha de valorar, s'ha de ponderar altres coses.
2: Hi ha una sèrie de valors que jo penso que són importants, també.
1: I creus que els hem perdut o els hem guanyat?
2: Els hem perdut al 100%.
1: I què hem de fer per guanyar-los? Doncs, què els diries a la gent?
2: Doncs el que hem de fer és intentar de convèncer o fer-los veure que una mà renta a l'altra. Si tu no ajudes el teu veí, malament anem. És que al final ens estem empobrint. Cada vegada que comprem fora del nostre entorn de proximitat, no vol dir que vagi, t'estàs baixant el teu sou, simplement, és que és així.
1: És trist.
2: Perquè s'empobreix tot el teixit comercial, al final et baixes el teu propi sou.
1: Home, estàs empobrint doncs, tot el tema de les botigues, no? D'alguna manera, no? Les de sempre, no?
2: És claríssim. I si no, fem-ho, comprem tots a partir de demà, tots a l'Amazon.
1: No ho fem.
2: Vinga, i anem a demanar tots feina a l'Amazon, vinga, tots a repartir per 60 cèntims del paquet, sí?
1: Ai.
2: Demanem tots feina a l'Amazon, vinga.
1: Bueno, però, aviam, anem a canviar una mica la perspectiva i pensem una altra cosa. Creus que avui la gent està posant en el tema de treballar amb la terra o de cultivar, tot això, vaig, eh? Creus que avui la gent està posant més seny i està tornant per dir una mica a la terra, als horts, a la proximitat, a les coses senzilles, en definitiva, a reconnectar amb coses més naturals i simples?
2: Sí, això ho estic
1: Ja estem fent passos, Albert, sí, diguem, sí. Coses positives, home.
2: No, això és totalment,
1: sí, no?
2: Totalment cert, la gent cada vegada
1: té
2: molta...
1: I per què creus?
2: Doncs perquè...
1: Valors, necessitats?
2: Salut, diria, bueno, valors no. La gent el que valora molt més ara són els ingredients de qualitat, cada vegada més, productes més ecològics i amb més valor biològic, i això s'obté amb l'autocreació. Molta gent que està agafant horts o es munten horts urbans a casa seva, això que cada vegada més.
1: Molt bé. Escolta, i quins són, parlant de valors, quins són els teus valors?
2: Doncs anirien per aquest camí mateix.
1: Molt bé. I amb dues paraules, com et definiries, Albert?
2: Ostres, amb dues paraules...
1: Tres.
2: Has de definir? No sé. Mira, jo em considero una persona que sóc, que evoluciono, evoluciono constantment, sóc inquieta i amb una gran capacitat d'aprenentatge, o no capacitat, sinó interès per aprendre.
1: Que interessant, molt intel·ligent. Sí. Doncs molt bé, escolta, doncs ara si et sembla passem a la mira a la secció del César, que és la mirada del César, un altre apartat. Endavant, César, quan vulguis.
3: Moltes mercès, gràcies pel teu temps.
2: Hola,
3: escolta,
2: a vosaltres.
3: És un clar exemple de transformació envers el contra Amazones i companyia. Ets un font d'inspiració, està clar, i t'ho agraïm molt. Jo sóc un gran fan de les teves feines comercials i de vida, no?
2: I mira que jo vaig ser un dels que va muntar la primera botiga virtual d'Espanya, eh?
3: Imagina't.
2: Jo també t'ho dic, de fa molts anys.
3: Imagina't. Escolta, i després de 40 anys o tant el temps que portes, no? Què és el... Ja ho hem vist, però què és el... M'agradaria que us expliquessis el que encara et fa il·lusió, no? Aquest, quan t'aixeques pel dematí i obres la porta, no?, de la tenda, dius, ostres, tu, sí. Avui, saps quin és el missatge que vols transmetre en aquest sentit?
2: La il·lusió no l'he perduda mai. De fet, jo estic supercontent de la feina que faig, i és que a vegades la meva dona, igual m'escolta, se'm prenen amb mi, estic millor a la botiga que a casa moltes vegades.
1: Que la truco.
3: Però quin seria la teva palanca? Les ganes d'aprendre? El tacte amb el client?
2: Les ganes de millorar. Sí, de buscar sempre de millorar.
1: La millora contínua.
2: D'oferir millor servei. Ara ja no tant, però abans jo canviava la botiga, la canviava cada dos per tres.
3: Això es neix o se fa?
2: Això suposo que es neix.
3: Neix, que sí? Sí. Ho portes a les venes, Sí. Ho veig. Ho transmets.
2: Jo penso que sí.
3: Sí, senyor. Molt bé.
1: Tens una altra pregunta?
3: No.
1: Bé, doncs escolta, si vols, ara passem a una cosa encara més soft. I és un minijoc, què et sembla?
2: Vinga.
1: Sí? Doncs jo et diré una paraula i tu em respons amb el primer que et vingui al cap. Què et sembla?
2: Va,
1: sí?
2: Sentem-ho.
1: Agricaldes.
2: Oh. Família.
1: Agrobotiga.
2: Natura.
1: Racó de l'Agri.
2: Racó de l'Agri. La primera paraula que se'm vingui del cap. Doncs... Gaudí.
1: Caldes.
2: Seria un ple, el millor poble per viure.
1: Terra.
2: Salut.
1: Clients.
2: No ho sé, què diria jo amb clients?
1: Queda bé.
3: Amics. Necessari.
2: Clients. Sí, amics.
1: Animals.
2: Amics.
1: Xarxes.
2: Oportunitats.
1: Família.
2: Família, amor.
1: I futur del teu ecosistema?
2: Futur de l'ecosistema?
1: Del teu ecosistema. O sigui, més que res, el teu ecosistema, perdona, si no t'ho he explicat bé.
2: Què seria el meu ecosistema?
1: Sí, doncs seria l'Agricaldes, l'Agrobotiga i el Racó de l'Agri, podríem dir d'alguna manera.
2: Bueno, el futur, malauradament, no el veig massa bé.
1: Què dius ara?
2: Sí.
1: Vols compartir-ho?
2: Si voleu, sí. És degut a que l'espai que ara mateix ocupem, doncs en pocs mesos, no sé exactament quan, va tot, hi ha tota una reestructuració.
1: Ostres, no ho sabíem.
2: Tot allà hi ha un projecte de construcció nova.
1: Què dius ara?
2: Haurem de buscar un altre emplaçament, sí.
1: Vaja, allà anava molt bé, perquè no?
2: Sí, no sabem exactament quant de temps, però ja tinc...
1: I tornareu així? Tornareu allà un altre cop?
2: Podríem tornar, però vés a saber els anys que trigarem.
1: Ostres,
2: sí.
1: Carai.
2: Però tinc altres emplaçaments, altres sortides.
1: Sí, bueno, que es pugui aparcar per això, no?
2: Home, esclar.
1: És vital,
2: fet,
1: no, això?
2: Ens vàrem traslladar allà per la facilitat d'aparcament.
1: És veritat. Escolta, aviam, ara explica'ns una anècdota divertida que recordis.
2: Tot referent a...
1: Amb tota la teva trajectòria de professional.
2: Que sigui divertida.
1: Sí, home, riure un rato.
2: Bueno...
1: Uns segons.
2: Divertida, no ho sé, ara mateix no sabria dir-te. Per riure... Bueno, amb els clients n'he tingut moltíssimes, eh?
1: Sí?
2: Moltíssimes.
1: Aviam, explica'm-ho.
2: Però ara mateix no...
1: Anar-te bé el cap.
2: No me'n diré el cap ni una.
1: No?
2: No.
1: I el problema més difícil que t'han portat?
2: El problema més difícil?
1: Sí. Que diguis, ostres, això no en tinc ni idea en aquests moments, o ostres...
2: No, hem tingut...
1: A la ràdio també ens entren telèfonos i trucades.
2: Aquest no és el
1: com
2: meu,
1: veieu,
2: eh?
1: Ara és directe.
2: No és el meu.
1: No passa res.
2: No, problemes difícils...
1: Escolta, si és l'alcalde el podem agafar, Explica, Sabi.
2: No, problemes greus no en tinc mai, com a molt... Bueno, hem tingut algun problema, sí, greu.
1: No, però problema no de vosaltres, eh? Vinc a referir a dir, ostres, doncs, ostres, això que m'has portat és el primer cop que ho veig, és, saps? Vull dir, deixa-m'ho investigar, deixa-m'ho mirar, deixa-m'ho consultar, deixa-m'ho, saps?
2: Això m'hi he trobat, sí, de necessitar, dic, ostres, això ho vaig a consultar. Sí,
1: perquè, clar, vull dir, segurament, doncs, sempre, com dèiem, no? Hi ha virus nous, hi ha bitxos nous,
2: sí,
1: no? D'alguna manera, no?
2: Tal qual, he hagut de fer consultes.
1: T'has de posar, doncs, a actualitzar, no?
2: Sí, perquè a més evolucionen, hi ha productes que surten nous, noves matèries actives, noves plagues, i sempre haig de consultar. Llavors, problemes, a vegades, de manca de subministrament, per degut als motius que siguin. I el gran problema que van tenir és que l'agricultura es va incendiar.
1: Ostres, què dius?
2: Sí.
1: Ostres, què va passar? Quin va ser l'origen?
2: L'origen va ser per culpa d'un terrari que teníem, d'una serp, que els elements decoratius eren fets d'un material combustible,
1: sí,
2: i una làmpara de calor, la serp, la va acostar en aquests punts decoratius i va començar a cremar.
1: Ostres!
2: Bueno, es va omplir de fum tota la botiga.
1: Què dius?
2: Sí.
1: I ara vull preguntar a la serp.
2: La serp va sobreviure. Va morir al cap d'unes setmanes degut a l'asfíxia pulmonar. Sí. Recordo que van explotar els aquaris, va explotar el terrari, la serp al terra, els bombers acollonits, vaig haver d'entrar jo a buscar la serp. I probablement tenia la botiga 3 mesos tancada mentre feien les reformes.
1: Ostres, Déu-n'hi-do. I ara què, t'atreveixes? Bueno, ara suposo que heu fet un preventiu, ja no ficareu aquelles llums, no tindreu aquelles serps.
2: Ara ja no tenim animals, de fet, ja no venem animals, llevat de peixos sí encara, però tot el que venia abans, el que eren rossegadors, reptils, ocells, tot això ja no, ja no en venem.
1: Quin era el rossegador més gran que veu tenir allà?
2: Els rossegadors més grans eren els conills o les xinxilles. El que més es venien eren els hàmsters.
1: Sí, clar. Sí. Molt bé. Escolta, i què t'anava a dir? Tu has parlat ara també molt de les plagues i de tot això, del que dèiem que està evolucionant cada dia i cada dia en surten més i tal. Ara, en aquests moments, quins són els bitxos que podem tenir i quines recomanacions ens podries donar o quins consells ens podries donar?
2: De quines plantes?
1: No sé, digues algunes genèriques.
2: Bueno, genèriques, mira, que tots tenim el roser.
1: Actualment,
2: per exemple, el roser. El roser és una de les plantes que més malalties es veu afectada, sobretot per fongs, que poden es manifesten amb unes taques blanques, que és un oïdi o una cendrosa. Llavors es pot taques negres, que pot ser un motejat, o fins i tot una antracnosis. Això són malalties fúngiques. I llavors en quant a...
1: I ve per la temporada, vull dir, en aquests moments.
2: Ara a la primavera, també si hi ha sobretot pluges, humitat, de seguida s'afecten d'aquest tipus de fongs, llavors hi ha tractaments preventius o curatius. I en quant a plagues, el que seria referent a insectes, doncs poden agafar pongó, poden agafar erugues...
1: És temps ara, vale.
2: Ara toca, ara és el temps.
1: Molt bé. Escolta, ara et faré una pregunta interessant. Quin tipus de client t'agrada més? El que vol créixer o el que no et fa perdre tant temps?
2: El que no em fa perdre temps és el que més m'agrada.
1: Sí? Però vol aprendre,
2: sí,
1: no?
2: Sí, però vol aprendre.
1: Sí o no?
2: Sí, però s'ha d'anar al gra també, eh? Sí, perquè hi ha molt tipus de clients. Hi ha clients que ho entenen tot a la primera i n'hi ha que els hi costa més, però bueno...
1: Molt bé. Escolta, hem parlat també d'abans del tema generacional i que la teva filla doncs està ficant molt a dins i que tu estàs començant a fer passos al costat,
2: sí,
1: no? Encara que sigui empuixat, no? D'alguna manera, empeny, no? Escolta, quins consells li has donat tu a la teva filla?
2: Bueno, consells...
1: Recomanacions, de dir, ostres, mira això, sobretot...
2: És que la meva filla estem en un punt que em dona més consells a ella a mi que no pas jo.
1: Que bona!
2: Sí, perquè té un aprenentatge i una manera de veure les coses molt diferents que no pas jo. I m'ha dit, papa, per aquí no anem bé, doncs hem de fer això i allò. Dic, bueno, potser sí, tens raó. Doncs fem aquesta sèrie de canvis.
1: Molt bé. I escolta, del tema de les experiències o de tallers i de cursos, quins són els que teniu ara previstos fer en poc, en breu?
2: Sobretot relacionats amb el món dels gossos, amb el seu aprenentatge, amb la seva nutrició, intentar d'explicar una mica les necessitats nutricionals dels gossos i gats. I en quant a plantes, com instal·lar i mantenir un hort urbà a casa.
1: Oh, que xulo. Mm-hmm. Que xulo, que xulo.
2: Per petit que sigui, eh?
1: Mira, diu el César que s'apunta.
2: Voleu un?
1: Sí, també el nutricional també dels animals també ens aniria molt bé, sí. Escolta, i quin és el consell que més repeteixes a la botiga?
2: Consells a nivell de sanitat vegetal, prevenció i sobretot ensenyar de com regar les plantes. Això és el que més...
1: Ah, sí, perquè tots... O sigui, ara patim massa perquè no es quedin seques i les matem, no? Les ofeguem, no?
2: Sí, el principal problema és...
1: Que les ofeguem.
2: És perquè... No, sí... Sí, per excés d'aigua és el més habitual. I sempre responc el mateix i sembla, costa una mica d'entendre, perquè em pregunta cada quan s'ha de regar. És a dir, jo sempre dic, l'has de regar cada vegada que tingui set.
1: Clar, però encara no parlen, no?
2: No parlen, però sí que s'expressen. Hi ha moltes maneres de veure.
1: Sí, quan, és veritat. Hi ha algunes fulles no, que cauen, no?
2: Clar, el que no va és dir si l'has de regar un cop cada dos dies. De la mateixa manera que...
1: Hem d'invertir temps, d'alguna manera, no? I hem de gaudir. No, si tenim coses, hem de gaudir.
2: S'han d'observar, no? I determinar la freqüència de reg en funció de cada necessitat, que dependrà de la insolació, de la calor, del tipus de substracte, de diversos factors. De la mateixa manera que no veurà la mateixa quantitat d'aigua que una persona que estigui fent footing cada dia.
1: Clar.
2: Doncs això.
1: Albert, tornaries a començar aquest projecte?
2: Sí, sens dubte.
1: Sí? Sí? Des de començar el tema de la web, treballar amb el software, tot això, els chips, sí, també? I després l'evolució?
2: Fa molts anys que vaig començar.
1: Te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Escolta, i què t'ha emocionat més d'aquests últims anys?
2: Emocionat?
1: Sí.
2: No sé què dir-te. Em va emocionar molt aquella època que teníem, jo que sé, com 200.000 clients per tot el món. Enviàvem comandes fins i tot a la Guaiana Francesa.
1: En sèrio?
2: Sí.
1: Per la web, per online, no? Treballau?
2: Sí, al ser...
1: I ho feu encara o no?
2: Ara comencem una altra vegada, però amb un concepte molt diferent, el que dèiem, de l'evolució. Com que ara no puc competir amb els monstres, amb els grans, amb els grans...
1: Que sí que se t'entenc.
2: Val. El que estem ara dissenyant és una botiga virtual per oferir servei de proximitat. Sobretot gent de Caldes i de l'entorn, que seria de Palau, de Sant Benat,
1: molt
2: Sant Feliu...
1: Molt bé.
2: On s'ofereixen ports gratuïts i amb un servei superràpid. Podes fer una comanda al matí i com a molt el dia segon la tens o el mateix dia, sobretot
1: molt bé,
2: aquí
1: molt
2: a Caldes.
1: I què deies abans? Que enviàveu abans? Havíeu treballat i els enviàveu ben lluny d'aquí?
2: Sí.
1: A on t'envia? Quin és el lloc més lluny que les hagis enviat comandes?
2: Doncs mira, el que t'he dit abans, a la Guaiana Francesa, per
1: exemple. Ostres, Déu-n'hi-do.
2: Sí, hi havíem enviat, em sembla que... Ah, no recordo, sí, havíem enviat fins i tot a Austràlia. Sí.
1: Què dius?
2: Sí,
1: serien més cars els ports, no? Que...
2: És que parlo de fa molts anys. Érem pioners en botigues virtuals, no n'hi havia. I em trobava que hi havia molta gent... Nosaltres teníem molta varietat de productes, sobretot per mascotes. I gent que pogués viure, no sé, a Almeria, no tenien al seu municipi una botiga de proximitat on pogués adquirir, jo què sé, un fenc amb fulles de camamilla. Jo el tenia, no aquest, sinó que en tenien 20 tipus diferents. Doncs buscaven heno para conejos con camamilla, on ho trobaven a l'agricaldes.com. Ens havien fet uns tips de vendre fenc per tot Espanya brutals. Sí. I d'anècdotes amb això en tinc molt. Moltíssimes.
1: Carai, o sigui, això era l'inici de tot, no?
2: L'inici vam triomfar moltíssim.
1: Molt bé.
2: Però al final és el que et deia abans, preval, el preu.
1: Clar, està clar.
2: No el servei. I competir en preu amb els grans és molt difícil.
1: Bé, doncs, Albert, escolta, és molt interessant i ja parlarem un altre dia dels cursos, experiències i tallers i molt més, segurament. I ja hem arribat al final de l'entrevista. Com t'has sentit?
2: Doncs mira, molt a gust, la veritat.
1: Sí?
2: I molt agraït perquè m'hagueu convidat.
1: Ja ho saps. I res, què t'emportes d'aquesta entrevista?
2: Doncs mira, m'ho he passat molt bé. Hi ha hagut algunes vegades que dius, ostres, ara què contesto, no?
1: Què dius ara?
2: Sí, això de l'ecosistema, diràs, l'ecosistema.
1: Sí, bueno, ja.
2: Però molt bé, he estat molt a gust.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes
1: I
2: gràcies.
1: Vols afegir alguna cosa més?
2: Doncs... No, simplement doncs, agrair-vos que m'hagueu convidat.
1: Ja ho saps. Molt bé, doncs moltes gràcies a tu i també per les connexions que ens faràs, que ens farà sí. més proper la gent, que també ens agradaria donar-li veu. I doncs jo sí que voldria fer una reflexió final, i és que avui hem descobert una cosa molt important, que encara existeixen persones que entenen que ajudar també és escoltar. Que encara existeixen llocs on la confiança importa més que la presa. Que hi ha persones que sense grans titulars acaben convertint-se en imprescindibles i que potser la modernitat no consisteix només en anar més ràpid, sinó en saber evolucionar, sense perdre l'ànima. Perquè hi ha negocis que venen coses i després hi ha llocs que transmeten confiança. Llocs on la gent entra amb dubtes i surt amb calma. I potser això avui té més valor que mai, perquè és bonic i tranquil·litzador veure que en un món ràpid, sorollós i frenètic encara existeixen persones que t'escolten abans de vendre't res. I això no és només comerç, és humanitat. Albert, gràcies per recordar-nos que la saviesa no és només saber, sinó compartir, acompanyar i fer créixer les persones. Gràcies per seguir aprenent i creixent junts. Bé, doncs us deixem, com sempre, amb la nostra Nina Simone i el seu Feeling Good, perquè...
3: ens agrada acabar amb un bon gust de boca.
1: Bona setmana i us esperem el proper dimecres a les 19 hores. Per seguir descobrint i conèixer un nou personatge amb la seva història, us esperem.
3: Propostes al deportesendins@gmail.com

0: Molt bon dia, molt bon dissabte, molt dia, molt dissabte, com vam dir la setmana passada, que em va agradar molt l'expressió. Què tal, com esteu? Benvinguts al Balneari, el vostre espai de referència, de relax i de tot el que vulgueu. De 9 a 10 del matí als dissabtes. Avui estem de celebració, perquè és el programa número 30 d'aquesta temporada.
1: Ah!
2: Oh.
0: D'aquesta segur? Temporada.
1: Segur?
0: Segur. Hem coincidit. Jo, si us fixeu a dalt...
1: Jo és que n'he fet 32.
0: A dalt...
2: Ai, ja sortim amb el jo... que n'ha fet, que no... Ah, ha sortit bueno. Per la ràdio. Crec, no se n'ha més.
0: La puta Santa Llúcia, que és el 13 de desembre, que el té allí guardat. I una altra.
2: Pots treure l'últim dia.
0: La pots treure l'any que ve.
1: Ja ho treure.
0: No, ho farà. Adéu, se'n recordeu. Doncs avui, dia 13 de desembre, s'ha començat a propagar el coronavirus. Potser queda una mica desfassat. Pues et passarà alguna cosa així.
1: Vale, pot ser.
0: No?
1: Sí, sí, sí.
0: Però també farà risa.
1: Sí.
0: Bueno, doncs això, programa número 30, tios. Que
2: molt bé.
0: Tenim aquí dalt aquesta casella, no?
2: Hem fet més, més programes que anys té el Roger.
0: Exacte. I només aquest any.
2: Només aquest any.
0: Déu-n'hi-do, aquest any hem fotut canya. Bueno, doncs res, programa dia 30. Programa número 30, dia 23 de maig.
2: Molt bé.
1: Bé.
2: Molt dia que queda per
0: molt
2: endavant.
0: Dia.
1: Molt bé.
0: Com esteu, Oriol Lluc? Hola, què tal?
1: Estic bon bé.
0: Molt
1: si
0: bé.
1: Si queda molt dia, jo estic bon bé.
0: Molt bé. I Barcanova. Oriol Sauja, què tal?
2: Molt bé.
0: Estàs...
2: Va, collonut.
0: Sí? Hòstia, sí. Ja quan diu collonut, això ho diu molt pocs cops a la temporada, fixa't, potser ho ha dit 3 o 4.
1: És cert.
0: Quan diu collonut...
1: És que està bé.
0: Apunta maneres, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: És que
1: sí,
2: us
1: sí.
2: Veig aquí tan contents i... Un que està molt bo, l'altre que té un dia...
0: Com que està molt bo?
2: Aquest diu bo dia, bo molt... Mare de Déu!
0: Del Carme i dels Desemparats.
2: Exacte.
0: Doncs res, escolta, avui coses d'antes, efemèrides del dia... Bueno, com sempre diem...
2: Sí, però crec que això haurem de tirar endavant tu i jo, Roger, perquè el Lluc avui està...
0: Està perdut.
2: Està per altres coses.
0: És que, a veure...
1: Un dissabte al matí?
0: Jo no vull ser.
2: Què passa un dissabte al matí?
1: Qui té família, de vegades, ha de gestionar coses.
0: I qui té família, a vegades, ha de fugir de casa.
1: També.
0: També dissabte al matí.
1: També. Llavors...
2: Que és el que has fet tu avui, no?
0: Sí.
1: Les dues són certes i incorrectes alhora.
0: Tan incorrectes. Alguns per aquí, no?
1: Bueno.
2: Bé, que es veu que... Es veu que... Té moltes coses a fer.
0: Sí, bueno, és que és un tio ocupat.
1: És dissabte i estic aquí.
2: Gràcies.
0: Què més voleu?
2: Encara t'hem de donar les gràcies.
0: Sí, li donem.
2: Clar.
0: Un dia que, com anava a dir, que com ens ha passat al llarg d'aquesta temporada, excepte ocasions molt puntuals, un dia que aparentment no... 23 de maig.
1: Veurem.
0: Però, perquè els 23, ojo, clar, i el d'abril, que Sant Jordi...
2: Has de pensar una cosa.
0: La Ramella de Sant Joan.
2: Has de pensar una cosa. El Lluc volia fer la setmana passada, li hagués encantat que hi hagués el 20 de maig per celebrar els seus germans amb en Tarassi. El vas felicitar al final, el vas felicitar, pràcticament podem dir que el vas felicitar.
0: Sí.
2: Val? Però sobretot per el tema de la Champions del Barça.
0: Ah, gol,
2: no sé, no ho sé perquè no em sé les dates, però algun any caurà alguna cosa d'aquestes, perquè totes les finals de la Champions cauen a finals de maig.
0: Sí.
2: A no ser que hi hagi... Sí. Algun
0: a no
2: canvi...
0: ser que la jugui el Barça, que llavors no, cobra el gener, perquè són els quarts de final.
2: No sé que hi hagi algun canvi perquè hi ha mundials i tal.
0: Gol,
2: però...
0: gol, no? Gol del petitó, del dimoniet de Rocafonda, ja. Del no sé qui, de... Va.
1: Què passa?
0: Prou de Barça, tio, va, el Barça ha fotut el pen, ha guanyat la Lliga i...
1: Ningú ha...
0: I ha guanyat la Lliga i...
1: Ningú ha tret el tema del Barça.
0: Home, tu... No, el Sanahuja.
2: Ara l'he tret jo.
0: Perquè el Sanahuja... Avui porta una camisa de soci del Barça, no de culer, de soci. De soci. Ah. Oriol de Sanahuja, soci número 289 del Barça. Sí. Fas pinta, noi? Fas pinta de
2: gràcies,
0: soci.
2: Gràcies.
0: Soci tribunero.
2: Ah. És...
0: No, és veritat o no, Lluc?
1: Sí, sempre.
0: No, home, no, he dit avui.
1: Però no tiré la pinta que fas tu, perquè...
0: Puh, jo faig pinta d'avui de...
1: Ràdio Caldes.
0: Mare meva. Va, mira, miro els núvols i no dic res.
2: Ja té mig peu fora de Ràdio Caldes.
0: Sí, espera, que obro la porta. Que trec...
1: L'altre dia va sortir per Catalunya Ràdio, diuen.
2: És veritat.
1: Sí.
0: Bueno, o no, perquè una cosa que vaig trobar molt malament, d'emissora poc professional, d'emissora amb perfil baix. És que no cités el cognom, que és una cosa de primer de ràdio, no? Sí, diu, truquem al Roger. Hola, Roger, bon dia. Hòstia, en clar, quants n'hi han? Ah, un dels nostres professors, David Balaguer,
2: sí,
0: que ens va dir, és a la ràdio, no m'hi cognom, Clar, perquè vull dir, jo què sé.
2: Per concretar, aquí clar, estàs parlant.
0: Roger Saperes, Roger de Gràcia, no? Roger no sé què.
2: Roger Rams.
0: Oriol Lluc, no? Oriol Sanahuja, Oriol no sé què.
2: Roger Rams, està clar.
0: Clar, o sigui, jo a la ràdio no dic, bueno, avui fem el programa amb Oriol, Oriol, hola.
2: Bé, bueno, sí que ho dic, però... Et preguntaré una cosa. Va sortir en un programa... Entenc que l'escoltes o per alguna cosa vas fer la trucada.
0: No, bueno, haig de dir que,
2: jo haig de dir...
0: Haig de dir que me la van fer.
2: Ah, amigo.
0: Em van pescar,
1: Per compromís.
2: Val.
0: No.
2: Perquè a mi haig de dir que qui presenta aquella franja...
0: Xavi Canalies, El Xavi.
2: El Xavi. El Xavi, no li digui res més.
0: Ah, potser és el Xavi Sala, que és el director de Ràdio Caldes.
2: A mi aquest home, noi...
0: Aquest home anava a dir,
2: Bueno, això té 40 i pico, eh?
0: Sí? Aviam, anem... Ep, alarma! Això és...
2: Vale!
0: Això és tot un procés. Jo l'aviso amb ell, ell...
2: Bueno, perfecte.
0: Aviam. Xxt, ei.
1: Anècdota Sanahuja.
0: Que aquesta anècdota Sanahuja la podríem ficar amb una veu més de iaio, no? Més tipus de...
2: No, a mi m'agrada aquesta, a mi... No.
1: Algun dia podries aprendre a fer servir el rever.
0: Uf, això no ho diguis, perquè un dia vam fer una formació aquí d'això, del rever, i ens van fotre una xapa tremenda amb el rever i no em vaig quedar tot menys amb això.
1: Gravar-ho i ja no hauria de ser... Oriol... Atenció, que el Sanahuja vol tenir
0: la gràcia,
1: no? Fes-me...
0: És la gràcia.
1: Bueno, doncs pues aprenem a fer servir el rever.
0: Anècdota Sanahuja. Bueno, ara perquè ho va dir un zombi, això. Va, aviam, anècdota, que ens perdem.
2: Parlem de noms i cognoms.
0: Sí.
2: Val?
0: Sí.
2: Xavi Canalies.
0: Uf.
2: Sí?
0: El Xavi, bons amics.
2: Ho estàvem parlant ara.
0: Sí. Jo, la veritat, voleu que us
2: digui... Puc dir-vos que he vist... Els seus inicis...
0: Sí.
2: A la ràdio.
0: Ah, sí? Com?
2: Sí. Me'n vaig una miqueta més enrere.
0: Aviam, ràdio d'antes.
2: També ràdio flashback.
0: Sí, clar. Ràdio flashback. Presentant la ràdio fórmula, no?
2: Ràdio flashback, sí, però abans de ràdio flashback també va haver el canal de televisió... de flashback.
0: Com es deia? Ui, això fa molt.
2: No, Radio Flash, no sé com es deia, Televisió Flash, això va acabar derivant en el mateix canal on s'emetia això, va acabar sent City TV, i City TV va acabar sent 8 TV. Doncs a l'inici, Flash TV es va començar a donar per televisió.
1: Sí,
0: i estava al canal IA.
2: Hi havia un dels presentadors era Badollador, que era el que sustentava aquell canal. I un dels seus
0: els seus braços.
2: No?
1: Con la fuerza de sus brazos.
0: No, però que era l'estrella, no, diguem.
2: Sí.
1: Vale.
2: Doncs, un dels col·laboradors que acabava de començar en aquest programa era en Xavi Canalies,
1: vale,
2: i sortia al carrer a fer entrevistes. El tema és que als baixos on va començar els estudis d'aquesta televisió estava a un carrer d'on vivia jo.
0: Ah, tu vivies a bona zona,
1: A Barcelona.
2: A Barcelona.
0: Tu vivies a bona zona, pajaro.
2: No, això no... On ha de ser bona zona?
0: No, els estudis de City TV estaven allà.
2: No, però jo no començava allà.
0: Ah, anava a dir tu, pajaro.
2: Allò va començar amb uns baixos...
0: Vivies a la Diagonal,
2: petits,
0: pajaro.
2: Que us explico l'anècdota més bona.
0: No és el so.
2: Cap problema.
0: No hem començat... No em trenc la sintonia.
2: És igual. M'ho trec del meu temps.
0: Avui és el dia del... No.
2: M'ho trec del meu temps de coses dantes. Cap problema.
0: M'ho descompto jo.
2: Sí, cap problema. Com que sortien a fora al carrer, van anar a fer-li una entrevista un dia a el quiosquer del barri, que també era un noi jove.
0: Sí.
2: Doncs, al final, el quiosquer del barri, arrel d'aquesta entrevista, va acabar sent un reporter assidu del programa del Badollador, i cada setmana anaven allà i li preguntaven per les publicacions de les revistes que havien sortit, i aquesta era una de les seccions que van fer, i això va ser tot improvisat. però va acabar sent una secció, i el quiosquer va acabar sent un dels col·laboradors i que sortia a la televisió.
0: O sigui, a veure... Que, salut.
2: Gràcies.
0: Podem dir que del Canalí Estors vist els inicis.
2: Sí, sí.
0: I jo vaig ser partícip dels finals, perquè, o sigui, a veure, que aquest tio, que serà molt professional, que aquest tio m'hagi de trucar ell a mi, perquè no té ningú que telefoni.
2: Ah, estàs descobrint una cosa que no sabíem.
0: Què?
2: Jo pensava que havies trucat,
0: no, a veure, jo... Em van trucar. I em van dir, hòstia, aviam si algun dia, no?
2: Ja que et lleves tant d'hora.
0: Però bueno, em van dir, hòstia...
2: No els hi passis el meu contacte, eh?
0: Un tio, això, hòstia, un perfil, no? Em van dir, hòstia, de tant en tant...
1: Els hi podries passar el contacte.
0: De tant en tant ens agrada tenir algú així, no? I em diu, podem trucar un dia. Us truqueu.
2: Que estaré despert.
0: Com m'agrada, donar-me-les de...
2: Molt bé.
0: I em van telefonar aquesta gent. I vaig pensar, hòstia, això no ho he escoltat en la vida. No sé ni què es feia. No sé, jo no sabia què es feia. Et trucaran els del... Com es diu?
2: Els matiners.
0: Que dius que aquests són els taloners que estan d'after. No, és una cosa més avorrida.
1: Diferent.
2: Diferent. Avancen una miqueta les notícies amb una miqueta de clau d'humor.
0: Són molt pesats. O sigui, aviam, al final...
2: No us he escoltat gaire, però...
0: Jo no us he escoltat mai.
1: Jo n'hi ha.
0: Però no, aviam, no tirarem... Bueno, no tirarem merda, ja anem tard.
2: Anem bastant tard.
0: Però... Són molt pesats, perquè vull dir, tu per notícies de la pública, que et vagin a explicar... Està el Catalunya Informació, que ara es diu 3Cat Info... Ja està, ja et van dient, doncs avui Donald Trump, no sé què, doncs avui plourà, doncs avui... Hòstia, és que teníem aquest debat amb el Lluc abans, vull dir, cal començar un matinal a les 5 per dir que ets el que abans comença?
2: Ja.
0: Hòstia, no sé, a mi se'm fa una mica de bo.
2: I després també, com a professional, acceptar i voler fer això, no? Al final un...
0: Bueno.
2: No, què vull dir? No.
1: S'ha de treballar.
0: Mira, Xavi Canalies em va respondre.
2: Què vull... No, però espera, deixa'm acabar el meu argument i després... Què vull dir amb això? Al final, aquest home tenia una secció a ràdio... A RAC 105, em sembla, que feia una franja...
0: A Canalies?
2: Sí. També havia fet una franja de Ràdio Fórmula ell sol en un dels programes...
1: Però també ha fet tele, em sembla.
2: Està fent tele, bueno, actualment.
0: És la sombra de l'Ostrell, no? Vull dir, tot arreu on va. Anava a sortir al FAQ, sortia tot arreu on va l'Ostrell, va aquest.
2: Sí, però independentment, a RAC 105, la part que feia de Ràdio Fórmula a les tardes...
0: La productora.
2: Ah, sí?
0: Home.
1: O treballador.
2: També pot ser.
0: Home, treballador molt important.
2: No està.
0: Soci.
2: Ja està tot dit.
0: Però el Canalies,
2: sí,
0: i dos noies molt amables que hi havien allà en directe em van preguntar, tu què fas, i què et dedica? Vaig explicar això, tres feina, bla, bla, bla, no sé què. I tot el rato deia, no, hòstia, que interessant, que et... I quan va sortir el tema del periodisme, que jo havia fet ràdio, no sí. sé què, i que ara estava fent altres coses... Em van dir, hòstia, doncs potser nosaltres ens hem de començar a buscar altres feines com has fet tu. Sí.
2: Que
0: tu
2: deies,
0: com a professional, no sé fins a quin punt ho accepto. La cosa està molt mal, amigo, eh?
2: Ja.
0: O sigui, quan els de la ràdio pública diuen, hòstia, doncs potser és el que ha fet aquest tio. No està mal, no? Això de fer ràdio està molt bé.
2: Si treballa a través d'una productora no és tan públic, eh?
0: Bueno, ja. Però, bueno, com que sempre hi ha els xanxos... Bueno, doncs vull dir que...
2: Ah.
0: Tampoc crec que l'Ostrell... No ho sé, desconec, eh? Pues no crec que l'Ostrell sigui el padre bondadoso i pagui millor que la pública.
2: No ho sé. Els privada...
0: Bueno, en qualsevol cas... Jo els hi vaig dir, espavileu, xavals, perquè esteu aquí. Que això no pot ser. Això no pot ser.
1: Tu els hi vas dir això.
0: Sí.
1: A una gent que actualment cobra per fer ràdio.
0: Bueno, jo també he cobrat per fer ràdio.
1: Ja ho sé, que tu també has cobrat per fer ràdio. I jo.
0: I, no, i tu.
2: Els tres.
0: I el Monte.
1: Bueno, el Monte.
0: El Monte no cobra.
1: El Monte sí guanya la vida.
0: Sí, exacte.
1: Bueno.
0: Però vull dir-te, no sé...
1: Bon debat. Molt bé, em sembla molt bé aquest programa que es diu El Debat a Ràdio.
0: Sí.
1: És
0: sí.
1: més... Cal tant d'hora.
0: Això deia, és que ho parlàvem amb... Bueno, Lluc, a veure, això demostra que no ens estaves escoltant,
1: sí,
0: perquè ho he parlat amb el
1: son. Sí, era... Jo anava a dir dissabte, encara que és un quart.
0: Sí, la veritat.
1: El Bundó a quina hora s'hi ha posat?
0: A les 7.
1: I nosaltres? A les 9, tranquils.
0: Clar.
1: I ens ho passem mig bé.
2: Clar.
0: Perquè la bona cosa és tranquil·la.
1: Clar.
0: Clar. Jo, a mi no, quan les coses de pressa i corrents.
1: Jo si em diguéssiu, no, que farem el balneari a les 7 del matí. A cagar tot.
0: Exacte. I més tard poder tampoc, eh?
1: No,
2: perquè et talla el dissabte pel mig.
1: A les 9.
0: A les 9 és bona
2: hora. Ara és la bona hora de...
0: Perquè a les
2: 8. Surts d'aquí, no? Depèn de si tens gent a casa que encara no s'han despertat com nosaltres.
0: No anava a dir això,
2: però anava a dir l'esmorzar. Ara és qüestió de sortir d'aquí i passar pel...
0: Què collons? Sortir d'aquí i anar nosaltres a esmorzar? Doncs
2: pues vinga.
0: Ara... Avui anirem a esmorzar.
1: Vinga, perfecte.
2: Sembla molt bé.
0: Bueno, li fotem o què?
1: Sí, perquè...
2: Ja fa estona.
0: No,
2: estem
0: però no passa res.
2: A la nostra exacte. Manera.
0: Sí. Mira, avui us diré més. No, avui sí que hi ha cara ser. Però, sí, no,
2: avui,
0: a lo millor
2: la meva secció, Lluc, estaré com tu, empatat, i no la faré servir, l'hauré de fer servir un altre dia.
0: Fem una cosa. Em guardo la cara ser, perquè hem consumit...
2: No.
0: Hem consumit molt programa,
2: vull,
0: ja, eh?
2: Vull cara ser.
1: No contradiguis el director del programa.
2: El director del programa és a qui més se li ha de contradir.
1: Això no t'ho van ensenyar, teu primer a la ràdio.
2: I tant.
0: Aneu a cagar, directors.
2: Aviam, la cara ser, ja la vull veure, la cara.
1: No, a veure...
2: Bueno, la cara ser...
1: Però
2: si la cara ser... No, cara ser.
0: És que és molt llarga, a sobre.
2: Per això.
0: Home, però si hem consumit 21 minuts de ràdio.
2: Cap problema.
1: És ell el que es vol petar a la
2: ciutat. I tant. Cap problema.
0: Aviam,
2: el so del dia, què tal?
0: Vale. Jo, si voleu, us el tiro.
2: Sí. Bueno, sempre.
0: Primer tirem la...
2: Exacte. La cinto. Fem-ho bé.
0: Primer que tirem la... Tirem la sintonia, exacte.

0: En fi.
1: Bueno. El concurs.
0: Sembla ser. Se'ns ha informat que l'estudi que hem estat estant gravant.
1: Bueno, se'ns ha informat, potser és veritat, ho havia d'haver detectat jo amb els picos que es veuen aquí, que estàvem ja cridant molt, tipus conversa d'amics.
0: Se'ns ha informat que l'estudi que hem estat estant gravant un podcast i que sembla ser que hi ha uns determinats defectes d'insonorització que fan que...
1: Ho vam dir això, el primer dia que vam venir aquí. Veure, tenim sintonia en directe. El primer dia que vam venir, que jo vaig venir aquí, vaig dir, vam dir, amb el director vam dir, i la primera frase, me'n recordo, vaig fotre un peu aquí, vaig dir, escolta, Xavi, aquesta merda de vidres que han posat, perquè, si us fixeu, el vidre de ràdio està pensat, el vidre de peixera està pensat per tenir dos vidres.
0: Correcte.
1: Un per banda.
2: Aquí només n'hi ha un.
1: I aquí només n'hi ha un. Vull dir, això de l'Ajuntament...
2: Els han tongat, eh?
1: L'Ajuntament low cost. Vull dir, normalment n'hi ha un relleno dintre, diguéssim, d'algú...
2: I el següent, clar.
1: Com teníem a l'antiga ràdio, que allà ningú mai ens va dir... Mai ens va dir...
2: No crideu tant!
1: Mai ens va dir ningú res.
0: Per què es fan les finestres de doble vidre a les cases per aïllar acústicament...
1: I per treure't els calés.
0: I tèrmicament.
1: Que aquí sí que hi són, és veritat. Aquests climalit, però aquí...
2: Doncs s'hauria d'estar aquí també.
1: Aquí han fotut, jo crec que els vidres que els hi van sobrar d'una no cabalgata de Reis. En fi, bueno, va.
0: Bé. Adéu, senyor.
1: Va.
0: Doncs això.
1: A lo que anàvem.
0: A partir d'ara farem un to més reposat.
1: El to del dia.
0: El to del dia,
1: vinga,
0: sisplau.
1: Va.
2: Que...
1: Un disparo d'una pel·lícula americana. Tornem-hi?
2: Sí.
1: Això són els trabucaires.
0: Mira, per primera vegada el Roger ha parlat abans que tu. Normalment ell et demana consell.
1: Sí, home, clar, és la
2: veu. És que jo remataré, eh? Jo remataré, eh?
0: Ell va... Però jo vull...
1: Però parla al micro,
0: no
1: diu què?
0: Res... Eh?
1: Ara, ara.
0: I no diré res més, perquè...
2: Jo remato,
0: segur,
2: eh?
0: Que al final del programa ho podeu treure, però vull exactament... Exactament, que em digueu
2: sí.
0: El que és.
2: Val. Això és la sortida d'un plat i després el...
1: Tira el plat?
2: El tira el plat.
1: Jo he anat... A veure...
2: Tu has dit un dispar?
1: Sí, és trabucaire. Però...
2: Que...
0: Però aquí no diu quan.
2: No, però dona el tret de sortida perquè surti el plat.
0: No és un plat. No. El document... És des de que comença fins que s'acaba.
1: Aquest nana inicial també val?
2: És important?
0: No.
2: Llavors...
1: No, no diguis això, tio.
2: M'he centrat precisament en això. No. M'has dit tot el document.
0: Que és una detonació, sí. Ok, però vull saber de què.
1: Val,
2: torna-hi.
1: Jo he dit un... Que fa com un pum, no? Fa com dos, un doble fase, no? Pum, com una granada, no? Que treu l'anella aquella i la llença, però explota molt d'hora, això.
2: Torna.
1: Ui, cada cop que pujo la sintonia em fot tornar.

0: m'encanta, m'encanta.
1: Em fa l'efecte que és com, com una sortida d'un... d'un... d'un canó.
0: Sí, també és com un canó de bala, no?
1: Sí, però havent-hi... Però havent-hi el so abans, que és de fira, és d'alguna cosa...
0: Els trabucaires.
1: Sí, però el trabucaire... Jo m'imagino un canó que surt una bala, però que és una representació...
0: Que no és perillós.
1: No, correcte.
0: Fa molt soroll, però poques noies.
1: Correcte. Sí, aquí és on jo arribo.
0: A pensar que diries un revòlver del calibre 45.
1: Home, però... això és ella l'expert amb els crims made in USA. Això és ella el...
0: És veritat que ens ho deia. Una pistola de calibre 8.
1: Sí, i jo, si voleu, els experts amb els cotxes que portaven, però...
0: Però això no sona cotxe. No?
1: No. Jo crec... jo... Si vol tanta concreció el Ruc, sí. El Lluc, perdó.
0: Mai s'hauria de fer.
1: Perdó, Lluc. Això ha estat una equivocació del cansament de tota la setmana.
2: Això sí, o sigui... Aquí al costat estan gravant un podcast i no fos cas que els podcast, directe,
0: un podcast sobre el qual,
2: No fos cas que els fem directe, Lluc, molestem.
1: Oriol Lluc, sí. Roger Rams, Oriol Lluc, tu volies concreció?
2: Sí.
1: Jo, sense més cosa, vale. T'he donat concreció.
2: Vale.
0: Oriol Ruc.
1: M'he
0: equivocat. És que m'ha encantat.
1: No, no, sí. Puede equivocar.
2: Està molt bé. Bueno, està, sí, molt bé, Sandro, ja m'agrada molt. Al final del programa... ho acabarem de perfilar del tot.
0: De filar prim, no?
2: Ja vas bé.
0: Bueno, al final què? Que ara sé?
1: Sí.
0: O coses d'antes?
1: Que ara sé.
0: Segur,
1: però,
0: eh?
1: Bueno, tinc ganes de saber més de...
2: Cara, ho creu?
0: No, ho fem jo, cara, ho sé.
1: Cara, ho sé. Jo vull saber més de...
0: Sí?
1: I tant.
0: Pues pelant, eh?
1: Sí.
0: No ho diguis enfadat, va, sisplau.
2: Després del so del dia, el que fem a continuació aquesta temporada és recórrer als carrers de Caldes per conèixer què hi ha darrere de cada nom que trobem a les plaques dels carrers del municipi. Avui, a la cara B, però que ara es diu cara C, de Caldes.
0: Cara
2: de...
0: P per què? De porc?
2: C.
0: Ah, no has dit cara P.
1: Cara B.
2: Cara R, de ruc.
0: Bueno, què?
2: Descobrim el carrer de George Lawrence.
0: Doncs sí, amigues i amics. Avui ja us vaig dir aquella teoria de que els dies, que no sempre és igual, no? Perquè em preguntàveu, per què fots un tio que
1: sí,
0: no...
1: Sí.
0: Bueno, allò que us vaig explicar.
1: Ens va quedar bastant
2: clar.
1: Ah, jo
2: crec que
0: el rotllo aquest.
2: Vegades que portes més guió.
0: Doncs sí, perquè m'ha fet gràcia. És un carrer que sempre, de fet, m'ha cridat l'atenció aquí a Caldes.
1: No ens podia empatar aquest guió.
0: No, home, no, no, no.
2: Ell ja l'hauria reciclat, com faràs tu.
0: Exacte.
1: Totalment.
0: Ojo, mira, aquí s'ha de tirar l'efecte, aquí. I al carrer.
2: Canonada a la boca de l'estómac d'Oriol de Sanagüixa.
0: Hòstia, això se'ns en va de mare.
1: Com quan a l'Oliver i Benji xutaven, et picaven.
0: Ho veus com no volem fer la cara, sí?
2: No, guardem-lo.
1: Vinga, va, George...
2: Jo, de fet, ja me'n vaig tirant, bueno, tio.
1: Lawrence.
0: Ai, sí, Dios Lawrence. Bueno, va.
1: El dios Lawrence.
0: Anem a parlar del carrer de George Lawrence, o Lawrence, perquè és veritat que a mi és un dels que més m'ha cridat l'atenció sempre a Caldes, no? Deia, hòstia, no sé, no és, no és Joan Salvat Papaseit.
2: No, i tampoc és, jo que sé, George Bush. O,
0: no.
2: O un tio que diguis, vale, ok, no. és un estranger però conegudíssim.
0: No.
2: Vale.
0: No. Avui parlem del carrer de George Lawrence. Jo crec que és el carrer de menys, amb un nom menys convencional de Caldes.
2: Sí.
0: En aquest cas no parlem d'una figura tradicional local,
2: mm-hmm,
0: sinó que parlem de George Lawrence i Davis, un missioner galès del segle XIX.
2: XIX.
0: Bé. Que va tenir una relació, però, això sí, molt estreta amb Caldes. Va arribar aquí a l'estat espanyol.

0: en una època de grans canvis socials, i després de passar per altres ciutats es va acabar establint aquí, a la vila termal, on va viure molts anys, va morir i està enterrat. Per tant, aquí és qui és Calderí, tothom que ve, viu uns anyets i la Palma Caldes.
1: Exacte.
0: Això és el que ens... Això és el que mos interessa.
1: I tot Calderí de bé ha de saber qui és George Lawrence.
0: Sí, i Pau Cuscó.
1: L'estudien a l'escola, George Lawrence, segurament.
0: Doncs la seva presència al poble no va passar desapercebuda. George Lawrence va destacar sobretot per la seva tasca educativa i social. Va impulsar iniciatives com ara l'anomenada Escola dels Pobres, que estava pensada per donar accés a l'educació als infants i persones amb pocs recursos, en un moment en què tots sabem, meitat del segle xix, la analfabetització encara era el que més abundava, no com el que acabo de llegir jo ara.
1: Bueno, l'analfabetisme.
0: Ho he llegit al revés.
1: Pot ser alfabetització o analfabetisme.
0: Que jo estaria en el segon.
1: Que és alfabetització anal.
0: Ah, val. Que sempre m'ha fet gràcia perquè, o sigui... Bueno, aquesta expressió... Soc alfabet, analfabet, no és una cosa...
1: Segurament ve del grec.
0: Ah, sí?
1: Sí.
2: Sí.
1: Com a contraposició d'alfabetitzat a analfabetitzat.
0: Però
2: no hi ha res més a dir.
0: És que aquesta persona està alfabetitzada. O sigui, sí. Tota l'escola t'alfabetitza.
1: Sí,
2: sí, correcte.
1: Entre altres coses, també t'ensenyen a cagar-te sobre.
0: Sí. Noi.
2: També, és veritat.
0: Bueno, en fi. Doncs això... que va crear l'Escola dels Pobres, bueno, no, i m'ha fet gràcia,
1: sí, sí.
0: L'Escola dels Pobres, pensada, com dèiem, això, per donar accés a l'educació a infants i persones amb pocs recursos, també a promoure activitats de caire social i comunitari amb una forta implicació en la vida quotidiana del poble. Per tant, jo en aquest punt del guió, aquí pararia i diria: quants sants que hem fet aquí en aquesta secció
1: han
0: teva de merda.
1: Exacte.
2: Totalment.
0: I quin dia és Sant George Lawrence? Aquí és, jo em vaig preguntar, dic, hòstia, calla, dic, aquest tio, hòstia, bueno. Amb el temps la seva figura va quedar molt vinculada aquí a Caldes, fins al punt que el municipi va decidir dedicar-li un carrer en reconeixement a la seva trajectòria i al seu impacte en l'àmbit educatiu i social. Avui al carrer de George Lawrence, la veritat, lleig, molt lleig, horrible, un carrer molt lleig, lleigíssim, sí. Molt lleig. Forma part d'una zona residencial tranquil·la del municipi, és el barri de la Bolera, és el centre, és un dels carrers, per entendre'ns, que baixa des d'on seria l'alçada de l'antiga ràdio cap al Pi Margall, cap a l'avinguda principal, però molt, molt lleixet, pobret, és molt poc agraciat aquest carrer.
2: Bé. Tampoc, pel com ell havia tingut la vida, tampoc buscava
0: que fos... No, el passeig de Gràcia, no.
2: Clar.
0: Però
2: va bastant en consonància amb la seva vida.
0: Exacte.
2: No,
0: però sí que és veritat que és un carrer molt cèntric i, per tant, ens recorda una etapa important de la història de Caldes, no? que va comptar amb la presència de George Lawrence, vivint molts anys aquí, després de passar per diversos punts de l'estat espanyol, fent el bé... Doncs va venir a viure els seus últims anys i els va dedicar a l'educació i a la vessant social, i va morir aquí a Caldes, com dèiem, i està enterrat, i està enterrat en un lloc una mica més destacat, vull dir que bueno.
2: Bé, o sigui,
0: té el seu,
2: ha tingut presència,
0: el seu reconeixement.
2: Està clar.
1: Té entrada a la Wikipedia, eh?
0: Sí. Escueta, no?
1: Diuen el dia que va néixer, però no el dia que va morir.
0: Va morir a Caldes, això,
1: sí?
0: Claríssim.
2: Però quan no, no?
1: 63 o 64 anys.
2: És això.
0: Això és
2: o
0: com
2: un o l'altre, vol dir que no està ben documentat.
0: Això és com un... Bueno, no ho diré. Bueno, va, doncs això. Avui la cara C, George Lawrence.
2: M'ha agradat, eh?
0: Trobo que era dels bons.
1: Pues, la veritat és que... Sí.
2: Sí.
1: És... Galès?
0: És de Galès, sí.
1: Vinculat al món de l'educació?
0: Sí.
1: Seria en Willy.
0: El Willy dels Simpsons, sí, jo vaig pensar-ho. El jardiner.
2: Molt bé.
0: Sí.
1: Bueno, encargado de mantenimiento.
0: Sí, el de manteniment. Sí, anava sempre amb aquell tractor, sempre molt blanc.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs res, fins aquí la cara C d'avui.
1: Perfecte.
0: Anem a les coses d'antes. No, avui... Bueno, a veure...
1: No, avui per petició d'en Sergi.
0: Exacte.
2: Sí, ens l'hem petat, no hi problema.
0: Però el susto ja ha sigut, eh? Anem al costat.
2: Ah, no, si s'hagués de fer...
0: No, però...
1: La té feta, eh?
0: Sí.
1: Fe, eh?
0: Fi, Fitxem que el tens fet.
1: Sí. Bueno, no passa res. Crec que cobrarà el mateix.
0: Sí. Bueno, potser cobra un plus i tot. Per haver-ho fet i que no li valorem.
2: Exacte.
1: Mira com són les coses que... Tu has iniciat avui aquest programa, dient, sí? El programa número 30. Jo ara llegiré literalment el meu guió, eh?
0: A veure, cosa que estaria bé, eh?
1: 30 programes ja, eh? 30 espais. Tot i que, com m'encarrego de recordar almenys un cop al mes...
0: Això és el que posa de veritat.
1: Tinc dos espais inèdits que no es van emetre mai i vaig a saber si s'emetran mai. No ho sabem.
2: Farem definit. Fa una estona hem definit que sí.
1: Sí, que ja...
2: D'alguna manera...
1: De Santa Llúcia us n'he de parlar, perquè és exacte. La que em va inspirar a fer... a portar el sant del dia. Mm-hmm. Doncs això que sí que el farem, començarem amb una cançó que porta...
0: I el... Un moment, que és així... I el sant, Naujo, el portaràs algun dia?
2: Ah. Ostres!
0: Ah. Bueno, noi!
2: Ostres! Bé.
0: Bueno, mira, ara...
2: A l'escola m'havien dit sant, eh?
0: Sí?
2: Sí.
0: Sí. Però així com a nom de corona. Sant. Sí. Ei, sant.
2: Sí.
1: Sant Juja.
0: Sana, no? El Sana.
2: Hi havia de tot, però el sant també.
0: Sí?
2: Sí.
0: Que segons els catalans que veiem pel cul, al final... Sí. Sí.
1: Uja.
0: Clar, hauria de ser... Quedem amb l'uja. Hòstia.
2: Pues no.
0: Molt raro, eh?
1: A mi em deien Ruc.
0: Bueno, i a la ràdio també.
1: No rigueu tan alt, que estan gravant un
2: podcast. És el que hi ha. És el que hi ha.
0: I a la ràdio també et diem Ruc.
1: Ja.
0: Bueno,
2: i de fet, si anem a escurçar això que dèiem del sant, Oriol Sant, m'havien dit.
0: Com?
2: Oriol Sant.
1: Clar, com el Daniel Sant.
2: Tal qual.
1: Espera,
2: és que clar, acabes de treure un tema que...
1: La patada voladora... Seguim.
0: No sisplau,
1: Roger, posa'm aquesta cançó que es diu 23 de mayo, així per anar fent boca. Bona merda, eh? Bon merdot, ja veurà.
0: Sí.
1: Merdot d'aquest popero espanyol.
3: Cuanto tiempo imaginé.
0: Prou.
1: Oi que sí?
0: 23 de mayo.
3: Quantas horas de no ver.
2: Qui és aquest?
3: Sol intacto.
0: Qui és aquest Muppet que canta?
1: El grup o l'artista es diu Dolly Rose.
2: Dolly Rose. En castellà.
1: Amb un tema de tall romàntic i nostàlgic que gira al voltant del record d'una relació passada associada a una data concreta. El 23 de maig es converteix en un símbol emocional. Un dia que marca un abans i un després en la vida de la protagonista.
2: Aquí us recorda?
0: Sí.
2: Recorda algú, eh?
0: Dalma, no? Una mica o no?
1: És merda, pobera, d'aquesta espanyola que tot això... Abans dèieu... la setmana passada dèieu a mi tots els italians em sonen igual.
2: Sí.
0: Els espanyols igual, eh?
1: Això és el mateix.
0: Una base de merda i...
2: Dalma no sona, per això.
0: No?
2: No.
0: I què sona?
2: No sé, però no, Dalma no.
0: Del típic que anirà
2: ja
0: al festival.
2: Ja l'estiré escoltant, ja.
3: Un rato más, olvidaré mi calendario.
1: No, això serà únic, això.
2: No.
0: Home, això em recorda quan el passillo al Mercadona. És cançó de Mercadona. Em
2: sona més Àlex Ubago, eh?
0: Ara nit del 23 de maio, eh?
1: Sí. Ho diu. Jo no enganyo ningú, amb les cançons.
0: Bueno, jo crec que algun dia l'has colat, eh? No. La del 2 d'abril i era... Igual no deia res, però com parlàvem...
1: Sí, en fi, millor passem al sant del dia amb una cançó que sí que és de la meva infància. Aquesta sí.

0: les pel·lícules de TV3, d'Astèrix de TV3...
1: I ens has fotut en francès, perquè
0: sí, perquè... No, no, és que a TV3 te la passaven amb aquesta versió. La cançó d'inici de la pel·lícula te la passaven així. Sí. Jo era més d'Astèrix que de Tintín.
1: Jo no.
2: Jo no he estat mai molt ni un ni de l'altre.
0: Jo no diria que tinc tota la col·lecció, però dels
1: jo Tintín bastant.
0: Els tinc pràcticament tots.
1: De tan-tan.
0: No, a veure, Tintín. No us vull enganyar, eh? No parlaré d'Astèrix. Marxem cap a la Gàlia. No als 50 abans de Crist, quan tota la Gàlia està ocupada, excepte un petit llogaret que resisteix ara i sempre. No, marxem al segle III, però marxem a la Gàlia. Per celebrar el dia de Sant Desideri de Langres, que va ser bisbe de Langres.
1: Desideri. Sí, sí, és com aquells noms d'antes que van fer el dia.
0: Sí. En el moment en què el cristianisme encara era perseguit per l'imperi romà, és recordat com un pastor fidel de la seva comunitat dedicat a la predicació i a l'acompanyament dels fidels en temps difícils. Segons la tradició, durant una invasió o persecució, Desideri va sortir a defensar la seva ciutat i els seus habitants, posant-se al capdavant del poble. Aquest gest de valentia li va costar la vida. Va ser capturat i executat, convertir-se així en màrtir. I la seva mort va reforçar la devoció popular i amb el temps va ser venerat com a sant, especialment a la regió de Langres, on és considerat un protector històric. Un poc més.
1: Bueno.
2: Fa dies que no poses puntuació.
0: Ara. Poquet, eh? Sí, va ser capturat i executat.
1: Va ser perseguit.
0: Com li van tallar el cap? No el van martiritzar, però com el van matar tallant-li el cap? I fa unes setmanes vam parlar de la guillotina, que era una manera molt humana de tallar-li el cap a la gent.
2: Almenys molt ràpida. Humana no ho sé,
0: per
2: però
0: tant,
2: ràpida.
0: Hem de tenir en compte que li van tallar el cap segurament amb un parell o tres de cops de destral mal donat.
1: Xaf, allò.
0: Per tant, ja, amb això, mira, ja li dono un 5.
1: Ja és mig sant,
0: ja
1: li, sí.
0: Ja li dono un 5, eh?
1: Bé.
2: Jo li pujo...
1: Però més?
2: Jo li pujo
0: prou,
2: un 6.
0: No,
2: jo li pujo
0: no,
2: un 6. Sou... Ja. Sou d'aquells participants de joc de cartes rastreros que no hi ha manera de...
1: Jo li pujo un 6. Jo soc els jurats aquells, no com el Risto. Bueno, pues, el primo son 5. No, jo li fotaria... No, és que no té més, no? És un aprovat i ja.
2: 6.
0: Sí.
2: Nosaltres un 5 i un 6.
0: Bueno, nosaltres un 4 i així fem mitjana.
1: Aquesta és una nota mitjana que surt d'un 4, d'un 3. Tu recordes, Oriol, que li vas posar?
2: Un 6.
1: Per què? Per què li vas posar un 4 al menjar?
0: Perquè no m'agrada menjar.
1: Bueno, és que el que vam menjar, clar, vaig demanar una amanida i tenia gust amanida. És que a vegades la gent allà és imbècil, també.
0: Sí,
1: però el trobo a faltar.
0: Però tu has vist la versió...
1: Espanyola, castellà? És horrible, perquè jo el Xicote m'encanta. A mi el Xicote m'encanta.
0: Els espanyols?
1: Són els fills de puta, sí.
0: Que participen a Juego de Cartes, perdó.
1: Sí, no, Batalla de Restaurantes. A mi, jo us ho vaig a confessar, a mi el Xicote m'encanta.
0: A mi m'agrada el Xicote.
1: A mi, Alberto Xicote, tot el que fa... M'agrada, sí. Començant per menjar.
0: I per les campanades.
1: Començant per menjar. Menja molt, cosa que a mi m'agrada.
0: No menja molt, tasta moltes coses.
1: Home, doncs ho dissimula molt bé.
0: Vale.
1: Em menja molt i a mi això m'agrada.
2: Jo no l'he seguit gaire, la veritat sigui dita.
1: I, o sigui, jo estava molt enganxat al Pesadilla de la Cocina, m'he vist tots de totes les temporades.
0: Vale.
1: I quan va sortir això vaig pensar, hòstia, que bé, vaya merdot.
0: Per què?
1: El batall aquest del...
2: No, és el mateix format,
0: sí.
2: No?
1: I la mateixa productora.
0: Però van a saco.
1: I la mateixa veu en off.
0: Però van a saco. Van a saco.
2: I us,
1: sí,
2: i us diré més.
1: Però...
2: El programa de Menorca són els mateixos participants.
1: Sí?
0: Sí,
2: els
0: hi ha alguns que són...
1: És que clar, us heu...
0: Sí, jo m'he vist el repetit.
1: Però us heu fixat, no? Que és la mateixa furgoneta, matrícula.
0: Sí.
1: Mateixa, eh?
0: Sí.
1: Però no ho trobeu molt pobre d'arguments. Vull dir, aquí la gent són com més... No, aquí Catalunya...
0: El català com... és millor, Roger, això
1: sí, això sí. I que som superiors, no,
0: i que,
1: sí.
0: Però... I que valor, puntuen i valoren amb respecte.
1: Exacte.
0: El
1: no, i que filen més prim.
0: El programa català és un programa de cuina.
1: Filen més prim.
0: L'altre és un programa
2: d'espectacle.
0: D'espectacle.
1: El batalla aquest, jo, quan va començar, em recordo que... O sigui, jo he vist que abans que tastin res, ni vagin a... Tu què? Per què me mires així, eh? Què te passa? ¿Te pasa algo con mi restaurante? Pues sí, hòstia, bueno, tranquil. Sí, no sé, a Córdoba o no sé... I faltes de respecte. Grosses.
0: Que han hagut d'inventar-se el del tenedor amarillo i rojo.
1: Eh? I, sí. Sí, i jo he vist, allí s'ha vist, sí, bueno, sí, jo i tothom sí. Que ho hagi vist, allí s'ha vist a penya plorar per comentaris de penya, o sigui, de participants de tipus és que no pareces una mujer, eh?
0: Insults hasta contra els difunts, sí, no pareces una mujer.
1: Aquella de Córdoba, pobra, de la plaça.
0: Sí.
1: Es que lo dice esta, que esta no parece ni que sea una mujer o lo que sea esto. Ma, i surt a la tele, això, eh? I
0: sí,
1: està gravat.
0: Sí.
2: Wow.
0: Sí.
1: Vull dir que aquí podien dir, xte, parem el set. No. Això, així no. Pues no. Pa'lante i en prime time, eh?
2: Exacte.
1: Sí, bueno, en fi.
0: Anem bé de temps, no?
1: Sí.
0: Venga. Doncs et demanaré, per començar amb les efemèrides,
1: va.
0: Aquesta cançó, per parlar d'aquesta protagonista, també amb un tràgic final. Què et li agrada, la cosa?
3: Now the flames, they follow Joan of Arc.
2: No, no us penseu, eh?
1: No, jo crec que no.
0: No és molt de coent.
1: No.
0: Bueno. Ens ha fet una mica d'espoiler.
1: No, home, no ho has fet tu.
0: Per als que hablen d'inglès.
2: Per què?
0: De qui ens està parlant?
2: No, Cohen, ja ho ha dit ell.
1: No, ho ha dit ell.
0: Cohen és qui canta.
1: Aquí sembla que l'Spiderman aquell que està assenyalant.
0: De qui va la cançó?
2: No, està...
0: I què és el primer que ha dit? Després... us ho diré. Perquè us explicaré la història...
1: Aquest tio de veritat,
0: no, us explicaré la història de Joana d'Arc.
2: Val.
0: Que el 23 de maig, tal dia com avui, de 1430, durant la Guerra dels 100 Anys, Joana d'Arc va ser capturada pels borgonyons a la ciutat de Compiègne. Joana, que havia liderat amb èxit les forces franceses en diverses victòries claus contra els anglesos, es trobava defensant la ciutat quan, en una sortida militar, va quedar atrapada fora de les muralles i va ser feta presonera. Recordem que la bona de la Joana defensava França dels anglesos, bàsicament i resumidament, i amb el poc rigor que em caracteritza, perquè Déu li va dir que ho fes. No perquè tingués una especial simpatia pels francesos. O sigui, era francesa i Déu li va dir
2: has de defensar.
0: Els borgonyons, aliats dels anglesos, la van lliurar als seus enemics, que la van sotmetre a un judici religiós acusant-la d'heretgia. Quina és la part bona? Per mi, clar, no per ell.
1: No gaire bona per ell.
0: L'execució.
1: Ah! Què?
0: Perquè després de ser jutjada per un tribunal eclesiàstic controlat pels anglesos i declarada heretja, va ser condemnada a morir en públic. L'execució consistia en lligar-la a un pal,
1: ja malament, ja tot el que vingui d'aquí,
0: d'una cosa que es diu llenya, encendre-la i cremar-la viva. I Cohen ha dit "Now the flames". Ha començat dient flames. Aquest tipus de pena era habitual, ja ho sabem, a les heretges, a les bruixes, se les cremava. Segons les cròniques, Joana va mantenir-se les cròniques de la vanguardia. Joana va mantenir-se ferma en la seva fe fins al final i la seva mort va contribuir a convertir-la en una figura simbòlica i amb el temps en una santa. No és la santa del dia, però m'ha agradat, no per pro-francesa, sinó per pro-barbacoa.
1: Home, sempre ens agrada això, eh? Aquí...
0: Sí, ara que parlàvem de joc de cartes, el mejor asado...
1: Del Chicote?
0: El mejor asado de 1430, exacte.
1: Del avui busquem la millor brasa de la Borgonya, i vinga, apa. Joana Last. Bueno.
0: I, bueno, marxem cap a uns segles més tard.
1: Marxem.
0: Però no lluny d'Europa, que tornava a viure una època convulsa. Per variar, també, per aquestes coses de Déu.

0: festa, la festa, això.
1: Sí, fa cerveseta, fa moviment, no?
2: Què passa? Que el 23 de maig de 1618 va tenir lloc la defenestració de Praga, un episodi clau que va desencadenar la Guerra dels 30 anys. Uh-huh. Aquest fet es va produir al regne de Bohèmia, actual República Txeca. Ho vam veure, oi?
0: Sí, la setmana passada.
2: Estic molt xec. En un context de fortes tensions religioses i polítiques dins del Sacre Imperi Romano-Germànic. D'una banda hi havia els nobles protestants bohemis i de l'altra l'emperador catòlic Ferran II del Sacre Imperi Romano-Germànic, que intentava reforçar el catalanicisme.
0: Catalanicisme?
2: El catalanicisme.
1: Sí,
0: aquest se'l va inventar ell, no?
2: Sí.
1: Això sí.
2: Com a protesta per la limitació de la llibertat religiosa, un grup de nobles protestants va saltar al castell de Praga i va llançar per la finestra dos governadors imperials i el seu secretari. O sigui, la defenestració de Praga no és que defenestressin Praga i diguessin no, tu ara Praga
0: la cremem,
2: ja no
0: tant,
2: formes
0: no,
2: part de no. Nosaltres.
1: No,
2: és que van tirar dos tios per la finestra. Vale?
1: Van obrir la finestra de Praga.
2: Malauradament, afortunadament...
0: Depèn de com es miri.
2: Van sobreviure a la caiguda, però l'acte va ser considerat una rebel·lió en contra de l'autoritat imperial. I la conseqüència van ser enormes. Es va iniciar un conflicte que ràpidament es va estendre per Europa i va enfrontar potències catòliques i protestants durant 30 anys, perquè per això es diu
0: la guerra dels 30 anys.
2: Sí. Tiren a dos tios per la finestra i comença una
1: batalla campal
2: a Europa, amb una devastació massiva, especialment a l'Europa central. Milions de morts.
1: És que ho dius sorprenent-se de...
0: No, és que
2: fam i malalties. O sigui, déu-n'hi-do. Al final es va tancar el conflicte amb la pau de Westfàlia que va redefinir l'equilibri polític europeu i va establir les bases.
0: Tu creus, Lluc, que d'aquí 400 anys quan expliquin com el Trump va anar a la guerra riuran igual que nosaltres,
2: sí,
0: ara, no?
2: Sí, per un tarat,
0: diran, per un tarat d'aquests que va dir faig una guerra i quan jo vulgui la paro.
2: Exacte.
0: Res.
2: Exacte.
0: Ja.
1: No, anava a dir que... Jo us anava a dir al revés, com que avui en dia no passen aquestes coses, no? No passen coses d'aquestes.
0: No,
1: però d'aquestes xules, vull dir, ningú ha anat... Ningú escoltarà i dir, bueno, sí, des d'allò de... Jo no vaig matar Kennedy, des d'allò... Hòstia, ningú ha anat a la Moncloa i ha fotut a pedres el Pedro Sánchez. O ha agafat el tram i l'ha llançat al riu.
2: Bueno, no, li van intentar fotre un...
1: Sí, però que tot és... De moment és... Oh, bueno, és pilot al pal.
2: Va haver uns tios que van entrar a un país amb un helicòpter i es van endur el seu president dictador.
1: Sí, això sí.
0: Vull dir... I no se n'ha sabut mai més res. Perquè l'altre ha començat a fer guerres i tal.
2: Se cayó de Maduro.
1: No, però vull dir que... No?
0: Jo no estic d'acord amb tu, Roger. Al final, el que ha fet el Trump és una... Aquest home està explicant que va començar una guerra de 30 anys perquè dos tios els van fotre de dalt a baix d'un balcó.
1: Sí.
0: Doncs i ho estem explicant en conya. Doncs una miqueta...
1: Vull dir que no passen coses bèsties, de bruto. Bruto, ningú ha fotut foc a algú. Bueno.
2: Bueno, l'altre dia van segrestar un nen i sortia una amb la samarreta del Barça.
1: Bueno.
2: Perdó, és una frase de Núñez, això.
1: A veure.
2: A Barcelona aquest cap de setmana hi ha hagut no sé quants apunyalaments i tirotejos.
1: Bueno, però no m'enteneu. De coses d'aquestes de...
2: L'anterior o el següent. Però bueno, no,
1: vull dir, no m'agrada. Ara es vota. No posem, ara es votarà.
0: Sí.
1: Votarà l'any que ve, es votarà el 27, el maig del 27 es votarà les municipals.
2: Sí.
1: No m'agrada l'alcalde de Caldes. El fotem lligat de mans i peus i a la Font del Lleó. No. Això no es fa.
0: No
1: es porta.
2: No.
1: Això, aquest brutalisme.
2: Aquí no.
1: Bueno. On el ràdio ens escolta la gent? No.
0: Estem d'acord.
1: No. Vinga.
2: Va. Hem passat per l'Astèrix i ara escoltarem una altra cosa, Sanoja, que espero que tu, en Roger ja descarto, però per parlar del naixement del dia, escoltem aquesta intro, escoltem això, aquest programa de la nostra infància.
3: Engega la televisió, vols, Herb?
4: Ah, però si no hi fan mai res de nou, Don.
3: Ei, però almenys ens hi podrem escalfar els peus.
0: Ah, vale.
3: Ja ho he vist. Ja ho he vist. Ja ho he vist. Què és això?
4: Estàs bé, doncs?
0: I això...
3: Sí, em sembla que sí.
0: Això és dels principis dels 90, no? El món d'en Big Bang.
5: L'home de qui tant heu sentit a parlar, l'home que tant heu esperat, el davanter centre de les preguntes, el King Kong del coneixement, el rei dels descobriments, el més magnífic dels científics, l'Elvis de l'experimentació, l'home bé en persona. Senyores i senyors, us presentem l'únic inconfusible...
4: Jo, en Big Man, i acabeu d'entrar al món d'en Big Man.
1: No, re, a Xina.
2: De ciència?
0: Sí.
1: A Xino. Però pinta bé.
0: L'hauràs de buscar i mirar. L'hauràs de buscar i mirar.
2: Va, avui celebrem el naixement d'en John Bardeen, que va ser un físic nord-americà nascut al 1908. Ja sabeu que també de vegades m'agrada, a part d'aquests famosos, famoses, nascudes, tal dia, que ja sabem més o menys, m'agrada portar-vos tios que hagin fet coses bones per nosaltres, i aquest ha fet bastantes coses bones per nosaltres. És l'única persona que ha guanyat dos premis Nobel de Física. Jo vaig estar mirant els guions perquè em sonava, tu hi has portat algun tio que ha guanyat dos premis Nobel, però havia portat un tio que havia guanyat un de Física i un de la Pau, que era algo estrany.
0: Sí.
2: Vale? Dos premis Nobel de Física, va estudiar Enginyeria Elèctrica i Física i va desenvolupar gran part de la seva carrera investigant fenòmens fonamentals de la matèria i l'electrònica. El seu gran invent, la coinvenció dels transistors als laboratoris Bell, juntament amb Walter Brayton i William Shockey. O sigui, és coinventor dels transistors que van revolucionar la tecnologia moderna, ja que van substituir les vàlvules de buit i va permetre el desenvolupament de l'electrònica moderna, des dels ordinadors fins als telèfons. Per aquest descobriment va rebre el Premi Nobel de Física. I més endavant també va fer la teoria de la superconductivitat, aquestes coses que ens sonen als superconductors, la BCS, perquè eren Bardeen, Cooper i Schreifer que van fer aquesta teoria, van descobrir aquests materials que podien conduir electricitat sense resistència a temperatures molt baixes, i també per això li van donar un premi Nobel. Per tant, un tio desconegut, en Bardeen, en John Bardeen, que déu-n'hi-do les dues contribucions que va fer al món de la ciència.
0: M'agrada molt.
2: I va, acabem amb aquesta simfonia del nou món.
1: No és tiburon, eh?
0: Una pel·lícula sí que sona.
2: Perquè celebrem la mort de William Kidd, conegut com el Capità Kidd, mariner escocès del segle XVIII, que inicialment treballava com a corescursari al servei de la corona anglesa, però que finalment va acabar fent coses més relacionades amb la pirateria. Vale. Recordem, els corsaris en teoria treballaven per Anglaterra, defensaven i tenien permís legal per atacar, saquejar vaixells enemics, especialment de pirates i francesos, aquesta cosa entre els anglesos i els francesos. Però es va tornar una mica ambiciós i va acabar saquejant propis i altres, i se'l va acusar de piraterisme, va ser arrestat, el van enviar a Londres, on va ser jutjat per pirateria i també per l'assassinat d'un membre de la seva tripulació. I finalment, un dia com avui, un 23 de maig de 1701, va ser declarat culpable i executat per penjament. Fota-la al mar amb els tiburons.
1: Sí, anava a dir més marítim, algú més.
2: Aquells tres tiburons donant voltes.
0: Sí, estan a tots els llibres representats.
2: I aquella passarel·la de fusta on et fan caminar fins que caus.
0: Fins que caus, sí, sí, sí.
2: Ah, doncs bé, la seva mort també va ser un alliçonament, per a altres, i una inspiració per tantes i tantes i tantes històries de pirates, del cofre amagat, de que deien que tenia tresor amagat. Sí.
1: L'illa del tresor.
2: Exacte.
1: Molt bé. Aquí, molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, aquest sí, 23. Sí, sí, sí. Hòstia, Déu-n'hi-do.
2: Ja us he dit, ja us he dit. Ja us he dit.
1: Semblava que era tonto, que no el van comprar el 23.
0: No.
1: Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs, dit això, ens queda matar.
2: Perfecte.
1: Ho matem?
0: Sí.
1: Hòstia, és que em sap greu com tallar aquesta,
2: és bona música, és una...
1: Però aquesta és millor.
2: Em sap greu tallar-ho i...
1: Bang!
2: I a mig d'això ens és amb...
1: Fuera.
2: Sentia l'altre cop, se l'havia...
1: No, perquè ens tires l'àrbitro d'una.
2: Ja, però aquest ha fet pang i l'altre s'ha girat.
1: Ah, bueno.
2: Marcel Monter. A veure, a Sant Lluís anava molt bé.
1: Algú dels pirates.
2: Bueno, sí, sí, sí, exacte, ja està. Què era Sant Lluís?
1: El canó.
2: Canó d'on?
0: Ah, d'un vaixell, d'una galera dels pirates.
1: Un barco pirata. Bueno, no
2: anava... Un canó. No, tots sabem dir un barco pirata.
1: Algo del trabucaire però... no anava tant d'això.
2: No,
1: eh?
2: Un canó d'un vaixell. Jo per això... Us he dit que us fixéssiu en tot perquè després del tret fort hi ha tota la remor que segueix, que això és una cosa... Un trabucu, però...
1: Potent.
2: Potent. Potent. Posa-la, no?
0: Clar. Això l'has posat. Clar.
1: Hosti, home. Ui.
2: Si no l'has borrat ja, que no. ja s'està recollint papers, marxant cap a cà...
1: No, l'he borrat.
0: Tu has de fer aquest dissabte, aquest noi.
1: Borrat.
2: Encén la metxa, crida, sí, que no sé sí, què sí. Exactament si diu tothom en...
0: Go!
1: Sota cobert, o no?
2: Guàrdia, no sé exactament bé. Què diu.
1: Sembla algo així.
2: Però... I aquest... de la pòlvora
0: sí,
2: que es crema
0: ràpid.
1: Pam! Aquest... Molt bé. Doncs res.
2: Pirata Kit em va inspirar a buscar el segon canó.
0: Ben fet, molt bé.
1: Doncs amb aquest canonasso arrenquem el cap de setmana, que acaba de passar un molt bon dissabte, un molt bon cap de setmana. I ens retrobarem la setmana vinent. Ja amb l'estiu, ja les... Para las puntas de los dedos.
0: Sí, sí.
1: Vale. Estigo a tocar.
2: I tant.
1: Que vagi molt bé.
2: Igualment.
1: Ens retrobem. Adiós.

0: Calla, calla, que m'han etiquetat un reel de sa meva. Hoy se come.
1: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 7:15 de la tarda a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Survive being bootylicious.
1: Ràdio Caldes 107.8.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els activistes de la Global Summit Flotilla que van ser deportats aquest dijous per Israel han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
2: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual per part de les autoritats israelianes.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament. Un fet factible que es compleixi al govern de Salvador Illa enguany, ja que la segona meitat del mandat es farà amb pressupostos.
2: En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Ribà defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants.
0: A tot això, matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà d'aquí una hora a les 3 de la tarda.
2: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors a les de la passada tarda, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
0: És moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant en aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'estartit, entre les 9 i les 10, ja teníem una boira ben compacta. Amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el paisatge, això sí, de molts núvols als prims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gota aïllada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa. Amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava, això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
0: I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona. Han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallach i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como, no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos. O sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura. Un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques per part de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el pressupost, que el suport als comptes, és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de l'aplec del Cargol a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional, i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores, és evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també en fa calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya barcelona-centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i, si no es produeixen entrebancs, podrien aprovar-se el proper 2 de juliol, abans de l'inici del període de vacances parlamentàries. El calendari, però, podrien endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: A tot això, també en plana política, Sant Vicenç dels Horts commemora el 40è aniversari de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. Ho fa amb un programa d'activitats que s'estendrà fins a finals d'any, amb propostes adreçades especialment al jovent d'aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
7: L'Ajuntament organitza des d'aquest mes trobades, jornades lúdiques, xerrades als instituts sobre mobilitat internacional i un viatge per joves a Brussel·les al novembre. María Peláez és la regidora de l'Oficina d'Europa.
8: Generem una conversa col·lectiva sobre què significa Europa avui i com ens afecta al nostre dia a dia. Creiem que pot ser una experiència molt transformadora. Molts joves coneixen Europa de manera molt abstracta, però visitar Brussel·les i veure de prop les institucions europees els permet entendre millor com es prenen les decisions.
7: La commemoració local compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona i busca apropar Europa a la ciutadania, així com fomentar aliances amb altres ciutats davant de reptes com el canvi climàtic o la transformació digital.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà, de fet, a les 3 d'aquesta tarda. A aquesta hora la situació ha millorat ja molt, tot i que encara quedin algunes retencions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
9: La situació viària va tornar a la normalitat. En aquests moments, per exemple, la P7 només queda un punt de lentitud entre Parets del Vallès i Granollers en sentit Girona. A la 2, a Cornellà, hi ha un punt de lentitud, a Cornellà cap a la ciutat de Barcelona. Les rondes milloren, hi ha hagut un parell d'accidents en cadascuna d'elles i això ha empitjorat molt la circulació. I pel que fa a l'àrea metropolitana, només hem de destacar 2,5 quilòmetres de Montcada cap a Trinitat. A Mataró, això sí, a la zona del la sortida del Mataró Oest, hi ha aturades un parell de quilòmetres en sentit Girona. Però, com dèiem, la situació viària ha millorat molt i us demanem, sobretot, que no baixeu la guàrdia.
0: Gràcies, Sílvia. Des del mateix Servei Català de Trànsit calculen que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda.
4: A més, ahir a la tarda a la P7 es van arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en tots els sentits de la marxa i en diversos trams.
0: A tot això, parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i l'R11 de Rodalies poden patir des d'aquest matí més de 30 minuts de retards per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i del seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en la superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el polvorifon de la pólvora i la creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície, més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: I continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
10: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
11: És restaurar sistemes dunars que, per unes raons o altres, s'han anat perdent. Per el Glòria, puntual, individualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual doncs, teníem un sistema d'una més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
10: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 2:15 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors. Generen una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a operacions bancàries.
0: Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
12: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
13: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat, i el motiu de l'acte d'avui doncs era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
12: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu dels centres sanitaris.
4: Marxem ara fins a la Sénia, a la comarca del Montsià, on s'ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
14: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramon Bellaubí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
15: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Sabeu que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte i sempre va quedar, d'alguna manera, la memòria del que havia sigut el camp.
14: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: D'altra banda, la fàbrica Llobet Guri de Calella i tot el seu entorn acollint la tercera edició del The Factory Bike Fest, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una de les grans cites del món de la moto i la cultura custom del país. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
16: L'organització destaca que aquesta tercera edició manté l'essència i la personalitat que han convertit el festival en una proposta diferent, combinant motos, experiències, espectacle visual i cultura urbana. Una de les grans apostes d'aquesta edició serà la presència de marques destacades del sector, que presentaran nous models, innovacions tecnològiques i motos que habitualment només es poden veure a les xarxes socials o a revistes especialitzades.
17: A nivell logístic i de quantitat, el que hem volgut ha sigut fer un saló de la moto, estrictament saló de la moto, amb marques oficials, que la gent quan entri vegi marques reconeixibles del sector de la moto.
16: El festival també comptarà amb música en directe, grups locals i bandes convidades, així com una zona marketplace amb marques de roba, accessoris, artesans i productes vinculats a la cultura moto.
0: Obrim plana cultural i avui no ho hem de fer des de Lleida, perquè s'hi està celebrant l'Aplec del Cargol, que viu avui el seu dia gran, en una edició amb gairebé 17.000 penyistes, en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants en total. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué, de Lleida Televisió, ha seguit la jornada d'avui.
18: Els Camps Elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'Aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila, i els dinars de germanoi, sobretot, per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'Aplec.
19: Molt calorosa, però
20: ens estem passant molt bé. Estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de l'Aplec, que ens agrada molt aquesta festa de Lleida. I a celebrar-ho tot i molt guai.
18: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
21: Estem fent caragols de la Gormanta, amb llonganissa, panceta, farigola, romaní, pebre roig, pebre, llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
18: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: Déu-n'hi-do l'ambient a Lleida. Parlem ara de música. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.

0: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar-hi. L'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents, un d'ells la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva Yol, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada a la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
1: Les dues i gairebé 21 minuts. És moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
0: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a les 6 de la tarda al Ullevål Stadium.
1: També en futbol, avui es tanca la Lliga a Primera Divisió masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
0: La jornada amb horari unificat arrencarà a les 9 del vespre i els de Michel la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
3: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
4: Queda un partit. Podem pensar en moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només, no és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No, un partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
3: Mitchell també va explicar que Stuani, Francesc i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
1: D'altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
0: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entre Europa, sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, tanca la Lliga a Mestalla davant del València.
1: I aquesta tarda també acaba la Lliga regular de Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
0: Si els tarragonins guanyen, se salven, i si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
5: El Nàstic necessita guanyar aquesta tarda aquí a Alacant per certificar la permanència a la Primera Federació. Sumant els 3 punts, els tarragonins seguiran la propera temporada a la tercera categoria del futbol. Cas d'empat o derrota, han d'estar pendents de tercers resultats i del que facin el Juventud Torremolinos, el Tarazona i el Betis Deportivo. La plantilla del Nàstic des d'ahir està concentrada aquí a Alacant per disputar a partir de 6:45 de la tarda en horari unificat aquesta darrera jornada de Lliga. El davanter de l'equip tarragoní, Marcos Basel, ha explicat com s'han preparat tant mentalment com futbolísticament pel partit.
6: Estar cada uno concienciado de lo que nos jugamos, de que nos transmitan nervios, y eso una vez también dentro del campo, ese feeling que al final te hace no desviarte del objetivo, que és ganar en Alicante.
5: Pablo Alfaro tindrà per aquest partit 3 baixes importants, Àlex Jiménez, Mangel i Zoilo, tots 3 sancionats, però tot apunta, i aquesta és la bona notícia, que recupera Jaume Jardí, tot i que ja veurem si de titular o pot tenir minuts des de la banqueta.
1: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off d'ascens a segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
0: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelleixi la segona plaça. Dins de Ràdio Sabadell, ens ho explica Adrià Arroyo.
7: El Sabadell es juga avui al subcampionat i, per tant, que li valgui qualsevol empat a les eliminatòries d'ascens en l'última jornada, avui al camp d'un Tarazona, sense en l'últim

0: avui a Tarassona, arribarà net a les eliminatòries d'ascens la setmana que ve. De fet, ha avançat ja el tècnic Arlequinat que d'altres jugadors que arrosseguen molèsties, com per exemple Segura o Joel Priego, entre d'altres, també descansaran avui. Per tant, arriba el Sabadell curt d'efectius aquesta última jornada, avui a 6:45 de la tarda, en horari unificat, aquest Tarazona-Sabadell.
1: I aquesta tarda arrenca també el play-off d'ascens a Tercera Federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
2: L'anada es juga aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe per la plataforma a la xarxa. Més, l'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat amb el primer partit avui a partir de les 7 al camp del Sant Mauro.
1: I en hoquei patins avui es disputen els segons partits de la ronda de quarta final del play-off pel títol de l'hoquei Lliga.
2: Aquest migdia el Noia ha aconseguit forçar el tercer partit després de superar el Barça per 6-3.
1: A partir de les 6 a Lleida rep el Liceu amb la necessitat de vèncer per forçar el tercer partit a Galícia després de caure 3-2 en el primer.
2: I a les 8 Voltregà i Igualada s'enfronten el primer partit a Igualada si el van quedar els locals als penals.
1: I a les 9 el Reus rep el Calafell en l'eliminatòria polèmica.
2: Els del Baix Camp van guanyar per 1-8 a Calafell el primer partit, però el Calafell va denunciar l'inició indeguda per un error en la fitxa de Carles Casas i li han donat la raó i per tant la victòria per 10-0.
1: És tot, fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. La Xarxa

0: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanahuja.
1: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
2: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
1: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
2: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o ara.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Caldes, Latino Mix. Siempre con lo mejor de la música latina. Los más grandes exponentes.

0: todos los sábados desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tú.
2: Just what is it that you want to do?
3: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els 3 Many DJs in Session.
1: La ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: Els activistes de la Global Summit Flotilla que van ser deportats aquest dijous per Israel han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
6: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes.
4: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
6: Bon dia, Adrià.
4: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. De fet, és un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
6: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les partides que es reforcen més atenen a les 4 principals preocupacions exposades recentment pels catalans.
4: Tot això matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acaba d'aquí a 30 minuts, a les 3 de la tarda.
6: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors, que les de la tarda anterior, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
4: Moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant en aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'Estartit, entre les 9 i les 10, ja teníem una boira ben compacta. Amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el Pallars, o sí, de molts núvols als íprims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa. Amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava. Això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
4: Gràcies, Marc. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten 2 grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la 4ª Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies que han viatjat a Noruega.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Sumut Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallac i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron priando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura, un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de l'aplec del Cargol a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert aquí també em fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Referent a aquests nous comptes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya Barcelona centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i si no es produeixen entrebancs podrien aprovar-se el 2 de juliol abans de l'inici del període de vacances parlamentaris. El calendari, però, podria endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: Música. Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà a les 3 de la tarda, ja d'aquí menys de mitja hora. De fet, a aquesta hora la situació ha millorat ja moltíssim, quan queden comptades retencions. La més important ara mateix que queda és a la P7, entre Granollers i Parets del Vallès, en sentit Girona, amb uns 4 quilòmetres d'aturades. També a la C60 hi ha uns 2 quilòmetres de retencions a Argentona, en direcció a Mataró, i a la 2 hi ha un quilòmetre i mig de retencions a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Per tant, molt poqueta cosa. Al llarg d'aquest matí, el Servei Català de Trànsit calcula que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana des de primera hora i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda. Parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura al llarg de tot aquest matí entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: Aquesta incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i el seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en una superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el Polvorí Font de la Pólvora i la Creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: Continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir-ne l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
7: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
8: És restaurar sistemes dunars que, per unes raons o altres, s'han anat perdent. Per el Glòria, puntualment, i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual doncs, teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
7: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 1:45 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generant una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a fer operacions bancàries.
0: Més successos perquè els ocupants d'un cotxe robat van embestir ahir divendres a la nit un vehicle de Mossos d'Esquadra a Badalona i els agents van respondre amb diversos trets.
4: L'incident es va produir pels voltants de 2:45 de la nit a l'avinguda Conflent, a tocar de la B20 i del parc comercial de Montigalà. Una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés.
0: Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de maig un home com a presumpte autor de 18 robatoris amb força i un delicte de furt a vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample de Barcelona.
4: L'arrestat de 23 anys accedia a l'aparcament i trencava els vidres dels cotxes amb l'ajuda d'un extintor per sostreure roba, sabates, eines, claus de domicilis, motxilles i altres efectes personals. La investigació policial es va iniciar al febrer després que es detectés un augment de robatoris amb un mateix patró d'actuació en un pàrquing privat de l'Eixample.
0: A tot això, l'estadi Josep Otero de Tortosa ha acollit aquest dissabte una jornada de futbol molt emotiva, poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, on va morir un bomber en acte de servei. Amics, familiars i companys d'Antonio Serrano l'han recordat amb un sentit homenatge.
4: Serrano era una persona molt vinculada al món esportiu, concretament al futbol. És per això que aquest matí s'han disputat dos partits on els jugadors han lluït samarretes amb el nom, la cara i el número que defensava Serrano com a porter. També s'han fet minuts de silenci abans de cada partit. Un dels seus germans, José Ángel Serrano, ha compartit que la família vol mantenir aquest tipus d'actes en el temps. El pròxim 12 de juliol, a més, se'n farà un altre a Paüls.
0: Són gairebé 3:45, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
9: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
10: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat, i el motiu de l'acte d'avui, doncs, era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
9: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu dels centres sanitaris.
4: I anem ara fins a Vilassar de Mar, on aquest municipi es converteix avui en un jardí de mar. Es reparteixen flors per diverses zones del municipi. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Judit Peñaranda.
11: Vilassar de Mar s'ha transformat avui en un jardí de mar, amb flors que s'han repartit entre diferents punts del municipi, com el nucli antic, l'espai cultural Can Visa o el mercat municipal. Però també s'ha desplegat un programa d'activitats culturals i de divulgació de la floricultura. Aquesta és la primera edició del Vilassar Jardí de Mar, que neix, tal com destaca l'alcaldessa Elena López, per posar en valor la vinculació històrica del municipi amb el món de la flor i la planta ornamental.
12: Fa molts anys que Vilassar és capdavanter en aquest sector econòmic. Però sobretot volem posar l'accent en aquest projecte comunitari, amb aquesta vinculació de les entitats, els comerços, i anem promovent el que és el comerç, la cultura i l'activitat agrícola local.
11: El cor de la festa ha estat la plaça Josep Tarradellas, amb una cercavila, una fira d'artesania, actuacions musicals i un gran atractiu, l'obsequi de 2.500 plantes ornamentals de diferents espècies i varietats.
0: D'altra banda, la Sénia, el Montsià, ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
13: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellaubí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
14: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Segur que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte i sempre va quedar, d'alguna manera, la memòria del que havia sigut el camp.
13: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: Obrim ara bloc cultural i ho fem a Lleida. L'aplec del Cargol de la ciutat viu avui el seu dia gran en una edició amb gairebé 17.000 penyistes en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué de Lleida Televisió ha seguit la jornada d'avui.
15: Els camps silicis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila i els dinars de germanoi, sobretot per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'aplec.
16: Molt calorosa, però
17: ens estem passant molt bé. Estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de l'aplec, que ens agrada molt aquesta festa de Lleida. I a celebrar-ho tot i molt guai.
15: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
18: Estem fent caragols de la Gormanta, amb llonganissa, panceta, farigoles, romaní, pebre roig, pebre, llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
15: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: I de Lleida fins a Barcelona, perquè Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.

0: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar a l'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents. Un d'ells, la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva York, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada de la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
1: I de la música al cinema, perquè el Festival de Cannes arriba avui al seu punt culminant amb una presència espanyola històrica.
0: I és que per primera vegada tres produccions de l'Estat competeixen a la secció oficial per la Palma d'Or. Són Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i La bola negra, del duet creatiu Javier Ambrosi i Javier Calvo.
1: D'altra banda, resta un mes per Sant Joan i, per tant, també pel tret de sortir de les grans diades castelleres pels ballencs i per les colles ballenques. Tot i això, aquestes colles ja preparen els propers mesos amb actuacions en diversos escenaris.
0: Avui a les 5 de la tarda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuen a la Diada del Pallol de Reus, a la capital del Baix Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La Colla Vella dels Xiquets de Valls actuen aquest cap de setmana a Reus, a la plaça d'Avarís Fàbregas, a la plaça del Pallol, per consolidar els castells de la gamma alta de 8 i, segons el nombre de camises desplaçades, no es descarta poder portar algun castell de nou. Els rosats actuaran a la plaça del Pallol acompanyats de la Colla Jove de Tarragona i els Xiquets de Reus, amb l'objectiu de consolidar el bon inici de temporada. La Jove de Tarragona també vol apostar per castells de la gamma alta de 8 després de descarregar la setmana passada el 3 de 9 folrat a Gràcia. Pel que fa a la colla anfitriona, els Xiquets de Reus tenen la intenció de completar el seu primer 3 de 8 de temporada, que acabarien de rodonir amb el 4 de 8 i el 2 de 7. La Diada del Pallol tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
0: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevall Stadium.
1: També en futbol, avui es tanca la Lliga Primera Divisió Masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
0: La jornada unificada arranca a les 9 del vespre i els de Mitchell la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La prèvia des de Girona FM, Pau Villafanyer.
4: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
5: Queda un partit. Podem pensar en moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar, només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No, partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
4: Mitchell també va explicar que Stuani, Francés i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
1: Altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
0: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, acaba la Lliga més talla davant del València.
1: Aquesta tarda també acaba la Lliga regular a Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
0: Si els tarragonins guanyen, se salven, però si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria.
1: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off de descens a segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
0: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli la segona plaça.
1: I aquesta tarda arrenca el play-off de descens a tercera federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
0: L'anada és jugar aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà ser en directe a la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat, també el primer partit avui a les 7 de la tarda al camp del Sant Mauro.
1: En bàsquet, en la penúltima jornada de la Lliga d'ACB, avui a les 8 del vespre el Baxi Manresa visita la pista del Gran Canària. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: L'objectiu dels baixencs és mantenir la solidesa i la bona línia de joc coral que va exhibir el darrer triomf al Nou Congost per acabar el curs amb la millor posició possible a la taula. Actualment són 11ens els del Bages. L'enfrontament, però, no serà gens senzill per la urgència del rival. Els canaris han signat una temporada irregular que els ha portat a lluitar a la zona baixa de la classificació. Ara el conjunt dirigit per Néstor Elche García necessita una victòria immediata davant la seva afició per segellar la permanència matemàtica i evitar haver de patir l'última jornada de Lliga. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, advertia dels punts forts del rival.
7: La seva casa són molt perillosos, molt. Prefereixo pensar en nosaltres, com nosaltres entrenem, com nosaltres competim. És bàsic que juguen a top des del principi fins al final, dependentment de com està el partit, i hem de defensar molt bé aquestes situacions d'un por un, de pick and roll que a vegades bloquen en un lado i de repente en l'altre penetren. Tenen jugadors que generen molt avantatge per si mateix.
6: Per la seva part, el Baxi Manresa viatja a l'illa amb problemes a la rotació. A la baixa de llarga durada de Benítez s'hi suma de cara a aquesta nit la Dolinde, que es queda a Manresa per culpa d'unes molèsties físiques.
1: I un darrer punt en futbol sala, el Barça juga aquesta tarda a partir de les 4 a les semifinals de la Copa del Rei davant el Jaén. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte. La Xarxa

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Música, música i només música. D'una a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, la millor selecció musical sona a la fórmula de Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: algunes raons per creure que el planeta d'on venia el Petit Príncep és l'asteroide B612. El nom del planeta, asteroide B612, segurament us sonarà, ja que és a la novel·la d'Antoine de Saint-Exupéry. Al programa Asteroide B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps. I un cop totes les presentacions, passem al sumari. Al programa d'avui podeu escoltar una entrevista amb el periodista Albert Miralles, que la veritat, des d'aquí vull agrair a l'Albert que i això no m'havia passat mai en els 3 anys que porto fent el programa, que s'ha documentat per saber qui li feia l'entrevista. M'encanta, vull dir, diu molt de tu. I res, que espero que us agradi tant l'entrevista com a mi m'ha agradat fer-li. Avui, a Asteroide B612 de Ràdio Caldes de Montbui, conversem amb el periodista Albert Miralles, un periodista expert en pauses. Moltes gràcies, Albert, i benvingut al programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Com estàs?
1: Estic meravellosament bé, perquè ens hem citat aquí a un bar.
0: Sí.
1: Fa una tarda agradable, de maig, i
0: no,
1: això és meravellós.
0: Hi ha el soroll just per...
1: Bueno, hi ha una mica de soroll perquè veig que estan fent obres, ha sigut una idea relativament bona.
0: No, però bé.
1: Sí, sí,
0: bé,
1: sí.
0: Bé. Doncs, bueno, doncs, aviam, com anem d'imaginació?
1: Des que sóc pare, tinc un fill de 10 anys i un de 7, l'he millorat una mica.
0: Bueno.
1: Perquè l'imaginació...
2: Sí,
1: perdó. Sí, sí, perdó.
0: Cap
1: ja tallareu.
2: Perdó.
1: Sí, no pateixis. De res.
0: Bueno.
1: El que et deia, continuo amb el que deia.
0: Bé.
1: Des que sóc pare, que tinc un fill de 10 anys i un de 7, sí, se m'ha disparat una mica més, perquè és una cosa, i com que el nom que teniu...
0: Correcte.
1: Té a veure amb Antoine de Saint-Exupéry i el Petit Príncep.
0: Que no molta gent ho sap, això, eh?
1: Bueno, ens dediquem a la cultura aquí.
0: Ja, bueno, m'han arribat a dir Android, eh? No entra...
1: Com Android?
0: Android B612.
1: Ah,
0: vull dir,
1: no
0: diré noms, però no, te'n faries creus.
1: No, doncs mira, vaig anar a veure el Petit Príncep aquest Nadal amb els nens. I és veritat que quan hi ha nens la imaginació se torna a disparar. Però no és una obligació, és, mira, el meu fill petit ahir estava fent un còmic.
0: Okay,
1: i vaig pensar, ostres, i vam estar parlant de cap on podia anar aquell personatge, que es diu Àlex, un nino petit que té vida, que cobra vida.
0: Okay.
1: I hem estat construint i per tant la imaginació està encesa.
0: Sí, sí. Doncs em preguntava això de la imaginació perquè... perquè si et trobessis, per exemple, el Petit Príncep a la porta d'ICAT,
1: sí.
0: Com li explicaries qui és i què fa Albert Miralles?
1: Tenint en compte que el Petit Príncep sempre és un caos perquè li expliques una cosa terrenal i te la capgira.
0: Correcte.
1: Jo li diria que té molt a veure amb el seu pensament, que és un pensament molt curiós i que justament els que fem periodisme i crec que en el periodisme cultural encara es posa més de relleu, els que fem periodisme necessitem aquesta curiositat. Perquè tu pots tenir a l'estudi un músic com, jo què sé, el Joan Miquel Oliver d'Antonio Font, amb aquelles lletres que fa, que també parlen d'asteroides i de coses que semblen inverossímils, i si no te les imagines, si no construeixes aquesta imaginació,
0: sí.
1: Et desconnectes ràpid. Llavors jo li diria que a mi m'agrada parlar amb les persones, m'agrada saber quina és la creativitat de la gent, i per això estic davant d'un micròfon, perquè tot allò que m'interessa a mi i que m'apassiona, la gent que m'escolta, que espero que sigui tanta com vulguin, se n'assabenti també.
0: Parlàvem de criatures també. Com va ser la teva infantesa?
1: Va ser una infantesa feliç, però t'he de dir que en recordo detalls Ostres, que no sabia com dir-t'ho, no en recordo tants detalls. Saps que hi ha gent que recorda molt l'infància i que et sap situar cada època i tal? Jo de vegades veig una foto que em treu la meva mare del calaix i dic, ostres, aquí, és veritat, el càmping de Gualba, era molt de càmpings, a Torredembarra, és veritat, aquella època tenia aquest amic de qui m'he oblidat perquè ja no ens hem vist més, perquè vam deixar anar el càmping. Llavors, és una infància feliç tota l'estona, perquè vinc sortosament d'una família perfectament ordenada, ordenada és una paraula que no m'agrada, però vaja, estable, una família que li ha anat tot bé a la vida i que no tinc mai un problema gros. Llavors la considero una etapa superfeliç de la meva infància, molt juganera, amb molta música, m'agrada molt la música perquè el meu pare es dedicava a fer de discjòquei en discoteques abans de treballar a Banc Sabadell, ell feia això, sí, i cada qui em ve tot plegat. Me'n recordo molta, molta música i molt joc amb el meu germà, petit.
3: Doncs, recordes que volies ser de gran o sempre havies volgut ser el que t'has acabat dedicant?
1: No vaig voler ser mai res de gran, fins que un dia, que jo la ràdio l'escoltava molt a casa, perquè la meva mare era super consumidora de ràdio. De fet, sempre hi havia una ràdio, un transistor petit sonant a casa, i escoltava programes matins a Catalunya Ràdio, el Pasta Gansa al Mikimoto, Luis el Olmo, protagonistes, un altre matinal. I jo ja de ben petitó, preadolescent, em vaig interessar per la ràdio jo com a consumidor. Recordo escoltar la Sílvia Tarragona, recordo escoltar la Nit dels Ignorants, allà al llit tapat amb la manta perquè era molt tard i no em deixaven. Llavors sí que jo havia tingut sempre una miqueta aquest coquet, però mai vaig verbalitzar que jo volia dedicar-me a això. Va ser una casualitat, al final. No, vull dir, va ser... Jo estava treballant en una botiga i un company de la botiga que va morir, el David, em va convidar a anar al seu programa perquè veia que a mi m'agradava molt la música i em va dir, voldries venir a veure què passa? I a partir d'aquí va començar la vocació. Però fins llavors no hi havia sigut aquesta vocació.
3: No sé quins records tens de Matadepera Ràdio.
1: Doncs mira, el David.
3: Sí? Vale.
1: El David i el Carles, que els dos són morts, que és una cosa que hòstia, encara hi penso avui en dia. Sí, els dos meus primers mentors de ràdio van morir i se'ls troba a faltar. I els records que tinc de Matadepera Ràdio és una ràdio superlliure, superlliure. Nosaltres fèiem un programa les nits dels divendres que es deia Rock Dioxid, i que era un programa de música, estrictament de música. I tinc els primers records com d'aprofitar per començar a saber com funciona una taula de mescles, posar-me davant d'un micro per primer cop. Recordo un dia anar a cobrir un concert de Bruce Springsteen a Barcelona, entrar amb mitjans, els que teníem, per telèfon, malament. Però, ostres, com aquella vocació, aquell despertar de la vocació.
3: Allò que fa il·lusió, que dius, això sí que em fa il·lusió.
1: Hòstia, això m'està agradant molt.
3: Correcte.
1: Exacte, doncs això va ser Matadepera Ràdio. M'està agradant molt això, i a partir d'aquí disparar ja currículums i coses per veure si feia sort, i finalment em vaig fer.
3: Doncs
1: sí. Sí, sí,
3: sí.
1: No em queixaré.
3: A veure... Tornem a tenir imaginació. Què li diries a l'Albert de Matadepera Ràdio, d'aquella època? Que es pugui explicar.
1: Bueno, no, es pot explicar tot a la vida. Jo no tinc cap problema en explicar les coses. Però jo li diria que... Bueno, que anar fent i que mantenir aquesta curiositat i mantenir aquest... Mira, sí, se m'ha acut una cosa que per mi és important. Jo després de Matadepera Ràdio vaig anar a petar a Ràdio Sabadell. I a Ràdio Sabadell vaig fer moltes temporades. Vaig fer de tècnic, vaig fer de presentador, vaig presentar unes tardes, vaig presentar un programa de migdies d'humor. I allà recordo començar a tenir la meva primera relació amb l'ansietat. I allà recordo dir-me a mi mateix, el dia que et barallis amb el mitjà, aquell dia plegues. Perquè per tu la ràdio, per mi la ràdio era... doncs això, curiositat, divertiment, una cosa molt catxonda, molt de passar-m'ho bé. I el dia que et passi això, prou. I això em ha passat al llarg de la meva vida. Ara ho tinc molt a ratlla, però m'ha passat al llarg de la vida. I no he perdut mai la passió. Llavors, li diria a l'Albert d'aquella època que tranquil, que vindran èpoques pitjors i millors, però que mantén-te aquí, perquè, hòstia, és meravellós poder fer la feina que va néixer d'aquesta manera mig accidental, però que ja hi havia un coquet de petit que jo no havia intuït. Hòstia, si tenim una feina que ens agrada... Bueno, que t'he dit a tu, que has lluitat per fer ràdio i que t'encanta fer ràdio.
3: Sí,
1: doncs, justament això, sí. No l'abandonis per... És a dir, cuida't,
3: sí,
1: saps? I tranquil, que vindran temps millors.
3: Uh-huh.
1: I que t'anirà bé. Bueno, jo li diria, ara presentes un programa ICAT-FM que t'encanta fer-lo. I aquell Albert no s'ho creuria, a la ràdio pública.
3: Això ho anem, això ho anem. Què creus que... És que m'has llegit el pensament. Què creus que, que li diria l'Albert de Matea de Pere Ràdio a l'Albert Miralles actual? Una mica això que comentaves.
1: Però... Sí, sí. Jo, bueno, jo crec que no donaria crèdit, no? Primer perquè ja no hi ha cabell,
3: uh-huh,
1: bueno. I diria, home, què t'ha passat?
3: Sí, sí, sí, sí.
1: I després perquè l'Albert de Matea de Pere Ràdio no era l'Albert que es volia dedicar a això plenament,
3: uh-huh.
1: Era que estava just despertant. Llavors, jo crec que des de la pura... bueno, de flipat, no? De dir, en sèrio estàs aquí? Treballant a la ràdio pública catalana, que tu tant havies escoltat, i ho estàs fent i ho estàs disfrutant encara després de tants anys, jo crec que no s'ho creuria gaire. Però, bueno, felicitacions.
3: Home, sí.
1: Home,
3: i tant, sí, sí, sí, sí, sí. Com vas arribar a ICAT?
1: Mira, ICAT hi arribo a partir... Jo vaig fer un curs de ràdio a una escola que es deia, que està desapareguda, que es deia Microobert, i a dins ICAT, i a dins d'aquesta escola hi havia la Txell Bonet, que va ser la meva primera jefa a ICAT. La Txell va veure en mi alguna coseta, que en aquell moment, ara escoltant programes, si ara escoltés programes d'aquella època, no sé què veurien en mi, però en aquell moment la Txell em diu, t'agradaria venir? Però espera't, que jo no sé si... Ara perdo una mica la noció del temps.
3: Bueno.
1: Però jo crec que primer va ser Ona Catalana, amb ella, i a partir d'aquí em va dir, ei, que comença un projecte nou, una ràdio nova, que era la teva enyorada Catalunya Cultura, que es va convertir en ICAT. I aquí va ser quan, quan la Txell em va dir, vine al Cabaret Elèctric, que era el programa que fèiem,
3: sí, sí,
1: un programa
3: sí,
1: nocturn,
3: sí.
1: I a veure què passa. T'agradaria dir, home, saludes, em convides. Cap allà que vaig anar, així va ser. Va ser una... Moltes vegades necessites un mentor per aquestes coses.
3: Correcte.
1: Algú que confiï en tu. No és tan fàcil. Entres com a col·laborador d'algun lloc, algú que et veu alguna espurna.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs això va passar i a partir d'aquí, bueno, mira, la resta és història.
3: Carai.
1: Aquí m'he quedat.
3: I quina història. Aviam, en què et consideres un expert?
1: En res.
3: Res.
1: No. No, és que en res. Anava a dir, ara si vols que em posi romàntic, et diria en estimar bé.
3: Bueno.
1: Ho estic aconseguint mica en mica, però és una cosa que hem d'anar practicant a poc a poc, perquè no sempre ho fem del tot bé. Vull dir, sempre es pot estimar més i millor. Més no ho sé, més no puc estimar més els meus fills, però millor sí que ho puc fer. Si vols, en l'apartat cultural... Home, sí, sóc un expert en ràdio. Ara ja fa molts anys que ho faig i crec que se'm dona bastant bé.
3: Sí, sí, sí.
1: Llavors, el que sí que et diré és que dins de la ràdio em dedico al periodisme cultural i molt en concret en la música. I si digués alguna cosa que domino plenament és l'escena de la música de Nova Orleans, que és la meva ciutat preferida del món, després de Sabadell.
3: Ja has estat?
1: Sí.
3: Sí?
1: Sí, de fet, vaig tatuat.
3: Carambes.
1: Per l'ocasió. Sí, sí, sí, és la meva ciutat del món i la música que m'agrada. I si em demanes això, jo diria que retratar l'escena del sud dels Estats Units, de la música, sobretot d'arrel afroamericana, aquell seria el meu camp d'expertesa.
3: Vale. I ara et demanaré que escoltis el WhatsApp que t'acabo d'enviar.
1: Tinc un... Efectivament.
3: Sorpresa.
1: Li foto? A veure.
3: Posa-li.
4: Aquesta és la meva pregunta per l'Albert. Com es fa per fer-se gran i passar de ser un jove que li encanta anar de marxa, que li encanta anar per llocs on està ple de jovent, a passar de ser pare i anar deixant, suposo, aquest tipus d'estímuls que ens venen de quan som joves? Com es va compaginant quan, a més, tu continues informant i fent de prescriptor de la música jove? Aquest conflicte et genera algun malestar? Seguir informant i vivint i coneixent l'entorn de la música més jove i tu anar-te fent gran?
1: Carme Canet, no?
3: Carme Canet.
1: Carme Canet, quina companya,
3: què et sembla,
1: favor.
3: Què et sembla?
1: Em sembla increïble, perquè a més l'enyoro, perquè es va jubilar no fa gaire,
3: sí,
1: i l'enyorem a la Carme, i aquesta... Mira, mira, hòstia, m'he emocionat ara.
3: Bueno.
1: Carme Canet, et responc posant-te de mirall, posant-la ella de mirall. La Carme és una persona perpètuament jove.
3: Sí.
1: I a mi això m'inspira molt. Per què? Jo he tingut... Clar, jo tinc fills, com et deia abans. Tinc un fill de 10 i un de 7 anys. I jo he tingut una carrera d'INSICAT de 13 anys fent un matinal, que són els experts. Abans era molt fàcil poder sortir els caps de setmana, tornar a casa a les tantes, anar a tots els concerts, etc, etc. Des que vaig tenir fills vaig deixar de fer-ho, això. Vaig a tants concerts com puc, vaig anar al teatre com puc, etc, etc. Però ja no em relaciono de la mateixa manera amb aquests ambients que diu la Carme, no? Els ambients joves i tal. És més, quan hi vaig em sento ja un senyor allà dins. Llavors, com ho faig? Interessant-me i partint d'aquesta curiositat que compartim la gent que fem ICAT en el 90% dels casos. La Carme n'era una d'aquestes flipades de la vida, m'encanta, i jo crec que en sóc una altra. I bueno, es pot mantenir la curiositat. El que passa és que et falta, sí que falta, jo he tingut uns dubtes aquí, et falta context a vegades, perquè per mi explicar l'art també té molt a veure amb el context social. Què vol dir? Qui hi ha? L'altre dia vaig veure la Ludwig van. Qui són el públic? Quina és més o menys la mitjana d'edat? Com actuen? Com canten les cançons? Estan de festa? Estan en una escolta activa més adulta? Etcètera, etcètera. Si no vas als concerts i et quedes només escoltant un disco, sí, tot això ho perds.
3: Sí,
1: llavors
3: sí,
1: aquest era el meu neguit. Però crec que el soluciono doncs, a les coses que s'hi ha d'anar, s'hi va, encara que en qüestió de son, i no vegi tant els crius, però sempre tenint en compte que la prioritat és la gent que estimo.
3: Correcte. Què és per tu el programa Pausa?
1: És el meu somni, el programa Pausa. Dels últims anys.
3: Bueno, no, no sé si...
1: Sí, perquè jo ja feia molts anys que em veia, això que deia la Carme Canet.
3: Sí, sí.
1: Feia anys que em veia gran ja per fer un matinal. Un despertador... necessita gent bueno, no sé si necessita gent jove, que crec que sí, però gent activa, preparat n'estem tots, gent connectada, no? Gent connectada amb el que està passant,
3: sí, sí,
1: per explicar-ho tot plegat. Clar, si tu et passes el dia rodejat de nens i de pares del col·le, tu no tens aquesta visió com tan àmplia de l'escena i del context social que et deia abans. Llavors, Pausa per mi és el lloc on jo havia d'estar, on jo creia que havia d'estar un programa d'aquestes característiques, perquè si a mi m'interessa el que et deia abans, quan parles del Petit Príncep, la conversa i aquesta curiositat la puc transformar, doncs bueno, hem substituït la curiositat aquesta del dia a dia i de la cosa frenètica del dia a dia per una curiositat diferent, saps? Que és profunditat en les entrevistes, i també perquè jo feia molts anys que feia els experts, 13, com et deia, i les entrevistes duraven 10-15 minuts i ens les pelàvem.
3: Sí.
1: Ara, avui, per exemple, que em visites, he tingut l'Arnau Tordera d'Obeses, jo no havia estat mai una hora amb ell. I avui m'ha anat molt bé per entendre una mica el personatge.
3: Sí.
1: Per tant, és una cosa que em quedava molt pendent i que espero que duri molts anys. L'escena catalana també s'acaba ràpid, perquè és un país petit, però trobarem la manera d'aguantar moltes temporades, espero.
3: Esperem. Quina és la teva pausa preferida del dia?
1: M'encanta, perquè aquesta pregunta l'he fet jo tota l'estona.
3: Pues mira.
1: I no m'han fet mai.
3: Mira.
1: Doncs et diré que és la majoritària dels que són pares, que és posar els nens a dormir.
3: Ok.
1: I dedicar-me a mi. Agafar un llibre. Mira, estic llegint, spoiler, el llibre de Màrius Serra, de l'escriptor, que vindrà aviat. Ahir va ser una estona molt bonica. Mira, és que, mira que maco això.
3: Veus?
1: Ahir vam estar tots quatre al llit, la meva parella i jo, el meu fill gran i el meu fill petit, i cadascú tenia el seu llibre. I vam estar mitja hora, tothom en silenci, concentrat, llegint un llibre. Que això, a la vida paternal o maternal, és impossible. I va ser preciós. Després se'm van anar a dormir, la meva parella i jo ens vam plantar davant de la tele i ens vam cascar 2 hores i mitja Ai, com es diu ara? De Pablo Sorrentino, una pel·li que es diu Partenope, que està perfecta perquè aviat anem de viatge a Nàpols i volíem com veure com retratava Nàpols aquest senyor, que és un ídol cinematogràfic. I llavors aquella és la pausa, és el poder frenar-ho tot, els nens ja han callat per fi, però em sap molt greu, però els nens no callen
3: ni un puto
1: minut del dia, i la Marta i jo estàvem tan tranquils al sofà veient una pel·lícula, és fantàstic. Llavors, l'hora d'anar a dormir és la pausa que necessitem tots.
3: Clar que sí.
1: En
3: què ets poc hàbil?
1: En què sóc poc hàbil? Amb els esports. Amb els peus. No ho sé. Suposo. En escriure, en la cal·ligrafia, sóc un desastre. Faig una lletra, tinc una lletra horrible. Lletra és guapíssima, també, eh?
3: Sí? Bueno.
1: Sí. No, ho dic irònicament. No, és com la meva, és fatal com la meva.
3: Bueno.
1: No, però en això, per exemple, a vegades soc poc hàbil, mira, en trobar, en baixar ritme jo.
3: Uh-huh.
1: És a dir, que hi ha moments que a vegades que la gent diu, pots parar un rato?
3: Sí.
1: Perquè som molt nerviós, xerro molt, soc... Però, bueno, se'm dona bé tantes coses que, bueno, les que soc poc hàbil, bueno, les deixarem passar, no passa res.
3: No, sí.
1: No podem dominar-ho tot a la vida.
3: Clar que no. Quina relació tens amb la discapacitat?

0: És molt bona pregunta. És una relació moltes vegades de... Bueno, primer de desconeixement, perquè n'hi ha tantíssimes de discapacitats,
1: correcte,
0: de persones amb altres capacitats, de, no sé com...
1: No, és que vull dir, jo m'emprenyo moltes
0: vegades... Tu t'emprenyes, oi, amb aquesta correcció política?
1: M'emprenyo perquè...
0: Ja. Tu ets una persona discapacitada.
1: Sí.
0: I ho dius i...
1: Però segons com, prefereix que em diguin Mireia i lo que sigue, que no Mireia...
0: Ja. És que hi ha aquesta condescendència, sempre penso. No ho sé, jo tinc una relació, suposo que és una herència, jo tinc 48 anys i jo recordo que els nens discapacitats de la meva infància no venien a la meva escola. Anaven a escoles especials, a Santa Clara, de Sabadell, crec que és de Santa Clara. Jo hi passava cada dia, per allà davant, i veia nens subnormals, així se n'hi veia a l'època.
1: Totalment.
0: I era com l'alteritat, no? Veiem com aquesta cosa que passa allà. Llavors, jo ara estic molt content de veure com els meus fills tenen, amb tot el que comporta això per les escoles públiques,
1: que
0: estan de vaga amb tota la raó, però veig que el meu fill té relació amb nens discapacitats i penso que tindrà una relació no anava a dir més sana, perquè jo tinc una relació sana amb persones amb discapacitat, però amb més coneixement. Saps què vull dir? Em falta informació a mi i a mig món.
1: Correcte.
0: Suposo
1: correcte.
0: Que tu,
1: sí,
0: amb aquest programa que fas, també us adonar.
1: Sí.
0: Però què sé, a mi m'agrada molt. L'altre dia va venir en Marc Buixaderas,
1: correcte.
0: Humorista increïble, que em fa molt riure.
1: I un exemple, també.
0: I un exemple absolut.
1: Sí.
0: I m'agrada molt relacionar-me també amb aquestes altres maneres de veure el món, perquè és que el Marc té una altra manera de veure el món.
1: I tant.
0: Saps? Que jo, i és super encomanadissa, perquè veus el Marc, que ha tingut moltes dificultats al llarg de
1: correcte.
0: La seva vida, i que és un tio que tira pelante, i bueno,
1: sí.
0: Que hi ha una part d'admiració, també.
1: I el Quim Lizorgas, que és company, company nostre al programa, també, que és actor, també, vull dir, posa molt l'èmfasi i si s'ha de queixar es queixa.
0: És que tots tenim dret a queixar-nos.
1: És que vull dir...
0: Tots tenim dret, sí.
1: Doncs creus que els mitjans poden ajudar a donar visibilitat a la inclusió? Ho haurien de fer, no?
0: No, sí, mira, jo crec que amb aquest despertar que la gent anomena woke, que no m'interessa encara,
1: però bueno.
0: Que facin el que vulguin, que el feixisme faci el que vulgui, que nosaltres seguirem lluitant en contra. Se'ns diu walkers per convidar gent que representa altres alteritats, no? Altres maneres de veure el món, lluites compartides entre molts col·lectius diversos i tal, i crec que els mitjans ens hem posat les piles amb això els últims temps. Que falta més? Segurament, sempre falta una miqueta més, perquè, jo què sé, per exemple, en el teatre, l'obra, per exemple, que va fer el Marc Buixaderas, que es deia... Com es deia?
1: Sí, la de Fantàstic Ramon.
0: El Fantàstic Ramon.
1: Sí. Els vaig entrevistar, també.
0: Clar, són gent meravellosa.
1: Sí, tant. I allà es combinaven.
0: Exacte, es combinen, no? I mira, passa amb les persones racialitzades, per exemple.
1: També.
0: Quan la primera convidada de la temporada de pausa va ser la Cathy Say, actriu, increïble actriu, cantant també. I la Cathy ens deia, a veure, vosaltres aneu pel carrer i veieu gent negra tota l'estona, oi? Com és que als teatres no hi ha representació de gent racialitzada? O no n'hi ha tanta com n'hi hauria d'haver? Si la realitat és aquesta. Com és que al cinema no hi ha tanta representació si la realitat és aquesta? Si formeu les persones discapacitades part de la societat,
1: correcte.
0: Heu de formar part també de l'imaginari cultural i de les obres culturals. Llavors, des dels mitjans públics, jo crec que tenim aquesta tasca, no?, de divulgació.
1: Sí, totalment. Sí. No sé com vas d'humor, que comentaves abans. Quin és l'acudit, o si expliques acudit, quin és el que sempre expliques?
0: Bé, és que no. Mira,
1: per
0: cert, m'escriu la Carme Canet, em diu records guapos. Una altra
1: vegada. No. No podem passar, eh?
0: No.
1: Si em dius, passem una...
0: No, saps què passa? A mi m'agrada...
1: Una pausa i el passem?
0: M'agrada molt l'humor. M'encanta l'humor. Però... Molt sovint hem reflexionat al programa sobre els límits de l'humor, sobre l'humor més bèstia. Jo, en cercles petits, cosa que no faré a Ràdio Caldes, però en cercles petits... Bé, una abraçada, Caldes?
1: Cap problema.
0: Explico acudits amb els meus amics quan hi ha una seguretat de que estàs allà...
1: Total.
0: Que són molt bèsties. Saps?
1: Bueno.
0: I que traspassen barreres. Però, bueno, això és si la gent que està allà et compra aquest
1: correcte,
0: tipus d'humor.
1: Correcte.
0: Ara, acudits... Mira, amb els meus fills s'expliquen molts acudits últimament perquè comencen a entendre els mecanismes de l'humor

0: Mireia, una no
1: o
0: pot ser.
1: Tres, si vols.
0: Mira, hi ha una cançó d'un senyor que es diu Kermit Ruffins, que és a Nord, I és una cançó que es diu It's Later Than You Think. És més tard del que et penses.
1: Molt bé.
0: Llavors la cançó et convida a celebrar la vida.
1: Ah, que bé.
0: Perquè clar,
1: sí.
0: Gran, saps què vull dir? Jo en tinc 48 ara.
1: 42,
0: va, joveníssim.
1: Bueno.
0: Llavors, aquesta cançó m'agrada molt. El meu artista preferit de tota la vida ha sigut Bruce Springsteen i té una cançó que es diu... Sherry Darling, que m'agrada molt perquè fa molt riure, perquè és un xaval que té una nòvia però darrere el cotxe porta la sogra i està fet els collons.
1: Carai.
0: És una cançó molt festiva. Qualsevol cançó... Ah, mira, i una cançó de Louis Prima em posa felicíssim. Bona sera, de Louis Prima, per exemple. Tornem a New Orleans. És que jo estic allà tot el
1: rato.
0: Bueno,
1: doncs moltíssimes gràcies, Albert. I escoltant a Bruce Springsteen amb el seu Sherry Darling, acomiadem el programa d'avui. No sense abans recordar-vos que aquest programa no hauria estat possible sense Ferran Monter, Quim Lizorgas i qui us parla, Mireia Aguilera. Si així ho voleu, ens tornem a escoltar ben aviat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

Marxem ara cap a UK per parlar del segell Touch Music, que el passat 7 de novembre editava nou treball, el responsable del qual és el duet de Manchester Youngs, duet format pels DJs i productors Ayain Law i Darren Taverner. L'àlbum es titula Insert Coin to Play, consta de 13 tracks i trobareu de tot, chill, down tempo, house, breaks, techno. Nosaltres ens quedem amb el segon tall de l'àlbum de nom Follow That Rabbit.

Recordeu que esteu escoltant Viatge Electrònic i, com diu el nom del programa, seguim viatjant pel món de la música electrònica. Ara agafem un avió i marxem a Montreal, Canadà, ja que el segell Multiculti, el passat 7 de novembre, editava un EP de dos tracks de nom Love for Trees, els responsables del qual són United Freedom Collective, el trio format pels digis productors Robbie Redway, Mathieu Seinayev i Wei Fang Tsang. En aquest EP hi trobareu dos temes, el segon tall, que és un remix del guru de l'Space Disco Prince Thomas, i el tema original, que és el que estem escoltant i que tira més cap al dance pop melòdic.

creuem l'Atlàntic i marxem ara cap a Praga, ja que el fantàstic segell txec Yuku celebra el 5è aniversari i per celebrar-ho han decidit treure 5 Years in the Wild, 5 recopilacions de temes inèdits fets per artistes del segell. Nosaltres ens quedem en el número 4, editat el passat 11 de novembre, on hi trobareu artistes com Endmodel, l'Artisoma, Moxina o l'artista que ha fet aquest tema que s'escolta de fons, Griffith Vito, que ens regala aquest Heavenly Scent.

Seguim ara amb el Jazzy House més pur i per això marxem cap a Chicago, ja que el mític segell Large Records està reeditant pràcticament tot el seu repertori. De fet, aquesta setmana editaven, només en digital s'ha de dir, un tema de l'any 2003, el responsable del qual és Solar House, alter ego del DJ productor escocès Callum Walker. Això que sona es titula Magic of the City.

tornem a London, ja que el fantàstic segell AIA Records Lone Wolf el proper 2 de febrer del 26 editarà nou EP del DJ productor italià afincat a Barcelona, Luca, que ens presenta Espiralia EP. 5 tracks d'electro elegant, com podeu escoltar en aquest Hear You Calling.

Tornem a Berlín per parlar d'un segell de referència en aquest programa i que al Babar li agradava molt. Estem parlant de Childhood Intelligence, que també estan de celebració en aquest cas, celebren 8 anys de vida. I per celebrar-ho, el passat 28 d'octubre van editar Dawn of the Underworld, Bleed Chronicles Other Worlds, en honor a 8 anys de curiositat, resiliència i creació. El responsable de crear aquest EP ha sigut el DJ productor de referència del segell, el gran Dan Pew. Només disponible en format vinil, escoltarem el bonus track, disponible també en digital, de nom Blip International, Street Fighter Homage Remix.

Tornem de nou a UK, ja que el CG britànic Emotional Response el proper 15 de desembre edita nou treball de la DJ i productora canadenca afincada a Berlín, Laura Sparrow, coneguda també com a LNS. LNSID volum 1 és un EP de 4 tracks d'àcid elegant del que escoltarem el tercer tall, de nom Micro Acid.

Vinga, entrem a la Chill Zone de cada setmana, avui una miqueta més tard de l'habitual. I el convidat aquesta setmana és el DJ i productor xileno-estadounidenc Nicolás Jarr, que el passat gener editava Piedras 1 en 2 i 2 pel segell Other People, un àlbum de 20 tracks, marca de la casa, sons que tiren cap a l'ambient i el d'un tempo, una miqueta també de techno, amb reminiscències de jazz i en aquest cas també amb molts sons i ritmes tribals del seu país matern, Xile. Escoltarem el que possiblement és el tema més ambiental de l'àlbum, que es diu F-Collect.

Vinga, entrem a la zona breaks i el primer convidat és Geocolo, del qui no he trobat pràcticament informació. El que sí sé és que el seu nou treball, de nom Soul Journey, està editat pel segell de Houston, Coloa Records. L'EP està compost per 6 tracks, del que escoltarem el primer tall, de nom 9.617 quilòmetres.

Seguim ara amb una mica d'electro i ho fem amb aquesta peça d'Autumns, DJ, productor i locutor de la fantàstica emissora online Nuts Radio, on hi fa un programa de nom Dyslexia Sound System, que pel segell londinenc Ramson Notes Records edita aquest senzill de nom Trolley Coin i també àlbum que es titula Through the Construction of Grace, que és on hi trobareu aquest Trolley Coin.

I esclar, si parlem d'electro, doncs hem de parlar de James Stinton, el seu nou nas Drexia, que i és que el passat 7 de novembre Trezor reeditava en vinil Fusion Flats, tema inclòs dins de l'àlbum Neptune Lab, editat originalment l'any 1999. Fusion Flats conté el tema original i tres remescles fetes per Octave One, Chaotic Spatial Rhythms i 043 Chaos. Nosaltres escoltarem el tema original, que és brutal.

I acabem el programa presentant el nou EP editat per Hyperdub, de nom Nagoya EP. Els responsables són el DJ i productor i pintor japonès Footman i el DJ i productor afincat Atlanta Nicky Nair, que han juntat forces per treure dos temes plens de ritme com aquest Deep Miso.

I amb aquest dit missa acabem el programa d'avui. Gràcies a totes les emissores per la confiança en emetre aquest programa. Us ha parlat d'Oixa. Viatge Electrònic torna la setmana que ve. No hi falteu, eh? Que passo llista. Fins llavors, salut i força electrònica. Adéu, adéu.

0: Ràdio Caldes, 107.8 FM. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat.

0: Riucalbats, 107.8.
1: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat.

0: Aquí comença el Fòrum amb Conxi Sánchez. Avui és dilluns 18 de maig, comencem la setmana i ho fem amb aquella sensació tan nostra que només passa als dilluns, mig adormits, mig desperts, però amb el radar emocional ben afinat, perquè malgrat tot tenim ganes de saber, de compartir i de posar una mica d'ordre, almenys una mica de llum, en aquest món que a vegades sembla fet a base de retalls mal enganxats. Avui és el Dia Internacional dels Museus i això ens recorda una cosa important, que la cultura no és un luxe, és un servei essencial, que un museu no és un edifici amb vitrines, sinó un lloc on la memòria respira, on el passat ens parla i on el futur es prepara. I què? En un món que va massa de pressa, els museus són aquests espais que ens obliguen a fer el que més ens costa, aturar-nos, mirar i entendre. I pot ser, per això, en dies com avui, val la pena reivindicar tot allò que no surt als titulars, però que sosté un poble. Les persones que expliquen històries, les que les conserven, les que les fan possibles, perquè la cultura no cau del cel, la fan professionals, equips, comunitats, i també la fem nosaltres. Cada vegada que entrem en un museu, en una biblioteca, o en una sala d'exposicions, o en una llibreria, ho fem amb la ment oberta i el cor disponible. Així que sí, comencem setmana amb energia, amb curiositat i amb aquest puntet de sarcasme amable que ens ajuda a mirar el món sense perdre el somriure. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. Doncs, com hem dit, comencem la setmana amb energia, amb curiositat i també amb aquest puntet de sarcasme que ens ajuda a mirar el món sense perdre, com hem dit, el somriure. Amb aquest esperit obrim el Fòrum, un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un lloc obert, plural i humà, on cada matí ens trobem per parlar del que importa i del que ens fa créixer com a comunitat. I què trobareu avui en aquesta plaça? A la primera hora, després d'aquesta presentació, obrirem amb la llibreteria amb Marina Meneses, que, a més de portar-nos sempre tresors literaris, avui ens parlarà del primer llibreter. Tot seguit, a la segona part de la primera hora, Clàudia García ens portarà una nova edició de música, llibres i pantalles que avui dedicarà al llibre El senyor de les mosques, la seva adaptació al cinema i una banda sonora que també repassarem i que acompanya aquesta novel·la. En la segona hora, de 12 a 11 del matí, avui dilluns 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, ens acompanyarà Anna Montleón, directora de Termàlia, Museu de Caldes de Montbui. Amb ella parlarem en profunditat d'aquest equipament cultural i de tot el patrimoni històric dedicat a l'art, que hi ha al voltant, Termes Romanes, Sala d'Alger, Can Rius. Farem un recorregut del passat, el present i el futur de tot el que identifica aquest equipament. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa. Com hem anunciat, passem ara a la primera part d'aquesta primera hora, com cada dilluns obrim la porta d'un espai que ens acompanya, ens inspira i ens fa descobrir mons nous. És moment d'entrar a la llibreteria de la mà de Marina de Meneses per parlar del que ella en sap molt, de llibres, històries i d'aquests tresors que ens fan viatjar sense moure'ns de la cadira. Primer de tot, bon dia, Marina.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Sí? Amb les piles carregades avui, que és dilluns, i comencem la setmana.
1: Piles carregades i avui us volia parlar.
0: Sí, perquè és això, aquesta història que ja només de sense... Jo he buscat coses i del primer llibreter, pensa que és aquesta història que tu ens parlaràs, m'ha costat trobar, m'ha sortit tantes coses, però que era la història real d'aquest primer llibreter. Ha sortit tantes

0: No? Sí que després també diu com funcionava les primeres llibreries, en fi, vull dir que m'ha sortit tot, però justament, clar, de seguida, és que a la que jo començava, deia, el primer premi llibreter. Ah. Vale, pues mira, ja és igual, bueno, parlem del creuat. El primer llibreter. Jo per una banda pensava, diu, el primer llibreter, mira que serà difícil trobar-lo.
1: Mira que les coses inventa la Marina,
0: No, per què no podria ser? Sí que tenim, per exemple, la història del llibre a través de d'aquesta llibre tan important que és
1: l'infinit
0: en un lloc. De la, o sigui, en català és aquest de la
1: Irene Vallejo,
0: vull dir que aquí sí que trobem la història, no?
1: Sí,
0: però clar,
1: sí,
0: no
1: sí,
0: parla
1: sí.
0: del
1: primer llibre, no, però és llibreta, parla dels llibres, sí.
0: Bueno. Doncs parlem del primer premi llibreter.
1: No, el primer no, del premi.
0: Del premi, o sigui, la història del premi llibreter.
1: Bueno, bueno, dir. Jo us explico, ¿vale? Lo que os he vingut a explicar.
0: Sí, perfectament. Si vols, ja després comentem una mica això, no? D'aquests llibreters, que d'alguna manera, però no, parlem del Premi Llibreter.
1: Vale, el Premi Llibreter és un premi que s'organitza des del Gremi de Llibreters. Mm-hmm. Estem a la 27a edició, això vol dir que el primer Premi Llibreter va ser l'any 2000, i totes les llibreries que estem agremiades, doncs escollim els millors llibres de l'any, vale? Des de al principi només hi havia dues categories, que eren narrativa i àlbum il·lustrat, i a poc a poc aquestes categories han anat augmentant, i l'any 2000, a veure que us ho digui bé, sí, l'any 2010 es van separar el que era narrativa, es van separar en Premi de Literatura Catalana i Premi d'altres literatures, vale? I es mantenia la d'àlbum il·lustrat. Mm-hmm. Després, més endavant, ja va ser l'any 2018, doncs es va introduir el tema de la literatura infantil i juvenil, que només estava representada en el tema de l'àlbum il·lustrat, que no sempre té per què ser infantil o juvenil, un àlbum il·lustrat, però també es premiava a la literatura infantil i juvenil en les dues categories, en catalana i altres literatures. I per últim, el 2024 també va entrar la categoria d'assaig, pensament i altres narratives, en la qual cosa ara ja tenim, doncs, aquí tot el ventall de llibres,
0: no?
1: sí, representats. Sis categories amb tres candidats, tres nominats, diguem-ne, és a dir, 18 llibres, entre els quals els llibreters, doncs, hem de triar el millor de cada categoria.
0: De fet, tot aquests darrers anys sempre ha sortit, però clar, moltes vegades enfixem, no?, en el que seria la novel·la, no?
1: La novel·la.
0: I aquí és on deia, per exemple, hi ha alguna, no recordo si va ser el 22-23, que es va fer, el Premi Llibreter va ser per la Glòria de Castro. Sí, per la Glòria de Castro, i el llibre de l'impacte abans de l'instant.
1: L'instant abans de l'impacte.
0: Perdó, no he dit al revés. Avui és dilluns i el cap està espès.
1: Sí. És el que volia ressaltar, que durant tots aquests anys, doncs, el palmarès ha sigut, doncs, important, perquè el que es busca amb aquest premi és premiar llibres que d'alguna manera hagin passat desapercebuts en l'any de la seva publicació, que és l'any anterior. Vull dir que ara, per exemple, estem valorant, o sigui, ara comencem a valorar llibres publicats el 2025.
0: El 2025, eh? Vull dir, vale, que serien aquest premi, el d'aquest any, sí, seria el premi,
1: exacte,
0: o sigui, seria premiat el premi del llibre,
1: exacte,
0: del 2025.
1: Sí, ara han sortit els nominats, avui m'han arribat, de fet.
0: Mira, i tenim aquí,
1: bueno, tinc, he portat quatre, només.
0: No, però està molt bé, perquè així és una manera també, això que jo dic, no?, aquests tresors literaris.
1: Sí.
0: Jo pensava que no, pel tema del primer llibreter. No, continuem tenint premis, o sigui, llibres, tresors.
1: Exacte. Així doncs, bueno, el que es busca amb aquest premi, el que es deia, l'objectiu és promoure literatura de qualitat i que d'alguna manera ha passat desapercebuda, vale? Perquè ja sabem que hi ha moltes editorials que tenen, doncs, molts diners per fer molta publicitat.
0: Sobretot que hi ha dos grups importants, eh?
1: Per fer molta publicitat i per col·locar molt bé els seus llibres a tot arreu. I en canvi, doncs, hi ha petites editorials que a vegades publiquen coses

0: extraordinària, sí que poden passar molt desapercebudes, ja que bueno, l'ofici de llibreter, que es reivindica molt amb aquest premi, doncs, consisteix una mica en això, no? En trobar, en no fixar-te només en el que està tot arreu, que també ho hem de tenir perquè també hem de vendre llibres,
1: sí, però no precisament en aquests que són molt, molt venuts i el que tu dius, i pot haver-hi obres molt, molt bones, no?
0: Exacte.
1: I que tenen, en aquest cas,
0: que tenen poc, bueno, pues això, tenen poc, no han tingut,
1: no han tingut,
0: no han tingut prou ressò.
1: Sí. I... No, però per, també a vegades per la publicitat que se'ls ha donat.
0: Sí.
1: No?
0: I anem a buscar doncs una mica això, vale?
1: O per jo dic publicitat, millor dit, de la difusió.
0: De la difusió, sí. Perquè us feu una idea, us diré alguns títols de llibres que han sigut premiats al llarg de la història i veureu que sou títols que dius, i això? Pues en el seu moment no van ser llibres molt, molt coneguts, sinó i el millor arrel del premi doncs han tingut molt, molt més ressò. L'any 2001 el Premi de Narrativa va ser per Soldados de Salamina, de Javier Cercas.
1: Sí, vull dir que no va ser un èxit des del primer dia que va sortir, però després,
0: va publicar.
1: Sí, però després és molt conegut,
0: exacte,
1: aquesta obra.
0: Exacte, però vull dir que,
1: és molt
0: que quan es va donar el premi no era,
1: no.
0: Un llibre molt, molt conegut.
1: No tenia el ressò en aquell
0: l'any moment. 2007, un àlbum il·lustrat de Cyrano, de la Rebecca Dautremer, que és una de les il·lustradores més, bueno, més importants que existeix en el món actualment. Doncs ja va ser premiada el 2007.
1: Uh-huh.
0: 2010, Elizabeth Strout per llibre Olive Kitteridge, que després va ser com va fer com una sèrie de diferents personatges sortits d'aquesta mateixa novel·la, i bueno, també és una autora molt, molt coneguda arrel d'això. I un àlbum també que també és un clàssic ja, que és La noche estrellada, de Jimmy Liao.
1: Uh-huh.
0: Què més?
1: Aquell, quin any va ser? El
0: 2010.
1: 2010.
0: L'any 2012 el premi a l'àlbum il·lustrat va ser per El autobús de Rosa, que és un àlbum que també s'ha convertit en un clàssic perquè parla de la història de la Rosa Parks, no?
1: Oh.
0: Aquella dona negra que
1: sí,
0: va decidir pujar a l'autobús
1: i seure
0: quan els negres no podien seure en l'autobús. Doncs.
1: No, va ser una dona forta.
0: Sí,
1: no, aquesta història sí que la coneixem.
0: És una història bonica i un àlbum il·lustrat és molt maco.
1: Uh-huh.
0: El 2015 Salvatge, de l'Emily Hughes, que també és,
1: bueno, és coneguda,
0: és molt conegut. L'any 2018 Eva Baltasar, en Parmagel.
1: Veus, podria ser que és una obra que després a partir d'aquí
0: sí,
1: la Eva Baltasar s'ha fet més famosa,
0: sí,
1: i els seus llibres també.
0: Els seus llibres també. I el mateix any en un il·lustrat va ser per Frank, de Chimo Abadia, en el que és un àlbum il·lustrat que sempre recomanem molt quan, sobretot quan des d'escoles o des de les famílies ens venen a buscar alguna cosa que parli de dictadura, perquè aquest títol Frank pues parla de Franco, és una ruta parla
1: li han dit li han posat el nom en plan
0: sí,
1: Frank, el Frank.
0: Bé, exacte, sí, però és una il·lustra que sí. il·lustra molt bé la dictadura.
1: Uh-huh.
0: 2020, Tardor, de Alia Smith. Alia Smith, que ha estat aquest Sant Jordi a Barcelona.
1: Sí.
0: Si no diria malament, si ha fet uns parlaments o
1: crec
0: alguna cosa
1: sí.
0: d'inauguració.
1: Pot ser sí.
0: Vale.
1: No, sí
0: una
1: que sona bastant, eh?
0: Molt coneguda. El 2021, aquest el vull destacar perquè per mi és una meravella d'àlbum, un àlbum que es diu Els Estels, de Jacques Goldstein, que és un autor francès, que després ha fet altres àlbums també molt, molt macos, però aquest dels Estels és preciós perquè parla de la relació entre un jueu i una palestina.
1: Uh-huh.
0: I bueno, com a través de l'amistat de dos nens, en aquest cas els dos els agrada molt tot el tema d'astronomia i això, i com les famílies, no?, bueno, posen a crit al cel, no?, perquè siguin amics, no?
1: Home, i com... aquesta història també
0: és molt bonica,
1: molt bonica, i és per precisament com un exemple, no?, de
0: exacte.
1: Que no tenen per què estar
0: enemistats
1: enemistat.
0: Sempre.
1: De fet, és que hi ha molts jueus, no?, que no, mm-hmm. que no són sionistes,
0: no,
1: vull
0: no,
1: dir que
0: no,
1: és en
0: tant.
1: Aquest sentit,
0: sí,
1: vull
0: sí,
1: dir
0: sí.
1: que estan, és com dient, no amb la meva veu, vull dir que això ho estan dient molt,
0: i
1: però
0: tant,
1: també,
0: tant.
1: També per aquest motiu també són perseguits,
0: exacte.
1: Vull dir que això és el govern d'aquell d'aquell genocida que hi ha a Israel, Netanyahu.
0: I bueno, i del que ja hem parlat, que no el volia destacar, el llibre de la Calderina Gloria de Castro,
1: sí,
0: l'instant abans
1: aquest
0: de l'impacte.
1: Aquest va ser el 23 o
0: no? No, el 22, el 22. Perdona, el 22. Uh-huh. El 22. I, bueno, sense més, ara si voleu us explico una mica quins són els nominats aquest any.
1: Els nominats aquest any,
0: vale?
1: I tant que sí.
0: Perquè, bueno, n'hi ha, clar.
1: Interessa bastant, perquè sobretot és que sovint, aquest Sant Jordi, tu ja ho saps molt bé, han sortit sempre els que han estat més venuts, han ressaltat en totes les veritats, no? Vull dir, novel·la, poesia, és que no, mira, veus, la poesia no entra ni en vendes ni en premis llibreter tampoc.
0: No. Bueno,
1: jo penso
0: la categoria,
1: que
0: la categoria d'altres, la categoria d'altres narratives, jo crec que bueno,
1: pot
0: incloure
1: teatre,
0: altres gèneres
1: i tal, no? Estaria bé, perquè ja dic que poesia també mereix que sigui premiat, no? I si més no, doncs que surti d'alguna manera, perquè és que és veritat, ni de vendes, ni de res, ni els més representatius, vull dir, tots aquests dies que han estat donant noms de llibres per tot arreu, doncs no
0: per
1: la poesia no
0: ha
1: sortit, i de poesia actuals se'n fa.
0: I tant, sí que se'n fa. Vale, no us puc parlar d'aquests llibres més que dir-vos títols, autors i poca cosa més,
1: sí.
0: Perquè
1: amb això ja es queden una mica.
0: Són llibres, bueno, en alguna categoria sí que hi ha algun llibre que conec més, vale? Sobretot a la d'infantil i juvenil, però és veritat que les categories de narrativa no coneixia cap dels títols que han estat nominats, eh? Penseu això, que són aquests 18 llibres que les llibretets hem de llegir o hem de per poder valorar-los i triar un de cada categoria, i el dia 17 de juny, si no m'equivoco, és quan es donen els premis. Vale. Doncs en la categoria de literatura catalana tenim Animals inexpressius, de Xavier Mas Cabrioto, de l'altra editorial, que és un recull de contes. Un altre és Sau, de Ferran García, vale? Que aquest, pel que veig, està ambientat a Osona, no? Amb el pantà de Sau. I la natura és com a l'eix central d'aquesta novel·la,
1: però veus, no és coneguda.
0: No
1: s'ha fet difusió.
0: És de Malaserbes.
1: Sí, Malaserbes és una bona editorial, sí, perquè els llibres que són editats són molt bons.
0: I per últim, Virgil, de Quim Espanyol, d'edicions 1984, en el que parla de la guerra. Vale? Interpreta l'actor sobre els límits humans davant la barbàrie. Doncs aquestes són les tres categories de literatura catalana, les tres nominats. En altres literatures de narrativa tenim Jamila, que el tinc aquí, de Chingiz Aitmatov. És un autor rus, sí, és un llibre molt curtet, i és un autor rus que aquest llibre està traduït, o sigui, ha estat editat ara, però l'autor va néixer el 1928, i parla una mica de la Segona Guerra Mundial, i una mica com es viu des del camp, des de les zones rurals, no? la gent que va quedar allà, no? Bàsicament dones, nens i gent gran. Un altre dels nominats és Si no fos per les síl·labes de dissabte, que em sembla meravellós aquest títol. Aquest llibre sí que el coneixia, de Mariana Sanomau Carrara, que és portuguesa, de l'editorial Les Hores, i aquí parla de l'amistat entre dues dones arrel de que els seus dos marits moren, i a poc a poc vas descobrint com la relació entre les morts d'aquests dos marits. I per últim, Cop de llum, de Rita Bullwinkel, de Segona Perifèria. I d'aquest, la veritat és que no en sé gairebé res. Sé que és una noia i que parla d'algú sobre la boxa, però no puc dir-vos res més. Quan surtin els premis ja us donaré més informació.
1: No, però sí, és que s'entén que és difícil.
0: Vale, en quant a àlbums il·lustrats, Els tres nominats són Ingràvida, de Fran Pintadera, que és un gran autor d'àlbums il·lustrats. Aquests àlbums il·lustrats els he pogut fugir ja quan m'han arribat i realment els tres són molt impactants. Aquest d'Ingràvida m'agrada molt. L'oficina d'en Walter, de Jules Wellerdijk, d'Editorial Joventut. I El racó de pensar, de Peter van der Heuvel, de l'Editorial Litera, que aquest últim també m'ha semblat superinteressant. Vale, anem a la literatura infantil i juvenil, en el que els tres nominats, mira, d'aquests en conec dos de tres, o sigui que en podem parlar una mica. Un és El vol de Faraixa, de Mafalda Bellido Monteverde, està publicat per Bromera. Aquest és el que no conec, però sé que està publicat, que és un, està escrit en teatre, el que dèiem, no?
1: Que també, vull dir, està dins d'un grup concret, no d'aquests premiats, vull dir, bueno, d'aquests que s'han nominat, no?
0: Sí.
1: I aleshores, doncs, pot ser teatre o podria estar teatre o podria estar també poesia.
0: Exacte. Després, Un abric vermell, de l'Alba Dalmau, que em sembla que l'he portat per aquí. Ah, no l'he portat al final. Bueno, és de Vindy Books i és una història molt maca. És una història de familiar, d'una nena, la mare, l'àvia, la tieta, bueno, com de tot de dones que són budistes i bueno, és una història que és entranyable, és familiar i molt maca, la veritat. I l'altre nominat és Cartes imprevistes, de la Tina Vallès, d'Anima Llibres, que a mi aquest m'encanta. Aquest és un llibre que jo tinc normalment a la llibreria, l'he tingut durant tot l'any passat i que acostumo a recomanar molt perquè són cartes, o sigui, ja estem amb les cartes, sempre.
1: Sí, bueno, és que va molt bé el tema de la pistola, perquè no acostuma a sortir lluny, no?
0: La veritat és que en aquest cas, bueno, és una novel·la per nens, i les cartes no estan relacionades entre elles per res, vull dir, són cartes entre objectes, per dir-ho d'alguna manera. I per exemple tenim la carta del sofà a la llanterna, tenim la carta de l'agulla d'estendre 17 a totes les agulles del cistell, tenim la carta que escriu d'un llibre a la ràdio, de la sabatilla esquerra a la sabata esquerra. Bueno, són molt curioses i la veritat és que molt divertides, fàcils de llegir i és un llibre que m'agrada molt, il·lustrat per la Mercè Galí. Què més tenim? L'altra categoria,
1: sí, queda poquet temps.
0: Queda poquet, doncs es nombro només i ja està.
1: És que tens un llibre aquí que per la portada veig que m'atrau bastant, no sé en quina categoria
0: estarà. De seguida vaig. Els últims nominats de literatura infantil i juvenil d'altres literatures són El gegant de ferro, Quic i servei de missatgeria màgica i D'aquí a 24 segons. I l'última categoria, on està aquest llibre que tu deies, és el d'assaig, pensament i altres narratives, on hi ha La lluita pel domini de la Mediterrània, La pregunta 7 i aquest del que parlàvem, que és La passió dels estranys, que és un llibre de la Marina Garcés, que a mi també m'agrada molt, perquè és un tractat de filosofia sobre l'amistat.
1: La Marina és filòsofa.
0: És filòsofa. I és bueno, a mi, no l'he llegit sencer, però el que he llegit, per exemple, parla de que és pràcticament l'única relació que hi ha entre persones on no hi ha un contracte, i no hi ha unes normes escrites, no, per dir-ho d'alguna manera, o no hi ha unes normes, sinó que, bueno, els amics són una cosa com que no està dintre de cap categoria, no està legislat, no està, no? I és, bueno, un enfoc una mica, bueno, un llibre que parla de l'amistat.
1: Molt bé, sí.
0: I fins aquí.
1: Doncs fins aquí, doncs, Marina, moltíssimes gràcies, perquè és que al final veus, jo tampoc he pogut parlar d'aquest primer
0: llibre. Un altre dia.
1: Mirarem més, encara buscarem, o sigui, farem més
0: recerca
1: amb el tema de la història, perquè això del primer, o sigui, la història del Premi Llibreter és important, no? I interessant, molt interessant, però és que el primer llibreter és que era una cosa divertida, i qui serà el primer llibreter? Doncs, Marina, amb aquesta mirada teva, moltes gràcies perquè ens convida sempre a portar, ens convida sempre i ens fas que estimen les històries, no?
0: Que tenen ganes de llegir.
1: Perquè les teves històries...
0: Només que entrin ganes de llegir, jo ja em conformo.
1: Vull dir, sempre ens acompanya, i de fet avui, justament amb el Premi Llibreter, doncs encara sabem més del perquè de la importància, sobretot, d'aquest Premi Llibreter, justament per tenir en compte els llibres que no precisament, si no és a partir d'això, doncs no tenien cap ressò. I en canvi, a partir del Premi Llibreter, que sou vosaltres els que premieu, no? Doncs és quan tenen la, o sigui, és quan som, d'alguna manera, tenen el ressò que haurien de tenir, no?
0: Molt
1: per
0: bé.
1: Lo general. I tot i així, són molts els que es queden també enrere.
0: Moltíssim.
1: Però, en fi, però bé, és el que hi ha. Moltíssimes gràcies i ens trobarem dilluns que ve.
0: Bona setmana.
1: Igualment. Ara entrem a la segona part de la primera hora amb música, llibres i pantalles, com sempre guiades per la Clàudia García, que avui ens porta un altre clàssic d'aquests que no passen de moda, El senyor de les mosques, una obra de William Golding que està traduït a l'anglès, de l'anglès cap al català, per Manuel de Pedrolo, i editat al Balancí del grup Edicions 62, i és del 1966. Primer de tot, hola Clàudia.
2: Hola, bon dia.
1: Com estem?
2: Bé, molt bé, molt bé. I tu, què tal?
1: Bé, també. A més, avui ja saps que és el Dia Internacional dels Museus. Tens previst alguna visita?
2: Mira, just aquesta setmana no.
1: Vas a tope, vas a tope.
2: Vaig a tope, a tope, a tope.
1: A més, és que estem ja a la recta final de tot el que siguin estudis, eh? Estem al mes de maig, ja passem de la segona quincena, i per això vol dir exàmens, he fet de tots els que feu, màster, estudis en general, doncs és el que toca, no?
2: Tot. És un caos, però bueno, aquí estem i estem sobrevisquent, així que sí, que sí. Que bé, les gràcies per seguir endavant.
1: Pues mira, avui ja ho he dit, ens portes un altre clàssic d'aquells que sempre van bé llegir-lo, i sobretot perquè com aquí va de llibres, música i pantalla, o música, llibres i pantalles, però bé, podem intercalar-lo de tota manera. I aquesta, o sigui, és aquesta novel·la, no?, que ja dic que està escrita per William Golding, traduïda al català per Manuel de Pedrolo, el gran Manuel de Pedrolo,
2: I sí, jo no ho sabia i m'he acabat flipant perquè no sabia que l'havia traduït ell. El català m'has dit o el castellà?
1: No, bueno, jo penso que és El senyor de les mosques, està en català, no? I el Manuel, sí, de Pedrolo, sí, sí. Manuel de Pedrolo és
2: sí, home, del manuscrit, el manuscrit del segon ull.
1: Exacte. Doncs aquí
2: llibre.
1: I a més, aquest llibre és del 1966, vull dir que ja han passat uns quants anys, però són d'aquests que sempre diem, són clàssics que sempre es poden, sempre va bé per llegir, no? I és el moment que tu el trobes, dius, ostres, El senyor de les mosques. A més, aquí és que ho tenim tot també. En aquest llibre hi ha la pel·lícula. De fet, crec que hi ha dues...
2: Ja, mira, sí. Jo l'he triat perquè ara just ha sortit la sèrie en el Movistar Plus.
1: Ahà.
2: Però té dues adaptacions al cinema. Jo personalment n'he vist una i el llibre el vaig llegir a l'institut i em va agradar moltíssim perquè el vaig estudiar quan feia l'assignatura de Sociologia i clar, estava molt associat al llibre al pensament d'un parell de filòsofs que potser després us comento i tal, perquè jo no entenc molt la filosofia, però bueno, jo ho intento. I clar, em va cridar molt l'atenció i ara que he vist que ha sortit la sèrie m'agradaria de veure, vaig pensar, ah, doncs mira, em vaig llegir el llibre, la pel·li l'he tornat a veure fa no gaire. Hi ha dues pel·lícules, jo sí. Parlo de la del 1990.
1: Sí. És que hi ha una altra anterior. Bé, bueno, ja són dues adaptacions, no? I sí, jo he dit sí. El 1966 és quan la novel·la arriba aquí, Però
2: és del 54.
1: Exactament, és del 1954 quan la va escriure el William Golding, no? I
2: sí,
1: a més,
2: sí.
1: Saps que aquest va ser guanyador del Premi Nobel de Literatura sobre un grup de
2: noms... Sí.
1: Sí. I aquí
2: és on...
1: Digues tu, que és tu la que has
2: no,
1: tornat.
2: No,
1: sí, no,
2: sí, això, és una novel·la que jo crec que molta gent ja coneixem. Va bàsicament és, bueno, per posar-ho d'una manera fàcil, és una alegoria sobre el que vindria a ser la naturalesa humana i la civilització, que jo trobo que és un tema bastant actual, no? Com la civilització actualment ens foten un cop i ens caiem a terra. I és, bueno, l'obra explica, doncs, la història d'un grup de nois que, si no recordo, malament són britànics, que tenen un accident d'avió i bueno, queden atrapats en una illa deserta, sense adults. I clar, doncs, deuen ser nens de 10-11 anys i tal, que en un inici doncs, intenten organitzar-se de manera democràtica. Però a mesura que va avançant la seva experiència a la illa, doncs, el que vindria a ser la violència i tal, com que destrueix doncs, tot tipus d'ordre social que intenten construir. I bueno, jo trobo que és molt interessant. Jo quan la vaig llegir vaig fer una anàlisi bastant xulo dels personatges i tal, perquè clar, són tot nens i al final és curiós veure com uns nens al principi intenten com mantenir un ordre i al final es deixen portar pel caos, la violència i no sé, jo pel que vaig estar investigant trobo que també és una manera de contextualitzar la postguerra. No sé si m'explico bé.
0: Sí, perfectament. I com deies, mira, de la pel·lícula hi ha dues adaptacions. Una és del Peter Brook, que és del 1963, i l'altra dirigida pel Harry Hook, que és la que tu has vist, la del 1963.
2: Sí, la del 90. Sí. Perquè a més aquesta fa com un... És un context com més contemporani i bueno, és com un realisme psicològic i tal, no sé. A mi m'agrada molt, la veritat, la pel·lícula, tot i que el llibre... Hi ha bastantes diferències, s'ha de dir. No les puntuaré totes, no les puntualitzaré perquè si no ens estarem aquí una estoneta. Però sí, la veritat és que està molt xula. I clar, toca molts temes que crec que són actuals, perquè es poden extrapolar els nens a altres situacions, a altres persones, i com et comentava, a veure, el Golding havia participat a la Segona Guerra Mundial. I clar, jo trobo que la novel·la és com una manera de reflectir aquest context de postguerra, no? Que de sobte és com que intentes mantenir una democràcia i una ordre social i val molt que ho intentis, no hi ha manera. I bueno, al final la illa jo crec que funciona com un experiment social, perquè clar, desapareixen totes les dones i a veure què passa.
0: És mateix. Aquí, mira, els personatges serien, són tots aquests noms, no? El Rap, el Jack, el Simon, el Roger, el Sant Eric, l'oficial. O sigui, quan parlem, això diguem en la novel·la, suposo que també és que la pel·lícula jo no l'he vista, ¿vale? I tampoc me podria assegurar, però es pot, crec que la puc trobar, eh? La puc trobar en...
2: Sí.
0: Fins i tot crec que és en el YouTube, està gratuïta. Que...
2: Sí?
0: Sí.
2: Jo no sé què veure, però ja fa no gaire.
0: Però posava... vols veure la pel·lícula sencera? I jo diu, en aquest moment no puc, no tinc el temps. Diu, però ara sabent tu, sí, no? I ha dit que val la pena, sobretot per mirar aquestes diferències que poden haver. Sí que és veritat que la pel·lícula, jo noto que hi ha com més el fet de que... justament de cridar l'atenció, no? De fer-la més que arribi al públic, no?
2: Sí, òbviament, al final, com és una pel·lícula, és més visual,
0: sí.
2: I ja trobes de front tots els problemes i tota la violència que es dona, perquè, a veure, jo no vull fer spoilers, però els nens, sobretot un d'ells, el Jack, que ja l'has mencionat,
0: sí.
2: es torna molt bèstia, molt, molt violent, i clar, exerceix com un domini basat en la por i l'odi. És com que agafa es crea una mitologia entorn d'aquest senyor de les mosques, que clar, que utilitza el Jack per utilitzar la resta dels seus companys i fomentar aquest odi, aquesta por, aquesta violència que fa que s'acabi destruint doncs, tota la bondat que tenen aquests nens, no? I clar, al final això del senyor de les mosques no és més que un simbolisme, com si fos una deïtat quasi èpic. I clar, la portada del llibre i tal, es veu que és com un, com es diu ara, un senglar, sí, el cap d'un senglar clavat en
0: un estil. Un porc senglar, vols dir? O sigui, el senglar i el porc senglar.
2: Ah, sí.
0: No, és igual, és de les dues maneres, eh?
2: Doncs sí, és el cap d'un porc senglar clavat en una punxa. I bueno, sí. Perquè la pel·lícula, òbviament, doncs, es veu de manera més visual, però sí que és veritat que en el llibre també ho feien molt bé.
0: Sí.
2: I això, que és, a mi doncs, no m'agrada molt, perquè els personatges són... com que cada personatge representa una cosa. I quan ho vaig estudiar a l'institut, clar, ho vam relacionar amb com es deia aquest home? Amb el Hume, amb el David Hume. No sé si et sona. Doncs mira.
0: A lo millor si el veig, li veig la cara, sí, però ara el nom ara no l'hauria de mirar.
2: Bueno, jo no l'he vist mai la cara, eh? O sigui que ja buscarem, ja.
0: Sí.
2: O sigui, Hume defensava... Bueno, si veus que em passo explicant filosofia amb pares, eh?
0: No, tu ho
2: explica. Hume defensava... Que la raó no governa realment els humans, sinó que a nosaltres com a humans ens governa la passió, l'emoció, i que aquestes són com el motor principal de les nostres accions, no? Aleshores, clar, jo això ho veig molt a la novel·la, en el sentit que, per exemple, el Piggy i el Ralph, que es podria dir que són com els líders més racionals, els que tenen els peus a terra, els que intenten fer les coses bé, clar, intenten mantenir aquestes normes, i la por aquesta mitologia, aquesta bèstia que crea el Jack, acaba dominant el grup. Aleshores, jo personalment veig molta relació, i clar, això de que la raó és esclava de les passions i tal, al final es veu quan els nens abandonen les decisions lògiques, com per exemple mantenir el foc, que a la pel·lícula es fa bastanta importància també, a la novel·la bastanta. O sigui, quan ells arriben intenten, clar, que els vinguin a rescatar, no? Doncs intenten crear una foguera realment alta i visible perquè vagin a rescatar-los. Aleshores, és una decisió bastant lògica, trobo jo, mantenir el foc de manera que hi hagi sempre aquesta columna de fum. I clar, quan els nois abandonen aquestes responsabilitats i decisions i tal, i es deixen portar per l'emoció de la caça, perquè el Jack convida tots de sobte a caçar, d'aquí a que surti el cap del porc senglar, els convida a caçar, a tenir comportaments tribals, a violència. Clar, és com que es deixen portar més per aquesta emoció que diu Sim. I això que et deia, que la por que el Jack crea al voltant d'aquest cap, d'aquest misticisme, crea aquesta superstició, i la superstició al final, doncs, trobo que en aquest context destrueix molt la racionalitat. I sí, se'm fa molt curiós com... No, clar, és que ho he estudiat, aleshores em sembla curiós.
0: Sí,
2: no. Com a relació de tot.
0: Vull dir que aquesta història, i a més també has comentat, això per una banda has comentat el llibre, que és bé, val la pena recordar-lo, no?, i que tothom ho tingui en compte, i que a més és un llibre que pot trobar perfectament en... Si no, a les vendes, a les biblioteques segur, vull dir, perquè sí, són d'aquestes obres que hi són sempre, no? Però has comentat que també hi ha està en sèrie.
2: Sí,
0: i és actual, perquè veus, d'això sí que no en sabia jo. No,
2: o sigui, la sèrie és d'aquest any, ha sortit aquest any.
0: I el 2026.
2: Sí, encara... sí. I està... diria que està contextualitzada igual que la pel·lícula, eh? O sigui, no crec que ho apliquin al món actual, no estic segura, i està dividit en 4 capítols, si no recordo malament. Sí.
0: Home, està molt bé, no?
2: Són 4 capítols.
0: Molt bé, són 4 capítols, que almenys no és això que se te fa pesat a vegades les sèries. Aquesta és una sèrie de... O sigui, quan són 4 capítols es poden veure molt bé. Vull dir que no...
2: Sí.
0: I què tal?
2: Vull dir que
0: les has vist totes? Ah, no, encara no.
2: No, encara no. Per això, que vaig veure que sortia i vaig pensar, ai, quan tingui temps me la miro.
0: Ah, clar.
2: Però clar, em va fent recordar-me de la pel·lícula, i la pel·lícula sí que me la vaig mirar una miqueta així per sobre l'altre dia, i el llibre me n'en recordava perquè m'havia agradat molt quan me'l vaig llegir. I clar, vaig pensar, ah, doncs mira, és un bon llibre també, i sí. I a més, aprofita que l'he llegit i que he vist la pel·li.
0: Clar.
1: I la, no sé si, si la música, diguem, la, la banda sonora, perquè està també molt, jo la veig molt propera, o sigui, molt adient, justament amb, amb la pel·lícula, vull dir, amb el contingut de la pel·lícula. I si llegeixes el llibre, doncs també, perquè és una música que té moments que és suau, bueno, suau, de, però també, per altra banda, és com si veus que aquí passa alguna cosa, a través de la música també. No sé si tu ho has notat.
2: Sí, de fet, mentre investigava, m'ha sorprès molt perquè, clar, a mi la banda sonora, de la pel·lícula del, del 90, eh? Jo com parlo de la pel·lícula...
1: Sí, la de la pel·lícula del 1990.
2: Clar, jo investigant, l'anem escoltant i deia, ostres, a mi és que hi ha coses que em sonen. I vaig investigar, i vaig veure que el compositor era Philip Sard, que em vaig quedar com, bueno, no sé qui és, la veritat, ho sento. Però després vaig veure que és que em la música de Stravinsky. I a mi Stravinsky sí que m'agrada.
1: I tant.
2: I clar, em vaig quedar com, ara entenc per què m'agradava, entenc per què entenia i per què reconeixia certes coses. I clar, és curiós com incorpora, o sigui, com Philip Sard, sí, crec que l'he dit bé, és curiós com, com incorpora doncs, la música de Stravinsky, especialment per reformar, per reforçar les escenes de violència i aquestes escenes de ritual i aquest salvatgisme que es dona entre els nens. I crec que hi ha un tema en concret, a veure si el dic bé, no estic segura, Le Sacre du Printemps, que, bueno, que representava molt aquests rituals pagans, el sacrifici i aquesta energia primitiva que els nens comencen a demostrar a mesura que van passar un temps amb la illa. Mm. I bueno, és una música molt famosa perquè per ser ritmes agressius, les dissonàncies, aquesta sensació de caos i bueno, elements així que connecten directament amb tota aquesta transformació que pateixen els nens i aquesta societat violenta i irracional que es creen entre ells.
1: Mm. I, sí, sí. La banda sonora de fet és, mira, quan, aquí quan la preparo, no? Són 10 peces, vull dir que, clar, 10 peces per trobar-les això que amb els títols ara no sabria com trobar-me aquest títol que com, vull dir, perquè, no, perquè és això, jo he posat, sí, hi ha 10 títols però no els he posat tots.
2: És que està difícil, eh?
1: Sí. Vale, no surt el títol que has donat en els 10 títols, però bé, és possible que estigui al millor com una general o una cosa així, eh? Vull dir que no és...
2: Sí, no vol dir res.
1: No vol dir res, eh? Perquè ja dic que són 10 títols i bé, però tampoc passa res. El tema està en que tal com la escoltem, no? Vull dir, aquesta música sí que dona aquesta sensació, no? De per una banda també de misteri, no? Però més que misteri és una sensació de no trobar-te, vull dir, de tensió, vale? Ara m'he sortit la paraula, més tensió, no? Que és la història en si de tot el que passa allà i que tu també ben has explicat.
2: Sí, sí, sí, és, al final acompanya molt bé, que a mi aquestes bandes noves m'encanten perquè acompanyen molt bé tota la filmografia, tota la fotografia, tota l'escena, que he de dir que la fotografia de la pel·lícula em sembla espectacular, com es juga amb la llum, amb les escenes que tenen el foc, és espectacular com es veu el foc i bueno, els actors, la veritat és que per ser nens ho fan molt bé, però molt bé. I sí, sí, tot més es pot comentar realment.
1: I tant. Una cosa, la música de fet, tu què creus que aporta a la història, no? Tant a la, en aquest cas podríem dir a la pel·lícula, però no sé si sí, també podem dir, és clar, si associen la pel·lícula al llibre, tu la pots associar també la música a la novel·la?
2: Home, no crec que tant a la novel·la, però sí com a l'aspecte aquest tribal i violent i caòtic. Vull dir, tu per exemple escoltes la banda sonora i et ve al cap les imatges que et podrien transportar a la pel·lícula, però no tant a la història com a tant, sinó a l'escena de la pel·lícula. Si jo no escolto aquesta banda sonora i automàticament dic, ah, el senyor de les mosques, no, però sí que és veritat que l'escolto i dic, ah, doncs mira, és algo tribal, és un ritual, és violència, és caos. I clar, jo crec que això és un puntazo de la banda sonora que acompanya molt bé les escenes, també hi ha moments que t'ajuda com a preveure una mica el que passarà, i trobo que és molt atmosfèrica i que ho fa molt, molt bé això. Sí, sí.
0: I creus que també, bueno, d'alguna manera jo primer t'he dit el que aporta la història, però de la pel·lícula, o sigui, defineix aquesta música, tu creus que defineix l'esperit del llibre, de la novel·la?
2: Sí, perquè al final és caòtica. Sí, sí. O sigui, la novel·la està molt ben redactada, jo recordo que va ser bastant fàcil de llegir, però al final el que descriu és caos. Mm. És un intent de materialitzar una democràcia i que falla. Que a veure, és que és normal, és que són nens, és que tenen un pes a sobre que no... Que bueno, si els adults no podem carregar-ho, com ho carregarà un nen?
0: Clar.
2: Però sí, sí, o sigui, jo crec que escriu bastant bé la novel·la en aquest aspecte de caos i de tornar-se tribal, salvatge quasi, que no té res a veure ser tribal o salvatge, però perquè m'entenguin, per terminologia que se m'entengui, però que no té res a veure ser tribal i salvatge. De fet, salvatge ja no sé ni si es pot utilitzar tampoc.
0: És que recordem l'argument, que són aquests nois joves d'una escola militar, no?, que han sobreviscut a la caiguda. Això és la pel·lícula, l'argument de la pel·lícula.
2: Sí, sí, sí.
0: O sigui, han sobreviscut a la caiguda de l'avió i troben aquest refugi, no?, en una illa deserta, i després
2: el comandant
0: de l'avió, que està greument ferit, no? I
2: sí.
0: Sense família, sense trobar ningú, i és això que tu has explicat, no? Vull dir, és aquesta manera, en principi salvatge, perquè clar, si no tenen ningú que els hagi de regular, no?, la manera de viure i de tot plegat, o sigui, tot i que en un principi tenien o estaven formats d'aquella manera, però finalment això queda oblidat, no?, i fan, pues això, aquí fem la nostra...
2: Clar, és que és això, ells parteixen ja del fet que són nens que s'han instruït militarment, per tant, tenen totes les bases per mantenir una democràcia. El que passa és que quan un s'aprofita de la por i de la superstició per fer que els altres es girin i que decideixin oblidar aquesta democràcia, clar, tot aquest aprenentatge que nosaltres rebem se'n va, perquè al final el que tu vols és sobreviure, i jo crec que els nens tampoc són conscients dels perills que hi ha. O sigui, realment a la pel·lícula, almenys que jo recordi, són el Ralph i el Piggy els que intenten mantenir tota l'estona aquest ordre i aquestes decisions més responsables de dir, vale, ens hem d'alimentar, doncs anem a agafar plàtans, hem de mantenir el foc per no morir de fred, doncs mantenim el foc. I de fet tenen una nopatxina que l'utilitzen una mica com per mantenir aquest sistema democràtic de tens la pàgina, doncs parles tu, i així parla tothom i tothom té el seu torn. I clar, és que hi ha molt de simbolisme, o sigui, jo crec que ens passaríem un dia sencer només parlant del simbolisme.
0: I el Jack és el que se lo carrega tot, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs,
2: o sigui, sí, és la mala por.
0: La mala influència, bueno, és la influència dolenta. O podríem dir una mica la poma que no està, aquesta podríem dir.
2: La poma agra.
0: Sí, sí, una mica podrida, no?
2: Bastant podrida, sí, sí, sí, sí. A més que fa molta por a la pel·lícula.
0: Sí. Doncs no ho sé, mira, per acabar així ja avui, no? Què és el que a tu, per exemple, més et crida l'atenció de la novel·la? I què creus que la fa tan especial també, aquesta història?
2: Bueno, el que fa especial la història, al final és, per mi, el comportament dels nens. Perquè clar, és, no sé, en una situació actual no sé com actuaríem. Jo si sóc nena i em trobo en aquella situació no sé què fer, la veritat. És que és veritat, Conchi, que jo em trobo en aquesta situació i
0: bé,
2: no sé què em trobaran ja.
0: A veure, el fet de sobreviure i aquesta lluita per sobreviure, vull dir, és això que a vegades tenim també, i això mateix ja ens guia. Ja ens guiaria.
2: Sí,
0: vull dir que en aquestes coses, doncs, Clàudia, estem ja gairebé al final, no?, d'aquesta secció de música, llibres i pantalles. Avui hem recorregut, hem fet, o sigui, aquest viatge per El senyor de les mosques, no? Quan parlo de viatge és el fet de recórrer, no?, la història, tant el llibre, la pel·lícula i la música, que tota l'estona de fet ens han lligat tant al llibre com a la novel·la com una mica el que seria la pel·lícula, que un altre dia intentarem buscar també trailers d'aquests que podem posar en directe, que també van bé, eh?
2: Oh, sí, estaria superguai. Sí.
0: Tens pensat alguna per la propera setmana? jo és que sempre... Bueno, pues ja ho posaré. No, sí, encara no has pogut anar a veure Cumbres borrascoses.
2: Encara no, però segueixo llegint-la. Ara, de fet, m'estic llegint perquè, clar, va ser meu aniversari.
0: Molta felicitat, que se m'ha passat, eh?
2: No pateixis, gràcies. La meva germana petita, que em coneix molt bé, em va regalar La mort i la primavera. I, clar, me les estic compaginant i Cinc borrascosos he de dir que l'he deixat una mica apartada. Però sí, en algun moment es comentarà i fins que arribi aquell moment seguirem buscant més coses per llegir i comentar.
0: Molt bé, Clàudia, avui ho deixem aquí. Moltes gràcies, ja dic, per aquest viatge tan meravellós per aquest univers del Senyor de les Mosques. És un plaer sempre escoltar-te i descobrir com la literatura, cinema i música poden dialogar també, de veritat, eh?
2: Gràcies, Conchi.
0: Doncs fins al proper dilluns. I ja gairebé són les 10, fem una pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio. No marxeu, que en pocs minuts tornem a estar amb vosaltres.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Es posa en marxa la nova fase del procés participatiu Horitzó 2032, que té com a objectiu definir el model del poble pels propers anys. Una nova etapa participativa que se centra en dues sessions i tindrà lloc a les cases dels mestres avui tarda. Durant aquesta fase de participació ciutadana, els veïns i veïnes podran prendre part en diversos tallers presencials de reflexió, debat i proposta. Aquesta tarda, a un quart de sis, s'obren les portes de l'Escola d'Adults Municipals al Roure Gros. Les persones interessades podran assistir a una classe d'Història de la Literatura i el Pensament de manera gratuïta fins a 6:45. Demà dimarts, a la mateixa hora, hi tindrà lloc una nova sessió de l'assignatura. La Terra, tot un món. Des d'avui fins al 5 de juny és obert el termini de sol·licitud d'ajuts escolars per a alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques, socioculturals per al curs vinent. Les persones beneficiades poden ser els alumnes empadronats al municipi i matriculats en centres públics o privats concertats reconeguts com alumnes amb NSB. S'ha de presentar al Departament d'Atenció Social de l'Ajuntament i demanen cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament. I en esport, celebració grossa de la secció de bàsquet del CN Caldes, que aquest cap de setmana s'ha proclamat campió de la segona catalana femenina i ha garantit un any més la continuïtat a primera autonòmica masculina. Les jugadores de Javi Ruiz van celebrar el trofeu a casa amb la fulminant victòria contra el Sant Gregori de Llémena per 83-45, i el sènior masculí, en canvi, va perdre el seu partit contra els últims i ha perdut fins al final de la jornada perquè es donessin els resultats que li han permès salvar-se. I acabem el temps. Avui dilluns ens espera una jornada de pluges amb domini dels núvols baixos i alguns intervals ennubulats durant bona part del matí. A partir del migdia augmentarà la inestabilitat i arribaran els ruixats i tempestes entre les 12 i les 7 de la tarda, localment moderats i amb més intensitat conforme avancin. Les temperatures es mouran entre els 10 i els 20 graus. El vent farà fluix durant tota la jornada i les precipitacions acumulades podrien deixar fins a prop de 3 mil·límetres en alguns moments de la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Sí, ara sí, passen un minut de les, un minut de les 10 i entrem a la segona hora del fòrum d'aquest dilluns. Un espai que avui dediquem com Dia Internacional dels Museus, doncs això el dediquem a parlar en profunditat d'aquest equipament patrimonial i artístic de Caldes que és Termàlia. Ens acompanya Anna Montleón, directora de Termàlia, Museu de Caldes de Montbui, perquè crec que es diu així, oi que sí? No, no és el Museu de Caldes de Montbui, no. Després Termàlia, és a l'inrevés.
1: Primer és Termàlia i després Museu, Museu de Caldes de Montbui.
0: I de tot el patrimoni històric dedicat a l'art i que hi ha al voltant de Termàlia, de tot aquest equipament. Termes Romanes, Sala d'Alger, Can Rius, en si. Doncs amb l'Anna Montleón parlarem del passat, del present i del futur i de tot el que engloba aquest equipament. Primer de tot, Anna, benvinguda de nou al fòrum.
1: Moltes gràcies per convidar-nos al Dia Internacional dels Museus.
0: I dic que no perquè no fa gaire, vull dir, pot ser que ja ha passat més d'un mes, des de que vaig estar justament, perquè feia pocs dies que s'havia inaugurat l'exposició, no? I en aquell moment doncs, vaig assistir juntament amb la persona que és comissària de l'exposició, no? Al igual que altres persones que formen part d'aquesta exposició.
1: Sí.
0: Que ara no recordo, el títol és
1: Càlida.
0: Càlida, això, perquè va del tema de les aigües termals, de com curen. Doncs amb el teu permís, primer intentaré fer una breu presentació, tot i que aquí a Caldes ets ben coneguda, però bé, ho farem de nou, no? Insistirem. Doncs Anna Montleón Sterli és la directora del Museu Termàlia, a l'inrevés, de Termàlia, Museu de Caldes de Montbui, on ha liderat la transformació d'aquest equipament en un referent del patrimoni termal i de l'art i de la identitat local, no? La seva trajectòria professional està profundament vinculada a la gestió del patrimoni i la museologia catalana. Ha participat activament en posicionaments i comunicats sobre temes de patrimoni, com és el cas de Sixena, i forma part de diverses associacions de museòlegs del país. Des de Termàlia ha impulsat la divulgació del llegat romà, ha reforçat el relat artístic històric del municipi i ha coordinat projectes vinculats a la memòria democràtica i a la història local. També participa en projectes de rehabilitació patrimonial com el de l'antic balneari Can Rius, un espai que ampliarà el museu i que acollirà nous equipaments culturals com l'Escola Municipal de Música i el Taller d'Art Manolo Hugué. No sé si ho he dit bé perquè és aquestes obres que s'estan fent i que penso que abans de que s'acabi aquesta és que ara no em sortirà la paraula,
1: l'antic balneari Rius?
0: No, l'antic balneari sí, Rius sí, no, és que ha d'estar acabat abans de que acabi aquesta, podríem dir, el tema del govern que està actual, és a dir, abans de les properes eleccions.
1: Bàsicament perquè tota la rehabilitació de Can Rius penja de subvencions.
0: Exacte.
1: Normalment quan t'atorguen subvencions tens uns terminis molt marcats que marquen la finalització de les obres, i sí que hi ha un termini de finalització de les obres que, si no m'equivoco, és durant el primer trimestre de 2027.
0: Exacte, perquè hi ha una subvenció i si no es perdria aquesta subvenció. Bueno, en el cas de que no estigués
1: crec que n'hi ha moltes, jo ara no et sabria detallar ben bé.
0: Això ja són coses dels polítics.
1: Però crec que n'hi ha bastantes, que no depèn d'una sola subvenció,
0: sí.
1: Que una sola subvenció no s'hauria pogut rehabilitar l'edifici, sinó que s'han demanat subvencions europees, a la Generalitat, o sigui que l'obra s'està fent a partir de moltes subvencions de diferents entitats.
0: De fet, de tot això ho deixarem, tot aquest tema, ho deixarem per al final. Així, per obrir, parlem de la trajectòria i la mirada professional, és a dir, teva, no? La teva trajectòria, Anna, com arribes al món dels museus i del patrimoni?
1: Jo quan vaig acabar a COU em vaig plantejar cap on encarava la meva carrera professional i vaig estar durant forces anys vinculada al patrimoni, però a través de l'arqueologia. De fet, jo vaig estudiar arqueologia de mica en mica, per interès personal i per, jo diria que per neguit, hi havia coses que m'anaven interessant i cada cop m'interessaven més coses vinculades amb els museus. En un moment donat va sortir l'oportunitat de muntar Termàlia, que en aquell aquell moment s'acabava en l'any 94 i una empresa ens va proposar a un grup de gent de poder tirar endavant la proposta d'obrir un museu vinculat amb l'oficina de turisme. En aquell moment també hi havia l'arxiu. La veritat que per mi va ser una proposta motivadora, vaig començar a entrar en el món dels museus. Jo prèviament ja havia fet un màster vinculat al món de museus i a partir d'aquí ja he anat treballant sempre bàsicament al voltant del món dels museus.
0: I pel que fa a la teva mirada professional, què t'ha aportat personalment i professionalment dirigir Termalia?
1: Personalment jo estic contenta amb la meva feina. M'ha suposat molts reptes perquè Termalia han sigut moltes coses diferents, s'han abordat molts temes diferents, hem encetat moltes coses, la història de Caldes és molt àmplia, molt diversa, i jo sempre dic que arrel de Termalia he après moltes coses, a part de les coses que comporta treballar en un museu de gestió de museologia, he après moltes històries al voltant del passat de Caldes. Jo coneixia sobretot el que era el passat romà i podríem dir que el passat més antic de Caldes, però de mica en mica s'han anat obrint altres portes. Alguns dels temes podria ser la boixeria Caldes, també hem treballat molts temes de memòria democràtica. De fet, és que moltes de les exposicions que hem fet i que hem pogut anar contactant amb gent, amb algunes m'he implicat més directament, amb altres menys, he après moltes coses de Caldes que jo desconeixia totalment. De fet, per preparar qualsevol de les visites que oferim o que es fan des de Termalia, ens suposa un esforç de recerca i de trobar diferents fonts d'informació. Per mi ha estat una feina, la veritat, molt enriquidora. Jo puc dir que poques vegades m'he avorrit a Termalia. No sé si tothom això ho pot dir a les seves feines, en moments millors, en moments pitjors, però la veritat és que per mi ha estat una feina gratificant i molt enriquidora.
0: Sí, per això ara ja no em preguntaria què representa per tu estar en un museu, en una comunitat com, o sigui, dirigint el museu doncs en una comunitat com a Caldes.
1: Bueno, Caldes, el fet d'estar en el museu i gestionar diferents equipaments et porta a conèixer molta gent diversa. També hem tingut relació amb entitats que potser d'una altra manera no les hauria tingudes, però el fet d'estar a la plaça, d'haver de gestionar pots tenir accés, si no pots tenir accés, el fet de gestionar Can Rius, que per on passen gairebé la majoria d'entitats de Caldes, ens ha portat a conèixer molta gent. Tant el fet aquest de la gestió com el fet dels temes que hem anat tractant a les diferents exposicions de Termalia. Gent que potser t'explica coses que ni coneixies ni sabies, i bueno, és tot una descoberta el que les persones saben i poder anar enriquint coneixements.
0: A més, tot això forma part d'aquestes exposicions que cada trimestre normalment acostumeu a fer, no? Tenint en compte la memòria democràtica o tenint en compte sempre també les persones.
1: Darrerament les han ampliades una mica de termini. Durant un temps sí que les feien trimestralment, semestralment, però cada cop és més difícil poder encarregar coses una mica per les pròpies lleis de les licitacions. Hi ha tota una sèrie de coses que et frenen una mica d'encarregar. Durant uns anys també era molt fàcil poder tenir exposicions itinerants de la Diputació de Barcelona que podies portar a Caldes per pocs diners, però això, la llei de contractes ens ha afectat a tots, també la Diputació, amb ells també és molt més difícil poder generar exposicions i a vegades costa més de trobar exposicions interessants. Això ha fet que les exposicions temporals que fem nosaltres de producció pròpia s'allarguin més en el temps per poder aprofitar una mica els recursos que hi dediquem.
0: I ara passaré a aprofitar una mica

0: és a mitja hora i que pots estar fins a la 1 de la nit en el museu. I nosaltres el que intentem és programar alguna cosa, ni que sigui senzilla, que estem, per exemple, en lloc de fer-ho el dissabte o el diumenge, el divendres programem uns camins de bruixes, que podríem dir que són la nostra activitat, com diu una de les meves companyes, és la nostra activitat best-seller. Els camins de bruixes portem ja força temps que els anem fent, i hem programat uns camins de bruixes nocturns, perquè creiem que és una activitat que encaixa amb el que és la celebració dels museus. I el que fem és entrada gratuïta al museu, però no anem massa més enllà perquè és difícil. Alguns anys que hem intentat, hem esmerçat esforços, hem esmerçat diners, i la resposta que tens de públic no compensa amb l'esforç que et costa, perquè jo crec que tenim una competència molt ferotge en Barcelona.
1: Sí, de fet, el Dia Internacional dels Museus, pel que fa a l'eslògan, no?, que d'aquest any va tot cap al tema de la solidaritat, vull dir que és en aquesta, vosaltres com, o tu mateixa, com interpreteu aquest lema, no?
0: Jo diria que cadascú l'eslògan cadascú se l'adapta una mica a la seva realitat, perquè després tu quan vas a visitar altres museus veus que l'eslògan, la gent el que fa és portar-lo una mica cap al seu terreny. El que fan és intentar tenir algun taller, alguna activitat que puguis vestir-la amb el nom de solidaritat, però que no sempre, un cop arribes, veus que el que estàs veient no correspon exactament a una solidaritat. Jo em quedaria en que el 18 de maig és la festa dels museus i que la gent, doncs, és una oportunitat per veure'ls. Moltes vegades és com una excusa, no?, el fet que sigui gratuït i que obrin a la nit motiva que la gent hi vagi, i és una excusa per poder visitar museus d'una forma diferent. Alguns d'ells doncs, potser ofereixen un petit concert entre les sales d'exposicions que habitualment no ho fan, o hi ha diverses activitats que, bueno, una mica són per incentivar la gent que visita els museus, que malauradament ens costa.
1: Sí, bueno, costa perquè, bé, aquí a Caldes visitar el museu pràcticament no té un cost, així podríem dir, que a Barcelona sí que el tenen, excepte doncs, que molts dels museus, sobretot el MNAC o museus així molt importants, doncs que crec que és el primer diumenge de mes, al matí, o ara no sabria dir si és el matí o la tarda, no? Però que sempre deixen, doncs, és gratuït.
0: Depèn, per exemple, el MNAC que comentes, si no m'equivoco, crec que és els dissabtes a la tarda.
1: O els dissabtes a la tarda.
0: Té gratuïtat.
1: També.
0: Nosaltres el primer diumenge de mes és gratuït, i hi ha molts dies que el museu és gratuït, quan és festa major és gratuït, quan hi ha fires és gratuït, vull dir que la gent que vol realment té l'oportunitat de visitar-lo sense cost, i l'entrada al museu és realment molt simbòlica.
1: No, i el cost que hi ha també és bastant simbòlic.
0: No, ja dic que l'entrada és molt simbòlica, però jo crec que si pensem, quan marxem fora de la nostra ciutat o de la nostra població, la gent té com una tendència a anar a visitar museus, o li és més fàcil anar a visitar un museu. Quan és en el teu mateix municipi costa bastant més. De tota manera, jo també puc dir que amb les exposicions que hem anat fent de memòria democràtica, de recuperació de memòria local, ha estat un incentiu perquè la gent de Caldes ens vingui a visitar moltes vegades, perquè molts d'ells són protagonistes de les nostres exposicions, i això vol dir que la persona que és protagonista vindrà ell i segurament vindrà tot el seu entorn, i això també ens ha ajudat a que la gent de Caldes tingui una visió diferent del museu, penso jo, o almenys, i que entrin en el museu ni que sigui per veure's o perquè hi ha una foto on surten els avis o surt el carrer on viuen i s'ha transformat. Això a nosaltres ens ha anat ajudant a que la gent de Caldes entrés.
1: El que seria el paper social, no? Els museus són només espais d'exposició, també són espais de cohesió i d'identitat, almenys aquí és el que podem veure.
0: Jo crec que són espais d'identitat i de cohesió. Durant molts anys la gent ha pensat en el museu en un espai on es conserven coses, es conserven objectes, però que no va més enllà. Jo crec que actualment això està molt desfassat. Evidentment els museus continuen tenint col·leccions i es continuen conservant i les continuen difonent, però també ens hem convertit en espais de cohesió social i de poder mostrar d'altres realitats que moltes vegades queden amagades.
1: Ara parlem del museu Termalia, passat, present i identitat. La singularitat de Termalia, què fa únic Termalia dins del panorama museístic català?
0: Jo crec que nosaltres ens singularitzen dos o tres coses. Per un cantó, el fet termal, que Termàlia intenta a fer vertebrar tot el seu discurs a partir del fet termal. De fet, no tindríem la col·lecció que tenim d'obres de Manolo Bé ni de Picasso si no fos pel fet termal. Manolo Bé va venir a Caldes per prendre les aigües, ve el primer Boquetes a prendre les aigües i finalment pot recuperar mobilitat, pot tornar a treballar, pot tornar a esculpir, que portava molt temps sense poder-ho fer, i es queda a Caldes i, bueno,

0: construeixen un mas que està enrunat, actualment és el mas Manol el que està
1: costat. Sí, i com estem? No, ara, acabem i després pregunto pel mas Manol.
0: Està al costat de la Mercadona. Això fa, aquest fet termal, de fet, podríem dir que possibilitat que tinguessin les obres de Manol, que tenim una col·lecció excepcional, perquè a més a més és la col·lecció pròpia d'ell, és la col·lecció que ell i la seva família van voler guardar, la col·lecció que ells tenien a casa seva, i que també podem mostrar aquest llegat de Picasso amb unes 100 obres, que és una col·lecció molt peculiar, vull dir, no, si anem al Museu Picasso segurament les obres que veurem no s'assemblen a les que tenim a Caldes, però sí que és una col·lecció fruit d'una amistat que va més enllà de la vida. La col·lecció que tenim nosaltres del Mas Manolo a Termània, la va regalar Picasso, la Rosa de la Totota, la va regalar la filla del Manolo anys després que Manolo ja estigués mort. Vull dir que realment és un homenatge, crec que bastant singular, no? El fet aquest de que els regalés obres un cop Manolo és mort, ja fa anys que és mort, en recorda l'amic, i una mica perquè elles, si volien, pel que ens ha anat comentant la gent que hem pogut parlar, es poguessin vendre aquestes obres per poder subsistir. Elles realment s'ho passen molt malament, tenen moltes penúries econòmiques, i tot i així en aquelles no s'arriben a vendre res, i que continuen mantenint aquest llegat sempre en el Mas Manolo.
1: El llegat termal, com treballeu per preservar i explicar aquest patrimoni termal romà?
0: El patrimoni termal romà, en aquest moment et diria que estem en fase de... hem estat en converses amb la Diputació de Barcelona. Nosaltres tenim unes termes que són de les millor conservades de la península. Són unes termes que daten del segle II abans de Crist. Són unes termes amb un caràcter especial. Moltes poblacions tenen termes, però són termes vinculades amb una casa, amb una vila. En el cas de Caldes de Montbui són els nostres precedents dels balnearis. El que fan els romans és construir tot un conjunt termal al voltant de l'aigua termal, i a partir d'aquest conjunt explotar l'aigua i poder guarir de malalties la gent que venia de diferents indrets de la península a Caldes per poder-se curar. En aquest moment estem en fase de... estem gestionant, intentant gestionar una subvenció que ens ha de permetre poder definir totes les mancances que tenen de conservació les termes romanes per assegurar-se que duraran 2.000 anys més.
1: De fet estan, o sigui, abans eren obertes, ara són tancades, tot i que de tant en tant, bueno, quan es fa una visita guiada es permet, no?, l'entrada a X persones, vull dir que està limitat.
0: Està limitat perquè les termes tenen sobretot un problema de conservació important a les columnes. Les columnes són d'una pedra arenisca i algunes d'elles han començat un procés de degradació molt important. De fet, quan hi entres sempre hi ha trossets de les columnes que s'estan desfent. Aleshores, nosaltres fem visites cada cap de setmana, tant dissabte al matí com diumenge a la tarda, com diumenge al matí, tots els festius, més visites concertades per grups, i el que intentem és entrar en grups de 20 persones controlats. Intentem que ningú toqui les columnes i que hi hagi una sèrie de coses que de fet hauríem de fer sempre que anem a veure un monument. No hauríem de tocar paret, no ens hauríem de seure segons a on. Intentem entrar en grups més o menys controlats per poder intentar preservar al màxim aquest monument que ens singularitza com a municipi.
1: És una part molt important, no?, de que quan arribes a Caldes, doncs turísticament crida molt aquestes termes romanes, que a més estan en un lloc totalment centre, no, totalment cèntric.
0: Bueno, no és casualitat que estiguin on estan. De fet, la majoria de surgències o la gran part de surgències termals estaven a la zona de la plaça de Font del Lloc, que és per on s'extendria el conjunt termal. De fet, nosaltres de les termes en veiem tres espais, per dir-ho d'alguna manera. Veiem la piscina central i veiem les dues absidioles, però aquestes termes s'extenien per tota la plaça fins al balneari Broquetes, on trobem una sauna, una concamerata sudatio, i arribaven pràcticament fins al Molí de l'Esclop. Estan documentades fins a lo que era l'antiga capella de Santa Susana. Penseu que era un conjunt termal molt destacable, molt important, on s'aprofita l'aigua termal, com ja us he dit abans, i estan ubicades, doncs, precisament en el lloc on hi havia l'aigua termal, on actualment també tenim els balnearis, perquè si ens hi fixem, la plaça és un nucli on més balnearis hi havia en el seu moment. Trobàvem el Victòria, el Broquetes...
1: Antigament estava el de les Termes de la Salut,
0: el de la Remei, Can Rius, sí. Dir que tot al voltant d'aquest espai és on sempre s'ha anat desenvolupant l'aigua termal, s'ha anat fent ús de l'aigua termal. No ens oblidem que Termàlia era un antic hospital de pobres on també s'aprofitava l'aigua termal. Hi ja sigui per el que tenia dret la gent, era a dormir i a banys en aigua termal. I segurament, no sé si algú que ens estigui escoltant ho recordarà, possiblement sí, molta gent mentre funcionava l'actual termal i com a antic hospital hi anava a fer banys els dissabtes. No tothom tenia banyeres a casa seva i molta gent els dissabtes anava a prendre un bany a l'antic hospital. Actualment, si entreu a termal i aneu al lavabo, de la planta de baixa encara es conserven dues banyeres del segle XVIII enrajolades de les que hi havia en l'antic hospital.
1: De fet, a veure, parlant del balneari, també ara l'actualitat està el balneari públic, que és aquest balneari que també queda controlat per de fet, tot el que seria el que toca l'aigua termal, no? És tot forma part de Termàlia.
0: No, sí que... això dels safareigs molta gent es confon. Nosaltres sí que intentem fer un seguiment dels safareigs on es va rentar, que hi hagi aigua, sobretot nosaltres, el de la Portalera, nosaltres hi fem activitats, hi anem amb les visites, i fem...
1: El de la Canaleta potser no.
0: El de la Canaleta hi anem a vegades quan hi ha problemes d'aigua a la Portalera, però ja ens queda més lluny. I quan fem activitat, quan fem les visites dels caps de setmana, nosaltres visitem el de la Portalera. Els safareigs de banys no es gestiona des de Termàlia. Els serveis de banys es gestiona de fet des de serveis municipals, es gestiona des de GEMSA, és un equipament municipal que es gestiona des de GEMSA. Nosaltres tenim contacte amb ells i treballem conjuntament amb ells, però la gestió directa dels safareigs no la fem nosaltres, sinó que es fa des de serveis municipals.
1: Home, està molt bé, naturalment, perquè jo aquí estava una mica
0: bueno,
1: també perduda.
0: Bueno, més que res, que també ens arriben com moltes consultes, sí. I aprofito aquest fòrum per poder...
1: Val bé aclarir-lo, no? Bé, que està bé. El que passa que en el seu moment, quan es van fer aquestes obres i tal, una mica estava lligat, no?
0: Estava lligat perquè en el seu inici, durant uns anys des de Termàlia, fèiem una mostra d'art urbà a la Miau, i una de les persones de les accions que es van portar amb la Miau va ser el netejar i reconvertir aquest espai en un espai de
1: baix.
0: Es va recuperar en aquell moment a la Miau. Però la gestió actualment es porta des de GEMSA. Sí que, per exemple, hi ha unes entrades que són combinades amb les visites guiades a Termàlia i hi ha relació, però la gestió pura i dura es porta des de GEMSA.
1: La col·lecció i el relat, com es construeix el relat museístic en un espai tan divers com Termàlia?
0: Com t'he comentat abans, nosaltres intentem vincular-lo sempre que podem amb els safareigs termals, amb l'aigua termal. Sempre que és possible. Clar, a Caldes, realment, jo a vegades penso, ostres, no, tenim per molts anys de fer recerca i poder fer, perquè hi ha molts temes que treballar. Clar, no tots estan vinculats amb l'aigua, però sí que intentem sempre tractar temes que ens siguin molt propers, perquè crec que és el que, bueno, que està bé, ja que tenim un ric patrimoni, doncs de poder-ne anar coneixent i de poder-ne anar difonent.
1: De fet, així, tot i que no forma part d'això, però crida perquè fa... O sigui, estem aquí al... O sigui, tu és una persona experta en arqueologia, no? I tenien també, i que durant un temps es va treballar bastant el que seria la Torre Roja, vull dir, aquest espai que ara està com molt, podríem dir, oblidat.
0: La Torre Roja és un espai privat.
1: Ha estat una mica també allunyat, també s'ha de dir.
0: Bueno, és un espai privat, és d'un particular, durant dos temporades, èpoques diferents, durant uns anys s'hi va fer un camp de treball des de la Generalitat de Catalunya que va permetre escalar, i després durant uns anys una entitat es va fer càrrec de portar intervencions a la Torre Roja. Va haver-hi un moment que aquesta entitat va decidir que per històries mil de l'entitat que no podia continuar assumint aquestes intervencions arqueològiques. També durant uns anys es va fer, el poble de la Torre Roja està dividit entre Caldes i Sentmenat, sempre hi ha la discussió si les excavacions que s'han fet fins ara són de Caldes o són de Sentmenat. Hi va haver un moment que l'Ajuntament de Caldes havia d'assumir tot sol el que suposava l'excavació, en aquell moment es van aturar les intervencions. Algun cop hi ha hagut algú que s'ha plantejat poder reemprendre el projecte, però per ara no hi ha res en fer perquè no hi ha ningú que estigui. De fet, tal com es portava, jo crec que hi haguessin hagut d'haver canvi sí o sí, perquè excavant un jaciment amb unes dimensions tan importants com aquest, un mes a l'any és com en temps per tres vides, excavar el jaciment.
1: Home, molta feina sí que era, però també es van fer troballes importants.
0: Sí, el jaciment és molt interessant i ha donat donat informació interessant i l'ha posicionat en el mapa dels jaciments d'època ibera, però arriba un moment que suposo que si estaria molt bé si realment algú se'n volgués fer càrrec des d'aquí, doncs ho oferim, si algú realment hi està interessat que ens ho digui, i mirarem com el podem ajudar si realment es podrien reprendre les excavacions a la Torre Roja, parlant amb la propietat, evidentment.
1: Clar, seria personal que estigui molt implicat i que siguin arqueòlegs, no? Que és el
0: sí,
1: tema
0: clar,
1: que tocaria.
0: Això és bàsic, ha de ser algú que sigui arqueòleg, aquí, perquè de fet tu quan comences un projecte d'aquest tipus, el primer que t'has de fer és demanar permís a la Generalitat. Una intervenció arqueològica no es fa mai sense un permís de la Generalitat.
1: I després vull dir que s'ha de fer el seguiment. Ja dic, en el seu dia es van fer una feina molt, molt important i després doncs, ha quedat aturada, però també s'entén perfectament el que comporta. Vull dir, el comporta sobretot personal, no? I treball
0: humà. Bueno, personal,
1: humà,
0: clar, la gent que anava l'entitat que ho portava era una entitat sense ànim de lucre i ells venien a excavar durant els mesos de vacances. Clar, jo entenc que això durant un temps és assumible, però que arriba un moment que per situacions personals, per situacions laborals, doncs això pesa molt i al final arriba un moment que prens la decisió de que, bueno, que allò que a tu et semblava que ho podries assumir durant molts anys, doncs que en aquell moment ho has d'aturar, ho has de deixar allà on està.
1: Fins i tot recordo aquests sopats que es feien allà, no? A la Torre Roja. Vull dir, han passat uns anys d'això, no? Però encara queda en el record.
0: Jo també el recordo, perquè eren realment...
1: No, però se passava molt bé, eh?
0: Es passava
1: que
0: molt
1: passa
0: bé,
1: que sí,
0: hi havia
1: que...
0: molta feina darrere.
1: Sí, moltíssima, sí, molta.
0: Moltíssima. I al final pues, va arribar un moment que
1: sí.
0: Va ser un...
1: Com tot.
0: Com tot, no? A vegades hi ha coses que dius, bueno, han passat un cicle, han estat molt bé, potser d'aquí un temps es recuperen, però de moment deixem reposar-les durant una temporada.
1: No, això és que va això, vull dir, durant un temps, les primeres, el que seria les primeres que es fa una activitat com aquestes, doncs crida molt l'atenció i va molta gent, no? Després queda s'atura,
0: sí,
1: no? Mira, és com
0: sí.
1: El Sant Antoni, ai, Sant Antoni, l'aplec de Sant Sebastià.
0: Sí, és veritat.
1: Doncs aquí doncs, feia molts anys que la cosa no rutllava i ara doncs s'ha fet d'una altra manera
0: sí,
1: i ha tornat...
0: Sant Sebastià t'ha tornat a refer-se, per dir-ho
1: sí.
0: D'alguna manera, no? Ha tornat a l'aplec que recordem nosaltres,
1: sí.
0: Suposo, d'alguna manera. Però això et dic que jo no diria que no es pugui tornar a recuperar Torre Roja, al contrari, jo crec que es pot tornar a recuperar, però clar, es necessita... Jo crec que si es torna a recuperar hi ha una sèrie de coses que han de quedar molt clares, perquè si no realment la gent que ho fa s'acaba cremant, i jo ho entenc, que es cremi, vull dir, no és una crítica, al contrari, que és massa que t'acabis cremant perquè, bueno, dedicar les teves vacances a això, pues, potser uns anys fa gràcia, però arriba un moment que pesa molt.
1: Tornant al museu, com perceps la relació entre el museu i la comunitat, la gent d'aquí de Caldes?
0: Nosaltres intentem escoltar al màxim la gent que ens fa propostes. No sempre totes les propostes que ens arriben són factibles, ni totes les propostes que a vegades la gent s'imagina les podem aterrar, però intentem escoltar-nos el que ens proposen i el que podem aterrar-ho. Hi ha diversos projectes que han sortit de propostes totalment externes que no ens les esperaven, ens les han fetes i s'han convertit en un projecte, en una exposició, en un catàleg. També tenim la sala d'Angé, que
1: sí, és aquesta, no?, que ara tenia, no?, la sala d'Alger, que és un altre espai, no?,
0: sí.
1: I el que representa aquesta sala dins del conjunt patrimonial del museu.
0: Per nosaltres, la sala d'Alger era vinculada amb el Museu d'Alger, en el moment en què el mossèn d'Alger va fer donació del Museu d'Alger, va fer donació del museu i de la casa perquè hi pogués viure la gent que havia de vigilar el Museu d'Alger. Totalment això era una... Durant molts anys la sala d'Alger va estar dedicada a equipament municipal i va haver un moment en què es va poder recuperar, es va rehabilitar i l'hem convertit en una sala d'exposicions temporals. Què oferim com a sala d'exposicions temporals? Oferim que poder exposar durant 3 setmanes, sobretot que contemplin 3 caps de setmana, i nosaltres fem el muntatge de l'exposició. Què no podem oferir? Vigilància. Qui es posa allà s'ho ha de vigilar.
1: S'ha de vigilar.
0: Però crec que és un espai molt bonic que realment els meus companys tenen molt art en fer els muntatges de les exposicions i que és un espai que se li treu força partit, jo diria que molt partit.
1: A més, podríem dir que tampoc que pràcticament sempre està ocupat. Vull dir, sí, acaba una exposició i comença, i a més amb, vull dir que hi ha un temps per demanar, la persona interessada, l'artista que demana una exposició, té llista d'espera.
0: Sí, jo ara en aquest moment sempre hi ha sorpreses, eh? Perquè sempre hi ha algú que bueno, li pot passar qualsevol cosa i a la cara que arriba el moment es fa enrere. Però en aquest moment jo diria que està al ple tot el 2026 i que podríem començar en fer el 2027. De tota manera, ens esperem sempre una mica, perquè quan passa tant de temps des de la demanda fins a que realment t'hi poses, hi ha més possibilitats que la cosa no acabi fluint. Però sí, realment la sala té demanda i jo crec que és un bon espai que està ben aprofitat.
1: A més, la sala del Ger és com si té dues plantes, no? La planta principal, normalment és aquesta planta la que s'omple, però a vegades també la segona, no?
0: Això és una mica depèn de l'artista, sí, de l'obra que porta i de lo que nosaltres... Estan les dues plantes a disposició. A partir d'aquí, depèn de l'obra que porta i depèn de dels seus interessos, pots omplir la planta baixa només o pots omplir la planta baixa i la primera planta. Per exemple, hi ha casos en què sempre són quan hi ha exposicions del taller d'art, quan
1: s'omplen les dues
0: i si en tinguessin més se n'influïen més. I per exemple, quan hi ha la botiga d'Escaldari, que també és un altre espai que s'utilitza, ells també fan servir les dues plantes. Nosaltres donem l'opció de fer servir les dues plantes, el que passa és que no tothom sempre les vol omplir les dues, a vegades perquè la gent considera que només amb la planta baixa és suficient, que la gent així no ha de pujar escales. Bueno, sigui com sigui, és una sala que jo crec que dona sortida a molta gent a exposar.
1: De fet, aquestes dues exposicions que acabes de dir són totalment o sigui, formen part en un temps determinat. Les exposicions de taller d'art, crec que són dues, no? Una per sí, de cara, podríem dir, d'ara, no? I l'altra que és per Nadal.
0: Mira, les de taller d'art són una ara al maig, depenent, sí, o sigui, és l'exposició dels treballs dels alumnes joves, i per festa major és l'exposició dels alumnes de
1: festa major, jo pensava que era per Nadal, no.
0: I l'altra que sempre està ja com tancada és l'Escaldarium, que també fan la botiga i exposen les obres, les fotografies, perdó, dels fotògrafs que estan acreditats durant l'Escaldarium, perquè ens semblava que era una forma d'una sortida el fet aquest que hi haguessin fotògrafs acreditats, i almenys també ens hi va bé per posar la botiga de l'Escaldarium, perquè tenen un lloc fàcil per poder-la posar i proper allà on es desenvolupa la seva activitat.
1: De fet, com és una activitat aquesta de l'Escaldarium que dura, bueno, cada cop té una durada més de més dies, doncs són tots aquells dies que està a la botiga
0: de
1: l'Escaldarium allà col·locada. Abans tenia els safarejos, però bueno, ja l'has contestat abans, uns altres espais quotidians que podríem dir que formen part de, evidentment, la sala noble de Can Rius.
0: És un dels altres espais que es gestionen des de Termàlia, sobretot es gestiona tot el que és el calendari de la sala noble de Can Rius. Jo des d'aquí m'agradaria reivindicar que la sala noble de Can Rius és molt bonica, però que entre tots l'hem de conservar.
1: Sí.
0: De fet, l'acabem de restaurar i hi ha coses que dius, ostres, és que l'acabem de restaurar les pintures. A mi m'agradaria que la gent valorés més la sala, és molt bonica, però no només és bonica. Entre tots, d'alguna manera, hem d'intentar cuidar-la i hem d'intentar preservar. És un espai patrimonial, i l'antic menjador de la Balneari Rius era el menjador que donava al parc de Can Rius, i crec que és una sala a reivindicar i a conservar, perquè realment és una sala molt bonica, sí, que per exemple té problemes de sonoritat, però...
1: Bueno, depèn de la activitat que es faci, sí, perquè a vegades quan hi ha aquest eco, doncs depèn d'aquesta activitat va molt bé, depèn d'una altra potser no.
0: Depèn de l'activitat que s'hi fa, però bueno, jo penso que és una sala reivindicada. De fet, els meus companys que hi van cada setmana amb les visites guiades, realment la gent quan entra allà dintre és com si la transportessis en un altre món. I espero que... Bueno, no, diria en breu, però no serà en breu, però al llarg d'aquest any podem obrir la farmàcia Codina, que serà un altre espai.
1: Vull dir, és aquest espai que bé, durant un temps fins i tot va estar obert, però a través de la mateixa farmàcia, però ara la farmàcia ja l'ha cedida a Termàlia, no?
0: Els propietaris l'han cedida a l'Ajuntament. Des de Termàlia durant uns anys hi vam estar fent visites guiades, després per problemes familiars, podríem dir d'alguna manera, això es va deixar s'ha de fer, però ara l'immoble ja és de l'Ajuntament, la família ha fet donació dels béns a l'Ajuntament i esperem en breu poder començar les obres, que són molt senzilles, són de segregació realment de l'espai de la farmàcia, poder obrir la porta per la part davantera, que és per on t'entraves a la farmàcia, i poder d'alguna manera anar dinamitzant aquest espai, anar dinamitzant el seu fons i poder tornar a realitzar visites de la farmàcia, que és realment un espai molt peculiar i que només entrar a la seva web transporta a un altre món.
1: Si recordo, justament quan estava el doctor Codina, no? I tenia aquests, perquè és, també eren molt famosos, no? Els iogurts que es feien allà, no? I tot el material que havia justament de que és de botiga, no? D'antiga botiga, farmàcia, no? I pot ser que tot aquest material estarà allà present?
0: Sí, hi haurà tots els pots,
1: els pots
0: on es conservaven o es conserven algunes restes dels elements que servien per fer les fórmules magistrals, estan a la farmàcia. Hi ha el cordialer en tots els pots, els armaris amb els pots que s'han conservat, els més antics. I això serà visible, però a part, jo us convido quan obrim, els que no ho heu fet ja o en el temps que ha estat obert, que la vingueu a visitar, perquè jo quan entro allà el primer que em sobta és l'olor que es conserva allà dintre, sembla, no sé, a mi em transporta. Jo he anat a comprar a la farmàcia de molt petita i quan entro sempre tinc sensació de que torno a entrar a la farmàcia a comprar.
1: I olora aquesta olor que tenia, però ja no és olor a farmàcia,
0: és una barreja.
1: Olor a medicina, és el
0: és
1: que
0: una barreja,
1: dius, no?
0: Clar, és la barreja dels diferents elements que,
1: el que es feia
0: de les fórmules magistrals, que actualment avui en dia encara es fan, doncs és l'olor dels diferents elements que formarien part de les fórmules magistrals. Pensem que ara tots pensem en una farmàcia, pensem en la caixa, en el blister, en les pastilles a dintre. Abans això era impensable, abans el farmacèutic anaves amb la recepta i et feia a mida el que tu necessitaves, i per cada persona. Les indústries farmacèutiques han anat evolucionant, però en el cas de la farmàcia que mostrem és això, no? Una farmàcia amb els pots, amb els elements per poder fer les diferents medicines.
1: Com contribueix pel que fa al patrimoni i la identitat, com contribueix aquest patrimoni a explicar qui som com a comunitat?
0: Jo crec que amb moltes dels elements patrimonials de les recerques que s'ha fet hem contribuït a explicar qui som com a comunitat, i moltes vegades, sobretot, no sé, així de forma més recent, jo diria que en temes de memòria democràtica hem com descobert a les mateixes famílies moltes coses que ells ignoraven, no? Famílies de Caldes, tots tenim una visió del que va ser, tots tenim una visió del que va ser la Guerra Civil a Caldes, tots sabem que hi havia clarament dos bandos, no? Dretes i esquerres, que encara avui en dia estan com fossilitzats a la societat, per dir-ho d'alguna manera, però crec que hi ha recerques que s'han fet des del Museu Termàlia que han contribuït a això, no? A que la gent descobrís coses del seu passat que no coneixien, perquè pues, a nivell familiar no se'n parlava, o el que es parlava segurament era molt esbiaixat, perquè la gent tenia molta por i no gosava. Encara ara ens passa que costa molt que la gent ens vulgui parlar de segons quins temes.
1: De fet, és una d'aquestes feines tan important que s'ha fet des del museu i entre les exposicions, no? De parlar de la memòria democràtica, no? I també aquesta història, i sobretot quan va passar tot el tema de les persones que van haver de passar pel nazisme, no? Vull dir, en tots aquests espais i tal, doncs passes, és el fet de recórrer al poble, a diferents espais del poble, que te trobes aquestes petites...
0: Bueno, la idea d'alguna manera és poder anar potenciant, no? Les Stolpersteins, que són les llambordes, sí, aquestes pensades per recordar la gent que va estar als camps de concentració.
1: Exacte.
0: D'alguna manera podem dir que molta gent associa camp de concentració amb jueus, amb gitanos, homosexuals, però no pensa que un veí seu segurament també va estar al camp de concentració, o un veí dels seus pares, que de fet potser per ideologia no tocava, però van anar a parar. En el cas de Caldes, doncs 13 persones, 13 homes, van anar a parar en els camps de concentració nazis, a 3 de diferents, 2 segons com tu miris, i pocs d'ells en van poder sortir amb vida, molts d'ells es van quedar allà. I doncs moltes vegades les mateixes famílies gairebé ho desconeixien, i la veritat és que va ser un projecte que vam impulsar conjuntament amb l'arxiu, amb l'Estel, i va ser un projecte molt emotiu i molt interessant, i que volem continuar treballant al voltant de la memòria i de l'espai de memòria que hi ha a la plaça Neus Català, a sortir del pàrquing, a sota, al costat dels banys dels safrets, però d'alguna manera, on hi ha una llamborda, hi ha el plànol que et permet fer el recorregut per totes les llambordes de Caldes, hi ha un monolit amb les persones que van ser deportades als camps de concentració, i és un tema que ens agradaria continuar treballant, perquè crec que realment avui en dia és necessari que la gent conegui que això va passar i que no estem tan lluny.
1: Clar que va. La feina invisible. Quina és la part de la feina d'un museu que la gent no veu?
0: Moltes.
1: I hi ha moltes.
0: Moltes. Crec que tant jo com els meus companys et podrien dir que n'hi ha moltes, perquè totes les feines de conservació o restauració són feines molt internes, per més que nosaltres les intentem ensenyar via xarxes, quan succeeixen, quan es restaura la Font del Lleó, quan es restauren les pintures de Can Rius. Nosaltres intentem donar visibilitat a tot això, però hi ha moltes feines de documentació, moltes feines internes que passen totalment desapercebudes. Bueno, jo mateixa et deia abans que qualsevol visita que preparem, a darrere hi ha molta feina, perquè tu no surts a fer la visita sense haver-te-la preparada. Per tant, a darrere hi ha molta feina de recerca. Són moltes les feines que hi ha en un museu que són totalment invisibles. De fet, la gent es pensa que, bueno, que ho poses allà i ja està.
1: Sí, no, no, no.
0: Que un cop ja està, no hi ha més a fer.
1: Sí, no, que ja és com top, no? Vull dir, és com... com fer precisament també un programa d'aquests, no? Que és fer-lo aquí i també doncs, necessites un temps.
0: Jo crec
1: preparar.
0: Que totes les feines sí, sí. Són com molt invisibles.
1: Però que per això dic que hi ha una part molt invisible i molta feina.
0: A totes, clar, jo per exemple penso, ostres, el muntatge d'una exposició porta molta feina. Desmuntar és molt ràpid normalment, però muntar porta moltes hores i molta feina, i això és totalment invisible.
1: I no només muntar, a vegades pensar també, no?
0: Bueno, muntar em refereixo al fet de tot el discurs, tot, des de que comences amb l'idea fins que la vas desenvolupant, fins que treballes amb les persones que la... Bueno, que hi ha molts passos que són totalment invisibles, però qui són?
1: Quin projecte heu impulsat últimament que tingui un impacte especial?
0: Bueno, l'últim que hem impulsat és l'exposició Càlida, que sí. Encara es pot veure ara, i jo crec que
1: fins al...
0: es pot veure sí. Fins al mes de gener.
1: Teniu
0: uns mesos. L'impacte, jo et podria dir que va ser, explico breument de què va, des de l'Ajuntament s'ha tirat endavant un estudi en l'Hospital del Mar per poder avaluar científicament.
1: Ho vaig comentar una mica,
0: sí.
1: Però tornem-hi.
0: Per poder avaluar científicament si l'aigua termal és beneficiosa, en aquest cas, en dones amb càncer de mama, que han seguit un tractament molt específic, i es van fer diversos tons amb dones que van fer el tractament amb aigua termal per poder intentar pal·liar tots els efectes secundaris que els hi ha produït els medicaments que s'han pres durant el seu tractament. Això ens ho va documentar l'Ona Vidal, que crec que realment va fer un treball excel·lent, on va entrevistar les dones i també va estar parlant amb la persona que dirigeix l'estudi científic des de l'Hospital del Mar, amb la persona que dirigeix les teràpies des de l'Universitat de Termes Victòria, i això s'ha convertit en una exposició. I, per exemple, hi va haver un moment d'aquesta exposició, tothom qui vagi pot sentir els testimonis de les dones, però en el moment en què es va inaugurar l'exposició a l'octubre, vam quedar primer les dones que ens van transmetre els seus sentiments i les seves inquietuds. I la veritat és que va ser un moment molt, és que no sé com definir-lo, molt emotiu, no? Perquè veies realment que el que havia començat com un estudi i que la mateixa persona, Natàlia, que és qui porta l'estudi, deia, clar, és que per mi són números, no són persones. Els hi posaves cara i veies el seu procés i veies que realment aquelles dones en aquest espai havien fet comunitat i que els havien anat realment molt bé les aigües termals per moltes coses.
1: De fet, quan vam parlar justament amb la Ona i les dones que vam estar aquí present, elles ja ho van comentar, es van trobar superbé amb la comissària, amb la Ona, perquè la manera com que va com sí, ella ha treballat tota...
0: Jo crec que va ser un encert perquè l'Ona va ser molt sensible i va saber posar-se en una posició que les va fer sentir molt còmodes.
1: Com imagines el museu pensant en el futur? El museu d'aquí, jo te poso 10 anys, però vull dir el temps que vulguis. mentre estiguis en actiu laboral.
0: De 19 anys ja no estaré en actiu laboral. No sé, que ens allarguin molt les jubilacions. Jo, clar, el proper pas del museu és l'ampliació cap a Can Rius.
1: És que ara començarem aquí. Ara ens centrarem aquí.
0: Doncs aquest és el proper pas del museu. Sí. Nosaltres continuarem treballant i continuem treballant i continuarem fent activitats. Ja us he comentat que cada setmana fem uns camins de bruixes que els anirem repetint al llarg de l'any. Més endavant tornarem a fer l'activitat d'art i tas que hem estat fent durant l'últim any i que és una activitat que jo crec que està per explotar, que és molt interessant de poder descobrir, però el gran salt del museu serà amb l'ampliació cap a Can Rius. Termàlia s'amplia cap a l'antic balneari de Can Rius, a la planta baixa,
1: que són aquestes obres que ara estan,
0: que són les obres que en aquest moment s'estan fent. I allà, doncs,
1: això què representa, què representen aquesta, diguem, podria ampliació de Termàlia, el que dona aquest espai més de Termàlia.
0: Per un cantó, des de Termàlia la voluntat és poder-hi habilitar les reserves són els magatzems dels museus. En el nostre cas les reserves són molt petites i dificulta molt la consulta dels fons del museu. Un museu, sovint rebem demandes sobretot de peces d'art que es poden deixar en exposicions que es fan en altres espais, en altres museus, en exposicions temporals, però també de peces d'arqueologia. Actualment, tal com ho tenim nosaltres, tot i que els materials estan ben conservats, costa de poder moure les caixes i és dificultós. I una de les nostres opcions és poder habilitar unes reserves en condicions a l'espai de Can Rius, i l'altra part de l'espai de Can Rius, la idea és poder-lo destinar a exposicions temporals. Hi ha una part d'exposicions temporals i una part més d'exposició, una part d'exposició temporal, perdó, i una part d'exposicions permanents.
1: O sigui, les permanents que hi hagi i que tinguin més espai, no? Perquè les permanents...
0: Els de Termàlia en principi es quedaran, sí. El Manolo de Picasso no es mouen, l'exposició de termalisme, la idea és poder ampliar amb nous artistes o amb noves propostes.
1: O sigui, de fet, d'alguna manera, tal com s'està fent a la sala d'Alger, doncs, que són exposicions temporals de 3 setmanes, o sigui, que vagin aquí també.
0: Potser en un període més llarg, que hi ha un espai que estarà destinat a les exposicions temporals, que potser no seran de 3 setmanes, sinó que seran d'un període d'un temps una mica més llarg, però també hi haurà tres, quatre espais que estaran dedicats a exposició permanent, que s'ha d'acabar de tancar, s'ha d'acabar de definir, però en principi la nostra idea és això, destinar-ho a exposició permanent, a exposició temporal i a les reserves del museu.
1: I com canviarà el museu amb aquest nou espai? És a dir, què hi guanyarà el visitant, els que visiten?
0: Jo crec que el visitant podrà visitar fons que actualment no es poden veure i que són molt interessants, i que estarà bé que el visitant els pugui conèixer, que els pugui conèixer de forma permanent, vull dir que no siguin exposicions temporals que un cop s'han acabat ja han desaparegut, sinó que tinguin una durada més llarga. Nosaltres, quan fem una exposició temporal, intentem sempre editar un catàleg, perquè creiem que és l'únic que queda d'aquella exposició al final. Catàleg que també pengem online, perquè si algú vol consultar-lo sense haver-lo de comprar, doncs la voluntat no és econòmica, sinó que és de poder difondre una mica la recerca que es fa. I jo crec que el fet d'ampliar el museu el que ha de facilitar és això, poder seguir mostrant fons dels que té el museu que actualment per espai no es poden mostrar, i que aquesta ampliació doncs permetrà que es puguin veure.
1: Com hi haurà, per exemple, a l'espai del museu, no? amb els altres equipaments, com és l'Escola Municipal de Música i el Taller d'Art Manologue. Pot ser que això potser ho han d'explicar als que...
0: Bueno, no sé, jo crec que no hi ha d'haver cap...
1: Actualment no, una mica va en funció de
0: com
1: estiguin distribuïts els espais, perquè tampoc ho sabem.
0: No, Termàlia està a la part soterrani, a sobre de Termàlia, per dir d'alguna manera, ve el Taller d'Art, i a les plantes superiors ve l'Escola de Música. Aquesta l'espai està dividit així: museu, planta soterrània, Taller d'Art i Escola de Música.
1: Pot ser que els soterranis, perquè també és una manera de que se conservin més el que allí hi hagi, que són obres d'art.
0: Bueno, també era una mica per temes de càrregues, el fet que hi haguessin d'haver les reserves, per poder garantir que una mica pel tema de les càrregues i pel fet que nosaltres també anem al balcó, una mica jo crec que el fet que hi vagin reserves al mercat que estiguin al pis inferior.
1: No sé si ho saps, però en quin punt es troben ara, és el que diuen, que potser això s'ha de preguntar més als polítics, no? Als que toca, però si no, o als tècnics, no? En quin punt es troben ara mateix les obres?
0: Això jo sí que no t'ho sé dir, això sí que ho has de preguntar a territori
1: i als tècnics, aquí seria. I tampoc del tema del calendari, doncs és això que comentaves, que pot ser que estigui cap a final més o cap a principi del 2027.
0: Jo, la veritat és que els tempos, jo crec que estarà al principi del sistema 2027. Crec que els tempos han d'estar al 27, però això jo no sé massa més que això que t'he dit.
1: Això ja és una pregunta que va més.
0: T'has de fer una altra.
1: Sí, alguna altra. O en tot cas a la persona, a vegades són els tècnics, però clar, el polític és el qui porta, podríem dir, aquest, ha de saber-ho. Quin impacte tindrà per al municipi disposar d'un nou espai cultural ampliat?
0: Jo crec que pel municipi sobretot serà interessant pel casc antic, pel nucli antic, perquè jo crec que donarà molta vida, que el fet de que hi hagi l'escola de música, que hi hagi el taller d'art, que s'ampliï el museu, aportarà de nou visitants al nucli antic, i jo crec que pot donar molta vida al nucli antic. També es planteja l'espai que hi ha davant de la planta baixa del museu com un espai de passeig obert. Jo crec que donarà vida sobretot al nucli antic, i que segurament aportarà visitants, i que serà un espai on realitzar activitats que actualment no s'estan realitzant, però que es podran realitzar perfectament en aquest espai.
1: Si, mira, pel que seria una peça del museu, si haguessis de triar una sola peça del museu, què t'emportaries a casa?
0: Què m'emportaria a casa?
1: I quina seria i per què?
0: A mi, des de fa molts anys m'agrada molt el Manolo. Jo no tinc cap escultura del Manolo. No crec que la tingui, perquè podria semblar que l'he robada al museu. Per tant,
1: imagina't.
0: Fa uns anys sí que em van regalar un fermall del Manolo, del que estic molt orgullosa. Però si me n'hagués de dir només una, me'n diria una Totot, que és una Totot que està a Raulida i que per mi m'agrada molt, sempre m'ha agradat molt i m'ha cridat molt la tentació.
1: La Totot, recordem que és la dona.
0: És la dona. Sí. Si me'n deixessis triar dues, potser me'n diria les Joies de les Termes, però si només me'n deixessis triar una, me'n diria la Totot del Manolo.
1: Sí. I quin racó del patrimoni calderí et fa sentir més orgullosa?
0: A mi m'agrada molt les Termes Romanes, és un espai en el que em sento molt còmode i que m'agrada molt.
1: És que arribem així al final. Jo et demanaria, no sé, alguna reflexió teva, o si alguna pregunta a mi se m'ha escapat que no t'he preguntat respecte al museu. Perquè jo te diria, del futur hem parlat, no?
0: Sí.
1: Cap a on anem? Vull dir, mira, sí, no sé, tot i que ara està aquesta exposició, no?, de Càlida, ja esteu treballant la propera?
0: Estem treballant les dues properes següents, d'alguna manera. La propera serà sobre les Festes Majors de Caldes, dels documents més antics que s'hagin pogut localitzar, i a partir també de la proposta que va sortir del Raimundo García i del Pepe Santos, de que el Raimundo tenia cartells de Festa Major, i a partir d'aquí la Laia Soler, que serà la comissària de l'exposició, és de fer la comissària de l'exposició, ha fet a tot l'entorn, ha fet una recerca sobre la Festa Major Caldes, que crec que serà molt interessant, perquè la Festa Major tingut molts canvis que desconeixem.
1: La festa és allí, al llarg de la història, aquesta festa, que és la Festa Major, tenim, i això el Raimundo és una persona, un personatge, no, del poble.
0: Anys 70, hem tallat els anys 70, perquè si no ja se'ns anava molt, però jo crec que serà una exposició molt interessant.
1: Arribem fins als anys 70 només.
0: Sí.
1: És a dir, doncs, no sé, des de quin moment?
0: No recordo l'any 1900, però no recordo l'any.
1: Al principi, clar, pensem que el Raimundo García, doncs, té el seu... el seu fons,
0: el seu fons,
1: el seu és, jo diria que ho té tot, el seu arxiu, vull dir, és un arxiu que hi ha vegades encara el veus pel carrer transportant, i penso que són capses de l'arxiu. Doncs això, arribem ja.
0: Jo no voldria acabar sense donar les gràcies als meus companys, que a vegades són la part visible del museu, però penso que sense l'equip que normal ja no sóc jo sola, sinó que som un equip que està format per diverses persones, i des d'aquí m'agradaria donar-los les gràcies per la feina que fan cada dia.
1: A més, hem parlat tot del que és el museu i no hem parlat perquè treballeu conjuntament també en turisme, vull dir que tot forma part, i hi ha activitats com justament el que no fa gaire, que ha estat el que ha canviat una mica el nom, no? Que era, jo sempre li deia la fira de l'olla i la caldera, no, ara és el
0: mercat,
1: sí, és que és
0: l'olla calderina,
1: sí, exacte, és el mercat de l'olla calderina, però que són activitats que estan molt molt properes. Doncs Anna, amb aquesta última petita reflexió tanquem la conversa. És una, aquesta conversa ha estat una mirada clara al present i al futur del patrimoni artístic de Caldes des del Museu Termàlia. Moltíssimes gràcies, Anna, per aquesta conversa tan rica i tan necessària. Avui, Dia Internacional dels Museus, hem pogut entendre millor el valor del patrimoni, la feina que hi ha darrere i el futur que s'obre amb projectes com és aquest de Can Rius. Gràcies per la teva dedicació, per la teva mirada i per fer que Termàlia sigui molt més que un museu, sigui un espai viu, identitari i profundament calderí. I ja saps, les portes d'aquí sempre les tens obertes per qualsevol cosa que s'hagi d'informar.
0: Recordeu-vos que avui dilluns tenim el museu tancat, però que a partir de demà dimarts ens podeu venir a veure fins diumenge.
1: I que sempre els dilluns són així.
0: Sí.
1: Doncs aquesta música també, ara tanquem ja el programa, és aquesta música que estem escoltant, Llegendes de Passió, evoca història, arrelament, memòria i paisatge, que és exactament part del que representa Termàlia i el patrimoni de Caldes. I arribem al final del Fòrum d'avui, un programa que ha estat un petit homenatge a la cultura en totes les seves formes. A la primera hora hem parlat de llibres, de música i de pantalles, d'aquells espais que ens acompanya i que ens expliquen i que ens ajuden a mirar el món amb més profunditat. I en la segona, amb aquest Dia Internacional dels Museus, hem entrat de ple en el patrimoni de casa nostra. Amb Anna Montleó hem recorregut Termàlia, les Termes Romanes, la Sala d'Alger i tot aquest llegat que fa de Caldes un lloc únic amb una història que batella sota els nostres peus. Doncs això, hem mirat el passat, hem entès el present i he projectat el futur amb la mirada posada en Can Rius, perquè els museus no són només edificis, són memòria, són identitat i són una manera de dir que som i cap on volem anar. Gràcies per sempre, per ser i per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública de cada dia construïm plegats. Demà hi tornarem amb nous contingut i noves converses. Fins aleshores, que tingueu un molt bon dia.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi!
2: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
3: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
4: Estàs escoltant El de Fan de Andrea. Amb Andrea Rodrescu. La millor música dels 90 fins avui.
5: Feliz Halloween, Grupo Soberanesa.
3: Molt bé, doncs, pensem la dieta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa, ho heu encertat. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada de segona jornada de Champions.
6: Tres de la Nova Vilroc. Això no se m'adona la gent que es juga a porros enormes.
2: No,
6: això sí que tinc adequat.
2: Sí, molt adequat.
3: Sí.
6: Però
3: aquí no està garit. No, exacte, no s'adona, no.
6: No està garit, això.
3: No.
7: Has baixat a l'infrat? Has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris.
8: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics. I, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció periodistes. Arnau, comencem? Comencem!
9: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. Un espai que es trobem cada setmana, dijous, a partir de les 11 del matí i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
10: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic, Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sensi Vega i la teneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
11: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
12: Aquí I Lluís Brugalla.
11: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a
13: vocalistes. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
14: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per la zona de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
15: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
16: Tot seguit us oferim la repetició del programa al fòrum a més dimarts a Ràdio Caldes.

Avui és 19 de maig i, un cop més, el món ens recorda que la paraula protecció pot voler dir coses molt diferents segons qui la pronunci. A 260 milles de Gaza, en aigües internacionals, tropes israelianes han interceptat, diguem-ho clar, segrestat la Globa Summon Flotilla, una missió civil que portava ajuda i testimonis. Una trentena d'embarcacions abordades en una operació que, segons l'organització, s'ha produït dins la zona del rescat de Xipre, zona de rescat. Quina ironia més amarga, rescatar, però de què o de qui? I mentre això passa, avui el calendari ens diu que és el Dia Mundial del Metge de Família. Aquells professionals que, en lloc d'abordar embarcacions, aborden persones, que no intercepten, sinó que escolten, que no immobilitzen, sinó que acompanyen, que no actuen en aigües internacionals, sinó en consultes petites, sovint saturades, on el que es rescata és la dignitat de la gent. I aquí és on es connecta, on tot es connecta, perquè avui a la Sanitat a Debat parlarem de la regularització de les persones migrants i la salut. I potser la pregunta és, com pot un sistema de salut cuidar persones que legalment no existeixen? Com pot un metge de família fer la seva feina si el pacient és invisible per a l'administració? Potser el problema no és la manca de recursos, sinó la manca de mirada. Aquesta mirada que decideix qui mereix ser atès i qui pot ser abordat enmig del mar. I per acabar-ho d'adobar, avui també celebrem els 70 anys del Sene Caldas, 7 dècades fent el contrari del que veiem a les notícies: construir comunitat, no dividir-la, fer equip, no enemics, ensenyar que per nedar junt cal aprendre a respirar junts. Potser aquest és el fil conductor del dia. Hi ha qui aborda embarcacions, hi ha qui aborda vides, hi ha qui rescata poder, hi ha qui rescata persones, hi ha qui construeix murs, hi ha qui construeix clubs, consultes i comunitats. I nosaltres, des d'aquí, des del fòrum, traiem clarament de quin costat volem estar: dels que cuiden, dels que escolten, dels qui rescaten persones i no poder, del costat dels qui obren portes, no dels qui les tanquen, del costat de les comunitats.